Tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

A l'hora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts,
1: i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres, per fer-vos una trolejada...
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu!
3: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
3: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Ah, clar! Igual que Els Experts, però igual... Ara me n'adono com podia estar tan sec.
4: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia de 8 a 10 del matí a ICAT.

sense sol l'àlbum. De la 125 passem al Phantom. I se'm mira contra mi on estàs tu. Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, que fora només estatus. He fet el que cal per demostrar-ho.

tria el bàndol. Tot el que et molesti jo ho aparto. Fem pas al costat, no diré fins que surt l'àlbum. De la 125 passem al Phantom. I se'm mira contra mi on estàs tu. Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, per fora només els datos. He fet el que cal per demostrar.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertran, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Els matins dels caps de setmana d'ICAT són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes, a les 9 del matí, Sona Nou, amb Lluís Gendrau.
1: El Sona Nou d'estiu, descobrim...
0: I els diumenges, també a les 9... Nota la veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró...
2: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
3: M'estan pagant, perfecte.
0: FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

més adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit, o dels ulls de la que et mira tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat, o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada, la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic Arnau Bellvei, you know, I come and go, m'escapo una estoneta i tot seguit torno com nou.

0: T'has aturat avui?
1: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
2: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Londres, 1854. Un estrany brot comença a estendre's pels barris més densos de la ciutat. Persones de diferents edats, classes socials i barris comencen a caure malaltes. Cap patró, cap lògica, cap pista. Els metges estan desconcertats. Les dades demogràfiques no coincideixen, no comparteixen oficis ni es coneixen entre ells i tanmateix estan connectats. Només una cosa els uneix, però encara no ho saben. I el rellotge avança.
2: Bon dia, Laura.
3: Hola, bon dia.
2: Bon dia, Albert.
4: Hola, bon dia.
2: Benvinguts a Estimem les Mates, el podcast que no cura malalties, però pot ajudar a entendre-les millor.
3: Mira, d'entrada us aviso que avui el títol del podcast és una mica publicitat enganyosa, perquè no sé si estimarem gaire. Avui aprendrem un concepte bastant desconegut i molt important en mates. Anirem fins al cor d'una epidèmia històrica per descobrir com les matemàtiques poden ajudar a salvar vides, però literalment,
4: Molt bé, doncs, especulem. Què podien tenir en comú persones tan diferents? Algun producte que consumien?
3: Sí, era un producte de consum bastant comú. Compartien l'aigua. Tots anaven a buscar aigua a la mateixa font. I quan la van tancar, es va frenar el brot. El que és interessant és com ho van descobrir. I és interpretant una estructura molt estudiada en l'àrea de la geometria computacional, els diagrames de Voronoi. Els investigadors de Londres van agafar el mapa de la ciutat i van situar-hi totes les fonts d'aigua. D'aquesta manera van detectar la font infectada i la van poder tancar.
4: Mira que bé, tu, geometria i salut pública.
2: I això quins altres aplicatius pot tenir a la vida quotidiana?
3: Doncs, per exemple, la cobertura dels mòbils, o sigui, el diagrama de Voronoi és el mapa que et pinta com de colors diferents, diferents zones, que són els punts del pla que estan més propers, en aquell cas a una font, o, per exemple, si parlem de la cobertura dels mòbils, doncs a l'antena. Llavors, tu vas caminant pel carrer i el teu mòbil es connecta a l'antena més propera. Si tu segueixes caminant, de cop, quan passes de zona, el teu mòbil capta la senyal d'una altra antena. I tu ni t'enteres, però el teu mòbil es va connectant com a diferents punts i sempre es connecta al punt més proper que té.
2: Per això, el dia aquell de la gran apagada, hi havia gent que tenia cobertura abans que altra, no?
3: Exacte. Si hi ha llum a un lloc o no, segur que influeix. Però sí, això dels diagrames de Voronoi, al final, és una cosa que s'utilitza en diverses coses de la vida quotidiana, sí.
2: I, per exemple, a l'hora de triar el cap, que li correspon a cadascú?
3: Clar, va per zones. Si tu a casa teva mires quin cap et queda més proper, doncs aniràs a aquell. O sigui, si ho pintéssim en un mapa, seria la mateixa zona del diagrama de Voronoi. Vale, doncs exacte, això dels diagrames de Voronoi és el que van utilitzar per solventar, com si diguéssim, una epidèmia de Londres del segle XIX. Però ara també tenim coneixement d'una altra epidèmia actual en un món globalitzat que la vam viure fa poc tots nosaltres.
2: I a qui farà jugar avui?
3: Mira, una epidemiòloga de la Vall d'Hebron. Escolta. Doncs estic aquí amb la Blanca Borràs, que és metgessa de la Vall d'Hebron i és especialista en medicina preventiva i salut pública. Hola, Blanca.
5: Hola, què tal?
3: Ja saps que ens agraden molt les mates i al final la medicina també té molta relació amb les matemàtiques. També vosaltres heu de fer molts càlculs i models, que sí?
5: Sí, la veritat que sí.
3: Tu també ets especialista en epidèmies i a mi m'ha arribat que tu vas haver d'encarregar bastant tota l'època del Covid, no?
5: Sí, la veritat que sí, de la vigilància epidemiològica i més tard de les vacunes, sí.
3: O sigui, tot això de la propagació, com funciona en una epidèmia?
5: Doncs sí, la veritat és que estàvem tots molt pendents del, no, el número bàsic de reproducció, que jo crec que tothom ho escoltava fins i tot a la televisió, no?, cada migdia.
3: Vale, i què és això d'aquest número bàsic de reproducció?
5: Al final és el número de casos secundaris que pot produir una persona infectada amb condicions ideals, no? Si posem una persona, per exemple, infectada de Covid amb una classe, una guarderia de 10 nens, seria capaç d'infectar aproximadament a 3.
3: I que llavors, cada malaltia, com si diguéssim, té el seu factor.
5: Cada malaltia té el seu, per exemple, el xarampió pot arribar a ser de 10, 7, 18, 10, més o menys.
3: Clar, déu-n'hi-do, perquè hi ha malalties que potser tenen aquest factor R més alt, però com que els altres estem vacunats, per exemple, potser llavors no, tot i que la persona pugui contagiar 10, no s'acaben contagiant 10 perquè estan vacunats, suposo, no?
5: Totalment, exactament. Per exemple, el xarampió, tot i ser molt transmissible, ara mateix no ens està causant una epidèmia perquè la gran majoria de persones estem protegides, vacunades. Quan va arribar el Covid, ningú estava protegit i, per tant, es va causar una epidèmia per aquest motiu.
2: Entenc que havíeu estudiat grans epidèmies, però potser no n'havíeu viscut cap que afectés a la població de tal manera que tota la població de l'Estat s'hagués de confinar. Quins aprenentatges n'heu tret?
5: La veritat, doncs que, tot i les matemàtiques, no, hi ha un factor social i antropològic molt, molt important que cal prestar-li molta atenció i que passa per una molt bona comunicació a la població.
2: Mirant pel retrovisor, diries que la gestió va ser correcta?
5: Jo penso que sí. Eren decisions complicades, però que en diferents moments no sé, eren proporcionals al que necessitàvem.
2: I es parla molt de la possibilitat de que torni a produir-se una epidèmia similar. Nosaltres, els experts, com ho viviu, això?
5: Sí que és real en el sentit de que històricament, aproximadament cada 60 anys, tenim una epidèmia. Normalment és causada per el virus de la grip, i aquesta vegada ens ha sorprès el SARS-CoV-2, però podria ser un virus SARS com podria ser un altre cop la grip. Sí, creiem que tornarà a passar.
3: Està bé, bueno, però l'important és saber com reaccionar, no?
5: Exactament. No, però jo crec que amb la vacunació va ser un èxit perquè mai s'havia fet tan ràpid.
3: Clar.
5: I bueno, es va incrementar moltíssim la capacitat, no, de les societats científiques i de les entitats reguladores per fer una vacuna tan ràpida, i això crec que ens permetrà estar més preparats a la propera.
3: Tu estaves com amb pacients directament o estàveu estudiant, tipus, intentant fer models i això?
5: En el meu cas particular estava les dues coses. Sí que sobretot molt al principi vam fer models per calcular la capacitat de llits d'UCI que necessitàvem, no? Que és molt important perquè, de fet, per exemple, al nostre hospital vam passar d'uns 50 a gairebé 200.
3: No.
5: No, llavors això s'ha de preveure perquè un llit UCI s'ha de construir, no? I bueno, al principi estàvem dedicats més als models i després a tot.
3: Molt bé.
2: Moltíssimes gràcies, Blanca.
3: Com ens ha explicat, el factor aquest de contagi del Covid, en aquest cas concret, era 3. Que això, recordem que vol dir que cada persona contagi a 3 persones més, d'acord? Llavors, i ens podem imaginar. Imagineu-vos que jo sóc la primera que m'he contagiat.
4: El pacient zero.
3: Exacte. I jo, com que aquest virus té com un contagi de R igual a 3, doncs vol dir que el primer dia jo contagiaré a 3 persones. Llavors, què passa? El segon dia, aquestes 3 persones, cada una d'elles contagiarà 3.
2: Però tu seguiràs contagiant.
3: Clar, jo en realitat sóc la quarta persona, que també estic d'abans, que també contagiaré. Però això, m'ho podríem simplificar per ara entendre-ho millor i podríem fer com jo avui contagio a 3 i després vaig i em tanco a casa. Com dient,
2: ens confinem després del primer contagi.
3: Perquè així ja jo no contagio a ningú més. Bueno. Llavors seran aquestes 3 persones que encara no ho saben, que cada una d'elles contagia a 3 i a la que llavors els han contagiat ja també es tanquen a casa. Vull dir, estic simplificant, que vol dir que estic fent menys contagiats dels que hi podria haver. La pregunta podria ser quantes persones infectades hi hauria al cap d'una setmana?
4: A veure.
2: 7 dies.
4: Sí.
3: És un creixement exponencial, una progressió geomètrica.
4: Doncs vinga, calculem-ho. Tenim el model clar. Si una persona en contagia 3, estem davant d'un creixement en base 3. I això és una progressió del tipus 1, 3, 9, 27, 81...
3: Exacte. Cada dia es multiplica per 3. 3 elevat a 7. En una setmana tindríem 2.187 casos. ¿Vale? No semblen tants. Vull dir, 2.000 i pico persones,
2: sí, tampoc,
3: doncs, tampoc és tan bèstia. Això en una setmana. Però ara anem a plantejar, què passaria en 2 setmanes?
2: 14 dies, no?
4: No és el doble.
2: 3 elevat a 14.
4: Exponencial.
3: Exacte.
2: 3 elevat a 14.
3: Per tant, faries 3 per 3 per 3 per 3. Això 14 vegades.
2: Sí.
3: Llavors, 3 elevat a 14...
4: És 4.782.969.
3: És a dir, en 2 setmanes...
2: 4 milions.
3: 4 milions i pico de gent contagiada. Clar, aquest és el problema del creixement exponencial. Bueno, el problema o la virtut, depèn. Així que aquí, com és una cosa negativa, doncs no
6: ho veiem un problema.
3: Si fossin diners que anessis guanyant,
6: això estaria molt bé.
3: Això. Però clar, justament lo exponencial és això de fer. L'expressió de... Ui, això creix exponencialment. Vol dir, és com un sinònim a dir que creix molt ràpid. Perquè realment és això. Mireu, en els 7 primers dies només es contagiaven 2.000 i en 2 setmanes de cop es contagien 4 milions i pico, de fet, quasi 5 milions. Llavors, aquest tipus de model el podem aplicar a altres situacions. Per exemple, la difusió d'un vídeo viral. Clar, quan algú es fa viral, és que jo el comparteixo amb X persones, però cada una d'aquestes el comparteix amb X persones i pum, pum, pum, pum, pum, o cadenes de recomanacions, de parlar bé d'algú, no? O propagació d'un rumor.
6: Ui, el rumor jo crec que va més de pressa, eh?
3: A veure, és que les matemàtiques del contagi són les mateixes.
6: Avui hem vist que, de vegades, per frenar una epidèmia no cal un laboratori, cal mirar el mapa.
4: I que una mediatriu et pot salvar la vida.
3: Sí, tornant a Voronoi, hi ha un experiment que podeu fer a casa, que a vegades el fem a classe també, que és com un experiment així de ciències, i és que si voleu veure com s'expressa aquest concepte gràficament, podeu agafar un plat, el més pla possible, que no faci panxa, i podeu repartir-hi la casitos, com vulgueu, en posem 4 o 5 de colors diferents, això sí, intenteu que siguin de colors diferents, i omples el plat, l'omples d'aigua. Llavors, clar, el colorant dels lacassitos amb el contacte amb l'aigua es va com desfent i es fa com un cercle al voltant del lacassito on la tinta que té doncs es va fent gran, no? Es va fent un cercle cada cop més gran. I, clar, quan xoquen els dos cercles de dos lacassitos que estaven de costat, doncs just es genera una línia recta, que això és la mediatriu entre els dos lacassitos. I, clar, com que a tots els lacassitos els està passant això alhora, se't fan totes les mediatrius alhora i el que et queda és el diagrama de Voronoi d'aquells lacassitos. Per tant, et pots imaginar que si aquells lacassitos fossin les antenes que hem dit abans o les fonts, doncs tota la zona vermella vol dir que el lacassito més proper que tenen és el vermell. Tota la zona blava, doncs tenen el lacassito blau com a més proper. I això és un experiment que podeu fer a casa i és molt xulo de veure i queda... Realment queden rectes perfectes.
6: Això ho feu a classe?
3: Sí.
6: Doncs em sembla molt divertit.
3: Ja, és que a més els alumnes... I a més fas tota la conjectura. Què creieu que passarà? I aquí hi ha conjectures tant de matemàtiques, de la forma, com físiques. De si posem aigua freda no passarà res. Hi ha nens que molts, per exemple, diuen si poso aigua calenta sí que es anirà desfent, però amb aigua freda el colorant no li passarà res. O després penses, vale, i ara com posaríeu els lacassitos perquè el plat ens quedés tot de franges rectes, no? O franges així allargades. O sigui, et pots preguntar el problema a la inversa. Sí, sí, totes aquestes coses és lo important de fer pensar els alumnes i amb un context com podria ser aquest, doncs estirar-lo i fer preguntes que facin moltes connexions amb coses de física, amb coses de matemàtiques, pensar els problemes del dret, del revés... Sí, això és la gràcia.
6: I adaptant el currículum a la curiositat dels alumnes que tens davant, no?
3: Exacte.
6: Avui no hem estimat, però hem descobert un concepte molt desconegut que va ajudar a resoldre una epidèmia.
3: Sí, i a més, aquest concepte, també a part de l'epidèmia, també té moltes aplicacions. Voleu saber què hi té a veure Voronoi amb l'atac de Pearl Harbor?
6: Sí.
4: Endavant.
3: Mira, hi ha un llibre que es designa

0: jo he de passar entremig de dos radars, el punt com més lluny dels dos radars serà passar just pel mig, que és la mediatriu. Però clar, quan s'acabava aquell tros havien d'agafar una altra mediatriu i després una altra mediatriu.
1: I això com ho van calcular si no tenien la Casitos?
0: Clar, doncs ells van fer-ho amb cartes navals o vés a saber, perquè vull dir, al final és enginyeria naval o el que sigui.
2: Per tant, també et dic d'una altra manera, si tu estàs en una festa i no vols saludar ningú, però n'has d'anar sense creuar-te amb ningú...
1: Per la mediatriu.
2: Que se'l diuen a la bona noia.
0: Exacte.
1: Per fer una bomba de fum.
0: Exacte, que no et pilli ningú. De fet, els diagrames de Voronoi no són només un concepte de geometria, són una eina potentíssima per entendre com es reparteixen els recursos o els riscos.
1: Ostres, allò dels lacassitos m'ha agradat molt. No hi ha algun altre aplicatiu que puguem fer a casa?
2: Sí, de fet, quan vam fer una reunió amb la Clara Grima ens van sortir un munt d'experiments i de contextos en biologia que eren molt interessants i que es veia com la natura fa servir de forma eficient els seus recursos i surten molts diagrames de Voronoi en moltes coses naturals, com era l'aura...
0: Lo de l'all, quan tu agafes una cabeça d'all i la talles així transversal i les parts que et queden, saps que l'all a dintre té com un... que allà deu anar un tros de planta, no? Doncs allò és com el centre d'aquella zona. I llavors veus com el diagrama de Voronoi. De fet, ho vam fer a l'ordinador, vam fer una foto... I llavors ho vam posar a l'ordinador i amb un programa vam anar fent les mediatrius i si ens quedava, o amb la pinya.
1: O sigui,
0: que
1: orgànicament...
0: La pell de la pinya. La pell de la pinya, saps que també són com uns... No són rectangles ni
1: rombos,
0: són pentàgons.
1: Ja, sí, és una forma geomètrica estranya.
0: Doncs en realitat són les mediatrius, estan delimitades per les mediatrius del centre de cada zona, com si diguéssim. Llavors, si tu fas una foto d'una pinya i la poses a la pantalla i fas les mediatrius... doncs també et queda.
1: Coincidirà. Sí, o sigui, sí, que la natura orgànicament genera diagrames de Voronoi.
0: Clar. És a dir, és que això segur que té a veure perquè les plantes al final busquen l'eficiència. Llavors volen estar tots els que estan al més a prop d'aquí, que potser és un punt d'entrada d'aigua de la planta o de nutrients, doncs clar, es van fent així. De fet, una altra cosa que vam dir i que vam dir que estudiaríem i que no ho vam arribar a comprovar, eren les closques de les tortugues, que també es fan com unes formes, i també vam pensar, ostres, a veure si també si és el diagrama de Voronoi de la closca en general, com si hi hagués un centre a cada lloc, però aquesta no ens va quadrar el dia que vam fer la foto. També la tortuga és com
1: sí, té una
0: curvatura,
1: forma, sí,
0: llavors tant la foto tampoc és la projecció, però bueno, totes aquestes coses us animem a provar-ho i a mirar diverses coses i dir, ai, mira, vaig a comprovar a veure si té un diagrama de Voronoi o no.
1: Molt bé. Com l'espiral àurea i la proporció, no?
0: Exacte, totes aquestes coses de relació de natura amb matemàtiques.
1: Molt bé. Doncs som-hi amb la conclusió didàctica d'avui.
2: Vinga.
0: Molt bé, doncs si ens fixem en què hem après avui, doncs una de les coses importants és que la història també hi podem trobar moltes matemàtiques i com s'han aplicat diverses coses per resoldre grans problemes, com ens ha passat abans amb Voronoi, amb lo de l'epidèmia de Londres. Després, que les progressions geomètriques ens ajuden a modelar situacions reals i que el creixement exponencial no és gens intuïtiu. I després, que amb una pregunta simple podem arribar a una gran comprensió del món. Al final, és anar connectant, com sempre fem. Avui no hem fet grans estimacions, però sí que hem fet connexions amb conceptes matemàtics, amb la vida quotidiana.
1: Gràcies, Laura, per compartir el teu saber. Això és tot per avui i us esperem al proper capítol de Estimem les mates.
2: Fins aviat.
1: Adéu.
0: Que vagi bé.
3: Estimem les mates, un podcast que et farà deixar d'odiar les matemàtiques. Bring the heat, the heat.
4: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
5: L'hora del podcast. De 6 a 7, l'hora del podcast. Recupera aquest i altres podcasts a la plataforma La Xarxa Més. www.laxarxamés.cat
6: Val el mateix una ampolla d'aigua en un supermercat, en una guingueta de la platja o en un aeroport? No, oi? I estem parlant del mateix producte. Però l'espai en el qual s'adquireix i la facilitat de

0: L'accés a un altre venedor, a un recurs alternatiu, és el que acaba marcant la diferència. Aquest exemple el podem escalar més amunt. Quan hi ha abundància d'aigua a l'entorn, el recurs és econòmic. Quan s'ha d'anar a buscar una mica més lluny, puja de preu. I quan el bé és escàs, problema. Perquè l'aigua, que ningú diria que és un producte car, esdevé difícil i costosa. El mateix si aquesta aigua l'hem de tractar molt. Com més processos, més recursos hi haurem de destinar. I així, simplificant molt, arribem a un context de sequera en el qual l'aigua tributa a l'alça. Les factures s'acumulen i se'n ressenten les arques públiques, però també les activitats econòmiques, perquè, directament o indirectament, gairebé totes en depenen. I recordareu un dels casos recents més mediàtics, el de Freixenet, que anunciava acomiadaments per una crisi sense precedents a causa de la sequera. Així protestava la plantilla de Freixenet, que també denunciava que hi havia altres culpables més enllà de la sequera en aquests acomiadaments. En qualsevol cas, estem parlant d'un ERO a la Casa de les Bombolles Daurades que ha afectat a 150 treballadors. I tot està connectat perquè, abans d'això, el 2024, un dels principals fabricants d'envasos de vidre del continent, Verallia, frenava les seves expectatives de creixement perquè la falta de pluges al conjunt d'Europa es va traduir en una menor producció de begudes i, per tant, menys botelles a fabricar. L'exemple és la planta d'aquesta companyia a la Conca de Barberà, que va congelar l'ampliació de la fàbrica, que hauria d'estar ara construint-se i que encara es manté en l'aire. Inversions frustrades, però avui també parlarem de noves apostes, per exemple, a la indústria paperera de l'Alt Camp, que també ha patit la sequera. I parlarem de regeneració d'aigua perquè és l'aposta en dos punts del Camp de Tarragona. Quins? De seguida us ho expliquem, però abans obrirem les portes d'un parell d'ajuntaments del territori que ho han passat realment malament.
1: Quatre gotes, el podcast sobre la sequera.
0: L'aigua més cara és la que no es té. És una de les referències que, fent aquest programa, s'ha anat repetint i qui també ens la pot confirmar és l'alcalde de l'Espluga de Francolí, Josep Maria Vidal. Benvingut al Quatre Gotes.
2: Bones, què tal?
0: De la sequera meteorològica a la sequera econòmica, l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí, en aquest context del 2019 fins al 2025, en el qual ha acumulat diversos anys de sequera, d'escassetat de pluges, un municipi que s'abastia amb els seus aqüífers locals i aquesta escassetat d'aigua es va traduir en un excés de despesa, un extra de costos per poder portar aigua primer amb camions cisterna i després desplegar finalment la connexió amb l'aigua de l'Ebre. Parlem realment d'una hipoteca econòmica per culpa de la sequera?
2: Realment sí, perquè estem parlant de que anualment, quan hi ha hagut sequera i hem fet aportacions amb camions cisterna, estem parlant d'una despesa aproximadament d'un milió d'euros anuals. O sigui, l'Espluga de Francolí és un poble molt gran com perquè no hagués tingut solucionat el tema de l'abastament d'aigua aclarit, no? I clar, el fet de que una sequera tan severa, no?, s'hagi perllongat en tant de temps, doncs això ha afectat molt. O sigui, al final, sí que l'Espluga vam fer aquests talls d'aigua per almenys garantir durant unes hores de subministre d'aigua, però això, sumat a l'estat que teníem de la xarxa, que teníem un rendiment aproximadament d'un 50%, i sumat, diguem, a també, evidentment, doncs, que les cases no estan preparades per la sequera, la xarxa no estava preparada per la sequera i molts condicionants, no? O la cultura de l'aigua encara no anem conscients, no? Que sobretot al començament de la sequera no anem conscients que això duraria temps i que tindria aquestes implicacions, doncs clar, és una despesa que al final aquesta frase que deies, no? La introducció és del tot, bueno, és un millor exemple segurament serà el de l'Espluga, no? Que tant de bo, no?, ja haguéssim tingut aquesta infraestructura, que el poble hagués tingut aquesta infraestructura de connexió de l'aigua, tant de bo, doncs, el rendiment de la xarxa d'aigua hagués sigut superior, perquè al final t'ho acabes trobant, no?, i tota la feina, diguem, que no es fa amb anterioritat o que els deures que no es fan llavors acaba tenint unes conseqüències, han sigut unes conseqüències molt dures, perquè realment la sequera ha sigut molt perllongada en el temps, molt sostinguda en el temps, i perquè sempre ha anat a més aquesta sequera. Aquesta sequera no hi ha hagut períodes, diguem, d'alleujament, no ha sigut concretament 2 anys i mig del primer dia a l'últim, que han sigut talls restrictius d'aigua amb viatges ingents, no? El nombre de viatges ingents que fèiem amb transport, i això, evidentment, doncs es paga.
0: Abans has dit una xifra que, clar, si no ho posem en context, és difícil de calcular o de veure de quines dimensions estem parlant. 1 milió d'euros pel que fa al pressupost de l'Espluga de Francolí és molt?
2: És molt, i més quan no ho tens previst, no? O sigui, el primer any de sequera nosaltres no teníem previst gastar-nos 1 milió d'euros per transport d'aigua, i, per tant, són diners que no estan en el pressupost i, per tant, que no existeixen. I quan no existeixen els diners, què passa? O que acabes gastant els diners d'altres partides, o que acabes tancant l'any amb números vermells, que són les dues coses. Al final no pots absorbir 1 milió d'una manera ni de l'altra, sinó que el que acabes fent és, bueno, arrossegues, ja comences amb números negatius i el següent any pressupostari parteixes dels números negatius de l'any anterior i, a més, li sumes que tornes a estar doncs un any amb falta d'abastament d'aigua.
0: I aquesta factura de l'aigua, una vegada acabada la sequera hidrològica, quants anys creus que s'arrossegarà? És a dir, el que es va gastar de més, aquesta inestabilitat, aquests problemes econòmics, encara s'arrossegaran durant molt temps a l'Ajuntament?
2: Faig números rodons, no? d'aquest milió anual, uns 250, o sigui, una quarta part sí que s'acaba subvencionant amb les línies de subvenció corresponent. Això, per tant, ho dic per anar reduint aquesta xifra, no? Acabes deixant de fer coses, aquesta xifra es va reduint, però hi ha una part d'aquesta xifra que no la pots reduir, no la pots absorbir en el pressupost, perquè de despesa corrent normalment l'Ajuntament té uns 4 milions i mig, a part inversions, que això és fluctuant i en funció de les subvencions que tinguis. Per tant, estem parlant de gairebé una quarta part de la despesa, no? Jo ho dic, és com si a l'Espluga haguessin fet, perquè en el mandat, diguem, fa 2 mandats es va fer la construcció d'un pavelló esportiu, que en aquest cas el seu cost és d'un milió, no? És una inversió d'un milió, doncs és com si haguessin fet dos pavellons i mig, però sense tenir-los. I ara ens ho trobem, no? Com bé deies, clar, això són 2-3 anys que tanquem malament els números, ara que, evidentment, doncs, hem hagut de demanar un préstec a través de l'Institut Català de Finances per poder, doncs, equilibrar el pressupost i poder tenir disponibilitat. I, clar, això s'arrossegarà uns quants anys, s'haurà de pagar aquesta quota, que no serà molt elevada, però, evidentment, hi haurà aquest tema que cuejarà encara, no, però fort, el que ha afectat han sigut els anys 23, 24 i 25. Ara hem de veure l'any 26 si això ja comença a revertir o encara arrosseguem, no?
0: En qualsevol cas, aquest sotrac sí que ha marcat un canvi de mirada. Per exemple, aquí a l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí, algunes inversions s'han destinat especialment en l'aigua i també s'han creat noves ordenances específiques per projectar el municipi cap a un futur on la consciència en relació a l'estalvi de l'aigua sigui present i també pel que fa al cost, no, d'aquesta aigua?
2: O sigui, el ramal del Cat no acaba de ser un mini trasbassament de l'Ebre, és un mini trasbassament a l'Ebre que està alimentant, doncs, els municipis de Tarragona. Per nosaltres és l'última opció, però al final l'hem acabat executant. I és l'última opció en quant a recursos, no? Nosaltres el que, evidentment, hem obert pous nous, hem arreglat, diguem, comptadors, hem fet la xarxa, hem estat canviant la xarxa, hem arreglat més de 4 quilòmetres de xarxa en baixa, ara n'arreglarem també 2 quilòmetres més. Hi ha una xarxa que s'està començant a digitalitzar, s'està començant a sectoritzar, per poder detectar ràpidament més les fuites, i també hem fet actuacions a nivell tarifari. El que hem volgut fer és que el servei de l'aigua sigui sostenible. La millor manera de fer-lo sostenible és que tot el que recaptem en l'àmbit de l'aigua, no? Amb els rebuts de l'aigua, s'acaba invertint en despesa d'aigua, ja sigui en despesa corrent o en despesa d'inversions. Això ho tenim equilibrat i això va sumat, com bé digués, amb dues ordenances concretes, no? Una pel tema de la sequera, per tenir més eines per lluitar contra la sequera, no? I l'altra, que és l'ordenança per millorar el que són, diguem, les construccions, no? Això que ens permet és, bueno, fem una exigència més del que les normes actuals et diuen del que ha de ser l'edificació, no? I el que demanem és que hi hagin sistemes de reaprofitament d'aigua en els habitatges, en els edificis nous, que es facin nous o de gran rehabilitació, establir uns criteris de com més superfície té un habitatge o més superfície de jardí o de pati tingui, doncs més mesures d'estalvi d'aigua, no? De reutilització d'aigua, doncs ha de tenir. Són totes aquestes actuacions que el que hem de fer és, al final, que l'Espluga de Francolí estigui en una situació d'afrontar sequeres molt millor que no pas fa uns anys. O sigui, estiguem en una situació de molta més resiliència, de moltes més opcions en quant a captacions d'aigua i que l'estructura, no? L'ús que se'n faci de l'aigua sigui molt més responsable. Això també ha ajudat a que la gent faci un ús més restringit de l'aigua.
0: Josep Maria Vidal, alcalde de l'Espluga de Francolí, gràcies per sumar la vostra visió aquí al Quatre Gotes.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
0: I no abandonem l'administració pública i, en concret, la gestió municipal, perquè potser recordaràs que quan parlàvem de saurins i d'aquífers en el tercer capítol vam mencionar un cas prou sorprenent com el d'Alforja, al Baix Camp, on un misteriós saurí va trobar una veta d'aigua. Aquell cas, tot i donar un bon titular, no va acabar de resoldre del tot la situació de sequera i havíem deixat una conversa pendent amb l'alcalde, com us dèiem. Joan Josep García, benvingut de nou al programa.
3: Bon dia, Gerard.
0: Les trucades del saurí van tornar més enllà d'aquella primera trucada que ens explicaves perquè els problemes d'aigua tampoc van acabar d'abandonar el municipi.
3: No, la veritat és que ens va ajudar molt el pou que vam fer amb el saurí, però clar, la situació, doncs, després de setmanes estirant l'aigua de l'aquífer del pou, doncs se van aixugant. Llavors, sorprenentment, Gerard es va posar en contacte amb mi, el saurí, i em va dir, escolta, veig que l'aquífer que tens s'està aixugant, hauries de fer el que ja et vaig dir la primera vegada, que és anar més enllà dels 150 metres que tens la veta més bona. I així vaig fer, vaig tornar a fer un altre segon pou, bàsicament alineat on ell em va comentar la veta, i evidentment la veta més bona era la de 150 metres perquè llavors podíem començar a treure doncs, aquests de 9 a 10 metres cúbics hora, de passar de 2 metres cúbics vam passar a 10 metres cúbics hora i ens va ajudar també doncs, a abastir el municipi d'Alforja. Vam creure que durant aquesta sequera havien d'intentar optimitzar que els usuaris optimitzessin el màxim possible l'aigua. Ells van fer una molt bona feina. Nosaltres teníem una mitja de 120 litres per usuari dia, però tot i amb això, doncs, creiem oportú, nosaltres vam fer una sèrie d'actuacions. Entre aquestes actuacions, no només són les cubes, sinó és la captació. Nosaltres també distribuïm el tema, diguéssim, l'aigua d'ús de boca amb l'aigua de rec. L'aigua de rec porta nitrats i la d'ús de boca la portem, diguéssim, amb una canalització totalment diferent, per descomptat. I és evident que la factura que nosaltres hem pagat és molt alta. Estem parlant que un municipi d'Alforja, doncs, la sequera ens ha pujat gairebé 1 milió d'euros.
0: I, alcalde, el futur el teniu garantit pel que fa a l'aigua?
3: Bé, el futur, Gerard, vull dir, és complexa perquè, segons la meva experiència, això és cíclic. Per tant, ara estem en una situació, a data d'avui, estem en una situació no aquí en Forja, sinó jo crec que tot el territori amb el qual les pluges que n'hi ha hagut, que han estat ha plogut molt bé, vull dir, sense fer masses estralls, en aquest cas aquí al Baix Camp, ens ha permès doncs, respirar una mica, però la situació, doncs, això ens torna a passar. En el municipi d'Alforja, doncs, juntament amb les Borges i també amb Cridacols, el que estem treballant és portar l'aigua del CAT. Creiem que el projecte per ser és portar l'aigua de l'Ebre. Nosaltres necessitem l'aigua de l'Ebre perquè és el que al final donaria estabilització, diguéssim, en aquesta zona, perquè entre que plou poc i estem molt afectats amb nitrats, doncs tenim poca aigua i de mala qualitat.
0: Doncs gràcies, Joan Josep Garcia, alcalde d'Alforja. I avui la cosa va d'alcaldes, però no només, perquè també donarem pas a altres protagonistes, però ara el que fem és saltar del Baix Camp a l'Alt Camp i per parlar del passat i sobretot del futur de la indústria paperera. I és que ha hagut de fer mans i mànigues també per fer front als darrers anys a aquesta falta d'aigua i per això ara plantegen canvis importants.
4: Estàs escoltant el Quatre Gotes.

0: Som a la Riba, municipi de l'Alt Camp, i ens hem situat en concret al Centre d'Interpretació dels Camins de l'Aigua i el Paper, i amb nosaltres un anfitrió d'aquells de luxe, l'alcalde del municipi, en Josep Fort. Bon dia i gràcies per rebre'ns.
1: A vosaltres per interessar-vos pel Centre d'Interpretació. La indústria paperera ha sigut l'única activitat que ha tingut la Riba des del segle XVIII. Després sí que hi ha hagut complements com a tallers per poder reparar indústria paperera, molins, el que fos, però bàsicament indústria paperera. La indústria paperera, com bé dieu, ja sorgeix als molins del segle XVIII, que n'hi ha una vintena dins el nucli urbà, aprofitant els salts de l'aigua que venia de la séquia, encara bé, del manantial de la Font Gran. L'aigua en aquells moments era la base principal per a les rodes hidràuliques, per fer tots els moviments amb l'energia hidràulica, i després era el component per trinxar draps, palla, espart, tot el que es feia servir en aquella època per poder fer un full de paper. I sense aigua, avui l'energia ja és eòlica, elèctrica o amb gas, però el component, la matèria primera per fer el paper, continua sent l'aigua, bàsicament, i ara, en vez de draps o bé espart, doncs és paper recuperat o paper verge, que també a vegades també ve. Avui, aquesta aigua passa en un circuit quasi bé tancat i recuperen el 80-90% de l'aigua que fabriquen el paper. El procés de fabricació actual no té res a veure, evidentment, ni amb el segle XVIII, ni amb el XIX, ni el XX, perquè hi va haver una època que tots recordem que es tintaven les aigües marxaven de la Riba vermelles, blaves, verdes, cap a la pagesia del camp de Tarragona, a través del francolí, vull dir, això es va acabar, i, a més, doncs el procés actualment doncs ja requereix menys aigua, no la quantitat d'aigua a dojo que es anava anys enrere. No?
0: En els moments complicats que hem deixat enrere, aquí també s'ha patit per la falta d'aigua.
1: Sí, sí. L'any passat, en aquest temps, maig-juny, ja entraven les cubes d'aigua diàriament, una trentena, per poder fabricar part de la producció, no tota, perquè moltes setmanes, en lloc de treballar amb dues màquines, només treballàvem amb una màquina de paper. Per garantir la permanència d'aquesta indústria paperera a la Riba i al terme de la Riba, perquè hi ha alguna indústria anant francolí avall, que és prou potenta també, doncs ja estem treballant amb el CAT per portar aigua de l'Ebre cap a la Riba per garantir el subministrament d'aigua que li fa falta a la indústria paperera.
0: Clar, perquè potser sí que s'ha notat que aquest riu Brugent amb els anys ha anat canviant la seva aportació al municipi, que per tant no és cosa només de 2 o 3 anys.
1: No, després de la riuada forta del 1994, el llit del riu va quedar net, per dir alguna cosa. Hi ha moltes filtracions, bastant quilòmetres amunt ja del riu, i l'aigua no superficial no apareix al Brugent com apareixia doncs, 40 o 50 anys enrere. Per tant, ara ja vam anar a parlar amb el gerent del Consorci d'Aigües, hem anat conjuntament amb Vilaverd, perquè els dos patíem sequera l'any passat, i tenim un projecte més o menys embastat a parlar amb les restes d'administracions, com pot ser l'ACA, Diputació, etc., per tirar endavant el projecte.
0: De circuits tancats de reaprofitament i, sobretot, de regeneració d'aigua, ara se'n parla i molt, però fa uns anys no era una qüestió tan d'actualitat. I quan encara no se'n parlava gaire, a Tarragona es va plantejar un projecte que fa molts anys que camina i que està sent referència especialment en l'àmbit industrial. Parlem d'Aitassa, que abasteix la indústria petroquímica, i podem conversar amb el seu conseller delegat, Marc Fargas. Benvingut.
2: Hola, bon dia, què tal?
0: Dèiem això, aquí a Tarragona la regeneració d'aigua ja fa uns anys que camina i, per tant, podem dir que teniu força experiència.
2: Des de fa 13 anys, pràcticament, que vam començar ja una explotació d'un projecte d'aigua regenerada, i això vol dir que ne fa gairebé 20 que vam estar començant a pensar què és el que podíem fer en el sistema de distribució d'aigua i aprofitament de l'aigua que hi ha a la indústria química, no? I aquí és una part molt important, la feina que es va fer en el seu moment per poder aprofitar unes aigües, en aquest cas, la planta d'aigua regenerada que estem actualment en funcionament, les aigües provenents de les depuradores del municipi de Tarragona i de Vilaseca i Salou, les quals, que a comptes d'abocar-se al mar una vegada tractades, doncs les estem aprofitant amb aquesta planta de tractament i tornar-les una altra vegada al consum de la indústria química. A canvi de què? A canvi de no utilitzar l'aigua de l'Ebre, que tenim i tenim una concessió, i alliberar aquest cabal per altres usos del territori.
0: I actualment, quin pes té aquesta aigua regenerada en el còmput global de la indústria?
2: Si penséssim en el consum que vam tindre el 2024, que evidentment és un any tancat i que ja sabem quin és el consum que va tindre la indústria química, l'aigua regenerada ja suposava el 19% del seu aprofitament. És a dir, del cabal que està utilitzant d'aigua la indústria química, el 19% ja és una aigua regenerada en aquest cas.
0: El futur ha de ser poder seguir creixent en aquests percentatges o s'ha arribat a un topall?
2: El que ja està projectat en aquest moment és fer una ampliació d'aquesta planta d'aigua regenerada, que en aquest moment està ja en la seva màxima capacitat de 6 hectòmetres cúbics, 6 milions de metres cúbics a l'any. Això és el que estem recuperant. Pensem una cosa, partint d'unes dimensions, més o menys la ciutat de Tarragona en un any consumeix uns 7-8 hectòmetres cúbics. Per tant, quasi és el consum de la ciutat de Tarragona que estem reaprofitant en aquest moment. I, per tant, com he dit abans, no estem agafant de l'aigua de l'Ebre. Això ho ampliarem un 50% per arribar a 9 hectòmetres cúbics, que aquesta és una inversió que esperem tindre-la enllestida a començaments de l'any que ve. I l'altra és una part molt important. És la gran inversió que tenim damunt de la taula i que ja està aprovada pel Consell d'Administració d'Aitassa, d'aprofitament, en aquest cas no de les aigües urbanes de Vilaseca i de Tarragona, sinó de les aigües industrials que està consumint cada una de les empreses de la indústria química, que el 2022 van fer la inauguració d'una planta de tractament de totes aquestes aigües perquè van per una única conducció d'abocament a mar, se va fer un tractament, doncs agafar aquesta sortida d'aquest tractament i poder fer una nova planta, en aquest cas és una planta que hem anomenat de recirculació, perquè de fet estem recirculant una aigua que ja estàvem utilitzant, i aquesta recirculació ens podrà comportar aproximadament 9 hectòmetres cúbics més, ja veurem quina és la quantitat final, perquè estem encara amb tecnòlegs per poder acabar de decidir la recuperació final que podem tindre. Què compara això? Això compara de que amb l'aigua regenerada més aquesta recirculació ens podríem arribar a posicionar entre un 40 i un 45% de l'aigua que està consumint en aquest moment la indústria química, que sigui aigua o recirculada o regenerada. És a dir, que sigui la mateixa aigua.
0: Fins a quin punt aquí hi ha un sobreesforç per sensibilitat ambiental, per una qüestió de costos, o és també una qüestió de responsabilitat envers la ciutadania o fins i tot de millorar aquella imatge que pot tenir la indústria en el territori? No sé si és un paquet de coses o hi ha una motivació que és la que pesa més per sobre de les altres.
2: És potser una barreja de tot el que has comentat, però la indústria química, i no em cansaré de repetir-ho, la indústria química, com tots els negocis, estan per guanyar diners. I això sembla que sigui una cosa que es tingui que recordar de tant en tant, però és referència de qualsevol tipus de negoci i que algú digui el contrari, no? Però, per tant, és evident que la indústria química fa un esforç econòmic per posar aquesta aigua. Està pagant més aigua, més cara aquesta aigua que no pas una aigua que pugui estar agafant de la concessió que té de l'aigua de l'Ebre, Però això és degut a que, com que la qualitat d'aquesta aigua obtinguda és molt més bona que no pas la que està obtenint de l'aigua de l'Ebre, se pot estalviar alguns processos interns que fan en cada una de les fàbriques. Per això es pot pagar una cosa més. Però és exclusivament això? No, ni de bon tros. L'altre és, evidentment que tenim una responsabilitat en el medi, una responsabilitat de l'ús de l'aigua que estem consumint. L'altre és una responsabilitat també amb el territori. És evident que el fet de consumir, de reutilitzar aquesta aigua, poses en disposició del territori una aigua que, en aquest cas, a vegades pot ser escassa o pot ser falta d'aquesta quantitat. I el darrer és de... Home, ens assegurem una resiliència amb el tema de l'aigua. Igual com el tema de l'energia, l'aigua és vital pels processos químics. Hem de buscar que no hem de pensar a si demà tindrem aquesta aigua. Hem de buscar aquesta continuïtat de l'aigua. El fet de tindre un sistema en el qual una part molt important, un percentatge molt important, sigui la mateixa aigua, això ens dona garanties de que podràs tindre aquesta aigua. Sempre he dit el mateix. Jo hem de canviar, i ho estic dient inclús internament a ITASA i indústria química, hem de canviar la paraula de consum d'aigua per utilització d'aigua. El consum sona a que és una despesa i la tiro i prou. L'utilització és que estic fent servir. Vale? Per tant, jo vull fer servir l'aigua moltes vegades i vull donar moltes vides a l'aigua que tinc. I això és molt important, i si em permets, no tan sols des del punt de vista industrial, sinó des del punt de vista general, de poder reutilitzar tantes vegades com es pugui l'aigua. L'aigua és una característica química que pot fer això, de que diguem que la pots embrutar però la pots netejar. I tècnicament avui en dia hi ha solucions per a poder fer una qualitat de l'aigua pels usos que vulguem.
0: La tecnologia existeix, però la trava en essència és econòmica per impulsar la regeneració d'aigua.
2: Sens dubte. A mi m'agradaria que la regeneració d'aigua la fessin cada un dels convilatants que ens es poden estar escoltant ara, no? O cada una de les poblacions. Això té que ser una despesa. Però pensem, no anem més enllà. Nosaltres, en moltes poblacions de l'entorn nostre, estan regant els nostres carrers i les nostres plantes amb aigua potable. Això és un tema que tenim que canviar. És un tema que tindre aigua potable a casa nostra, hi ha una despesa i un treball molt fort darrere d'això. No pot ser que li donem poc valor a una aigua que obrim l'aixeta, la utilitzem durant 30 segons i aquella aigua ja l'han perdut. No pot ser. Han d'agafar aquesta aigua, evidentment l'han d'usar, però una vegada ja està feta de servir, li han de tornar a donar un sentit a aquesta aigua. Que això té un cost. Dieu-nos uns a nosaltres que l'estem pagant íntegrament, aquests costos, per poder regenerar aquesta aigua, que per altra banda... Això també ho vull posar en valor, el fet de que nosaltres farem aquestes inversions de reutilització d'aquesta aigua pagant el 100% a la indústria química. Anirem a buscar qualsevol ajuda que hi hagi, per descomptat, però no estarà vinculat a tindre una ajuda per poder fer aquestes activitats. I això crec que ho tindríem que pensar, no tan sols les administracions locals, sinó l'administració catalana i, si em permets, inclús estatal.
0: Marc Fargas, conseller d'ITASA, gràcies per atendre'ns, per explicar-nos aquesta visió que està sent per molts, com dèiem, referència en el tractament de l'aigua i de la regeneració.
2: Moltíssimes gràcies a vosaltres, a disposar.
3: Quatre gotes, el podcast sobre la sequera.
0: L'aigua regenerada també pot ser una solució per als cultius? Aquesta opció, com a mínim, està damunt la taula de la comunitat de regants del pantà de Riudecanyes, que beu del riu Siurana. L'avellana de Reus és un dels productes més preuats de les finques d'aquesta comunitat. El futur d'aquest fruit sec passa en part per l'aprofitament de l'aigua de la depuradora de Reus. N'hem pogut parlar amb el gerent de la comunitat de regants, el Miquel Àngel Prats.
4: Bueno, evidentment, l'aigua regenerada és una solució de futur, perquè amb el canvi climàtic veiem que les aportacions als embassaments cada vegada són menys i que l'aigua regenerada, que és l'aigua que se torna a fer apte per diferents usos que surt de les depuradores de les ciutats, en aquest cas la de Reus, doncs és evident que Reus serà l'últim que es quedarà sense aigua. Aquesta aigua té una garantia que no tenen les altres.
0: El que s'està estudiant, però, és si aquesta aigua regenerada és adequada per al cultiu de l'avellaner.
4: Que la sau no la tolera a partir d'un cert nivell que està sobre els 800 microsiemens. A part de que després té toxicitat amb el tema dels clorurs, que aquesta aigua regenerada en porta, perquè al final se desinfecta amb clor, i llavors I el tema de la salinitat, perquè l'aigua que surt de la depuradora, en aquest cas de Reus, té entre 1.200 i 1.800, depèn de l'època de l'any, de microsiemens de salinitat, i per tant ens interessa saber si això també afecta a les plantes ja a nivell de producció, no? O sigui, la planta ja està produint, perquè clar, si al final això ens afecta i s'acaba morint, doncs tindrem aigua però no ens servirà per bo i res, no?
0: Estudi a banda, sí que hi ha la voluntat de la Generalitat perquè aquests regants de Riudecanyes tinguin aigua regenerada en un futur. Es farien dos projectes, un per tractar l'aigua de la depuradora i l'altre per emmagatzemar-la.
4: I l'agricultura, com és el nostre cas, Vallaners i Olivers, doncs pràcticament la utilitzen 3, 4, 5 mesos. Per tant, s'ha de poder emmagatzemar. Llavors, i no es pot tirar l'embassament, perquè l'embassament, a part de tindre aigua per rec, té aigua de boca, i aquesta aigua d'una estació de regeneradora no es pot fer servir avui per avui directament per aigua de boca. Per tant, no es pot tirar l'embassament. Llavors, se fan unes basses per poder emmagatzemar el tomb d'un 1,5 hectòmetres. I amb això ens donaria una garantia d'aigua, si reuneix les condicions per poder regar el Vallaner, com a mínim aquests dos últims anys, 23 i 24, que no hem pogut regar, podríem regar.
0: Ara bé, s'ho hauran de prendre amb paciència perquè aquest projecte difícilment serà una realitat abans del 2028. Sigui com sigui, aquesta opció podria arribar a distensionar la disputa per l'aigua de Siurana que existeix entre la població del Priorat i la del Baix Camp. Bé, de moment encara és una incògnita perquè no es coneix ni la quantitat ni la qualitat que podrà aconseguir aquesta aigua regenerada.
4: I, evidentment, si podem ajudar el Priorat a que pugui tindre més aigua, això no no serem nosaltres que ho impedirem en aquest aspecte. El que passa que també hem de ser conscients de les inversions que ha fet la comunitat, no?
0: Ja ens hi referíem en el tercer capítol que Siurana és un d'aquests punts fràgils i també calents del Camp de Tarragona. Podríem dir que per si sol ja mereixeria un quatre gotes.

0: Quatre gotes, una mirada al futur de l'aigua.
1: I acabarem el capítol d'avui del Quatre gotes anant de vacances. Acabem d'arribar a Salou, la capital de la Costa Daurada, per parlar de turisme i aigua. I, de fet, ens reben a l'Hotel Blau Mar per conversar amb una de les veus, podríem dir, més acreditades dins la Federació d'Hostaleria i Turisme de Tarragona en matèria de sostenibilitat. És la Núria Varela. Núria, benvinguda.
2: Hola, gràcies, bon dia.
1: Bé, gràcies per rebre'ns a casa vostra. Ara passarem a l'hotel, però abans d'entrar, volia preguntar, perquè sovint es penja l'etiqueta al sector turístic que malgasta molta aigua. És ben bé així?
2: És cert que tenim aquesta etiqueta, però gens al contrari. Potser la etiqueta és més fàcil posar-nos-la al sector hoteler, perquè és un sector molt conegut. Tothom fa ús del sector hoteler, llavors tothom coneix el que pot passar dins un hotel o dins un establiment turístic. Però no és cert, nosaltres treballem, de fet, el nostre exemple és un exemple que treballem per la sostenibilitat i també pel consum d'energia i aigua des de fa més de 25 anys i em consta que el sector hoteler està treballant també en això.
1: Si et sembla, passem a l'hotel i m'expliques una miqueta quines són les infraestructures que han anat posant en pràctica i també quin és el camí per recórrer que té tot el sector en aquesta matèria.
2: D'acord, passem.
1: Entrem a l'hotel. Tornarem al Quatre Gotes en la recerca de l'eficiència i per atacar una de les grans preocupacions, les fuites. Serà en el pròxim capítol. Fins aviat.
0: Quatre Gotes, una coproducció de La Xarxa i l'Espluga FM Ràdio. Amb el suport de l'Espluga Audiovisual i la col·laboració del Port de Tarragona, el Museu Terra i el Consorci d'Aigües de Tarragona.
3: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a La Xarxa Més.
4: L'hora del podcast.
5: Calaix Actiu, amb Mònica Socies.
6: Estranys en un tren, el talent de Mr. Ripley o petits contes misògins són alguns dels títols de la novel·lista nord-americana Patricia Highsmith. Ana Maria Villalonga, escriptora crítica de literatura i cinema i directora del festival Diana Negra, coneix molt bé la vida i obra de Highsmith.
7: Jo crec que Patricia Highsmith és una de les autores més importants pel que fa, no diré només a la novel·la criminal, perquè ella tampoc no li agradava, sinó sobretot en el tractament del suspens, de la intriga. M'agrada molt perquè és una autora que és capaç d'explicar històries tremendes, horroroses, terribles, distanciant-se absolutament. Ella es distancia, ella ho mira des de fora i no jutja mai, no es posiciona, sinó que ens explica unes històries i deixa el camí obert perquè nosaltres, com a lectors, decidim què està bé o què està malament en allò que explica, no? I, a més, té un interès enorme en furgar dins l'ànima humana. Jo crec que ella, des de posicions que tenen molt a veure també amb la seva biografia, per com va passar la seva infantesa, per, bueno, tota la vida que va tenir, no fàcil, una vida una mica complicada, tot això li serveix molt per explicar aquestes històries. I després perquè es mira el món, a mi m'agrada molt perquè es mira el món des de situacions o des de llocs que no en el moment que ella ho va escriure no eren habituals. Avui en dia ja han passat molts anys, però en aquells moments no eren habituals. I perquè ens sorprèn en cada història que ens explica.
6: La seva infància, tal com diu Ana Maria, va marcar la seva literatura. Els seus pares es van divorciar abans del seu naixement i es va criar amb la seva àvia materna. No va conèixer el seu pare fins als 12 anys i la seva mare va intentar avortar durant el seu embaràs, fet que sempre va marcar la seva relació, conflictiva, d'amor-odi, i que va inspirar el Conte de la Tortuga, que es va publicar al recull de relats Crímenes Bestiales, on un nen assassina la seva mare. Entre el seu primer relat, escrit l'any 1935, que no es conserva, i la seva última obra, Small G, un idili d'estiu, publicada de manera pòstuma, hi trobem 21 novel·les i diversos reculls de narracions breus. Llegir-la és endinsar-se en la ment humana. Té la capacitat de fer-nos entrar en cada escenari i viure el suspens en primera línia.
5: Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
8: La xarxa de comunicació local.

0: Això va de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
1: Avui va de fer coses. Què vol dir amb això de fer coses? No em canso de repetir-ho a les meves xerrades. Si vols que et passin coses diferents, has de fer coses diferents. A vegades em trobo gent que es queixa que no troben noves oportunitats o que diuen que la seva vida és molt avorrida, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Però jo pregunto, i ja fas coses perquè no sigui així? M'expliquen el seu dia a dia i jo torno a repetir. A veure, ara memoritza que t'ho diré en majúscules i negreta. Si vols que et passin coses diferents, has de fer coses diferents. La següent resposta que rebo és, però és que no sé què fer, jo no sé fer això, jo no. Fora el no. Et dic una cosa per començar. Truca amb una persona que fa temps que no hi parles. T'interesses per la seva vida i quedeu. Mira si és fàcil. Amb això ja obres el teu cercle de contactes, potser flueix a fer alguna activitat conjunta i t'obrirà noves oportunitats. Imagina't si cada setmana truques a una persona diferent. No creus que la teva vida ja començaria a canviar? Ara em diràs que no ve de gust trucar a ningú, que no sé què, sí, ja m'ho imagino. I saps per què? Doncs perquè sortir de la zona de confort no agrada. I a més et genera molta incomoditat. I si et dic que la comoditat és l'enemic d'una vida creativa? Doncs vinga, que amb la queixa no anem enlloc. Si creus que a la teva vida li falta una mica d'emoció, fes un pas endavant i truca a aquella persona que fa temps que no veus. Ah, i molt important, si no hi ha resposta a aquesta trucada, no abandonis, insisteix i busca nous contactes fins que aconsegueixis quedar. Som-hi, tu tens el poder de posar creativitat a la teva vida.
2: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Dues nenes menors han resultat ferides greus i 5 persones més han patit ferides lleus després d'una avaria en una atracció de la Fira de Tona. La fallada mecànica va provocar que la porta del Disco Show s'obrís mentre estava en funcionament. Les dues menors han estat traslladades a l'Hospital de Vic amb fractures, tot i que no estem per la seva vida. L'atracció ha quedat ara precintada i la resta de la fira s'ha clausurat mentre s'investiguen les causes de l'accident. I s'han doblat els casos que rep l'Institut Anatòmic Forense en els darrers 9 anys. El 2025 es van rebre més de 6.500. 6 de cada 10 deriven d'una mort i impliquen autòpsies, però la resta majoritàriament estan relacionats amb procediments judicials. L'anàlisi de mostres pot ser crucial, per exemple, en agressions sexuals. L'any passat van arribar a l'ENS quasi 1.400 expedients d'aquesta mena de delicte, una quantitat que també és el doble des del 2016. I l'incendi de Senet a l'Alta Ribagorça ja ha cremat prop de 109 hectàrees de terreny forestal, una trentena de les quals dins de la zona perifèrica del Parc Nacional d'Aigües Tortes. Tot i que no hi ha fronts actius, els bombers mantenen la vigilància dels punts calents i alerten que el foc encara té potencial de créixer si empitjoren les condicions meteorològiques. I en aquest sentit, el Departament d'Interior ha autoritzat la compra d'urgència de 1.500 mànegues per als bombers en plena campanya forestal degut a l'altíssim nivell de simultaneïtat d'incendis que ha provocat un consum més gran, desgast i pèrdua de material. La majoria de les mànegues ja han arribat i alhora també a principis del 2027 s'espera l'arribada d'encara més material. I una avaria al sistema de climatització de l'edifici de traumatologia de l'Hospital Vall d'Hebron ha obligat a suspendre l'activitat quirúrgica programada des d'aquest dimarts a la tarda i fins demà al matí. El centre manté l'atenció a urgències de traumatologia, lesions medulars i grans cremats mentre treballa per reparar aquesta incidència i instal·lar equips de refrigeració provisionals als espais més crítics. I en plana internacional, els ministres d'Interior de la Unió Europea han acordat reforçar les fronteres exteriors, accelerar el retorn de migrants i intensificar la vigilància a les xarxes socials per evitar noves crisis com la de Ceuta. Segons el govern espanyol, dels 72.000 migrants que van arribar irregularment segueixen a la ciutat autònoma. Pel que fa a la xifra de víctimes mortals, continua augmentant i ja s'han recuperat entre 75 i 79 cossos, mentre avança també el complex procés d'identificació de les víctimes. La Guàrdia Civil continua buscant desapareguts al litoral i adverteix que durant les properes setmanes podrien aparèixer encara més cadàvers. I això és tot fins aquí les notícies. Notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, obrim per vacances.

0: Ni diem jocs de taula, i són més vells que la mateixa humanitat. Ens reporten aquesta imatge de tot un grup de gent, poden ser família, poden tenir relacions d'amistats, asseguts al voltant d'una taula, i això jugant amb un joc en què hi ha un tauler, normalment un tauler, i fitxes, o cartes, o daus. Però això és la base, perquè a partir d'aquí els jocs que dic jo de taula que existeixen des de sempre s'han canviat, s'han estilitzat, s'han dissenyat, s'han adaptat als nous temps. Ara ja no cal que sigueu una multitud per jugar als jocs, hi ha fins i tot jocs de taula individuals, n'hi ha que combinen fitxes, daus, tauler, sense tauler. Estan, a mi a vegades el difícil, i això és el que demanem sempre als jocs de taula, és que portin les instruccions, i en aquest sentit també han evolucionat, perquè buscant la finalitat, no, a vegades tan senzilla i tan general com l'objectiu és quedar-te sense cartes, que això és un objectiu de molts jocs de taula, doncs, en fi, compliquen la vida amb allò dels salts de torn, de canvis de sentit en el teu torn, d'haver de treure una carta que penalitza i qüestions d'aquestes. A vegades les instruccions són molt difícils d'entendre i en aquest sentit dic que també han evolucionat perquè tots hem visitat alguna vegada algun tutorial de YouTube en què, doncs, un xic amb més o menys gràcia i rapidesa, perquè aquí l'important és la rapidesa i la senzillesa, t'explica com has de jugar al joc de taula que t'acaben de portar els Reis, per exemple. N'hi ha de complicats, n'hi ha que darrere d'uns dibuixos molt boniquets, molt agradables, doncs tenen unes normes al final que inclouen també, i això és molt d'agrair, no?, la manera de jugar senzilla, de pim-pam, la manera de jugar més complicada i la manera de jugar quan ja sou, doncs això, un grup nombrós de gent. Vaja, que passes una bona estona o una mala estona, depèn de si primer t'has de llegir les instruccions. Mira, he fet aquella cosa tan xula que ens estalvia molt de temps, que és demanar-li a la IA, ja no directament a Google, sinó a la IA directament, li he preguntat quants jocs de taula existeixen al món. I pensava que explotaria, es veu que no ha explotat, simplement m'ha dit no hi ha un nombre exacte, vull dir, no te'l puc donar, diu, però sí que hi ha un registre, una base de dades de referència global en una pàgina web que es diu Board Game Geek. Board Game Geek, que està molt bé, que és molt friki, i allí tenen registrats, friki en el sentit d'especialitzat, i això és fantàstic, allí tenen registrats més de 140.000 jocs diferents, i el que és més important, categoritzats per tipus de joc. De fons i començant a nivell musical el programa d'avui, els Cardigans, aquesta banda de Suècia que ens presentaven l'any 98, el seu treball discogràfic Gran Turismo, i d'aquí sortia potser el tema principal i més conegut dels Cardigans, que és My Favorite Game. I això us estem preguntant avui, quin és el vostre joc preferit? Joc de taula, això sí, perquè jo crec que l'afegitó de taula s'ha fet cada cop més important a mida, no?, o quan vam tenir l'explosió, jo diria que als anys 80, dels videojocs. Per tant, aquí està la diferenciació. Li preguntem a l'Aina Barbany, de Cardedeu, com ho té ella. Aina, bon dia.
1: Bon dia, Núria. Com esteu?
0: Bé, difícil avui, triar un joc de taula, no? Jo crec que la proposta és recomaneu-nos en dos o tres o quatre.
1: Sí, estaria bé. Així fem un recopilatori, no?
0: Clar.
1: Però realment és complicat i és molt interessant, perquè els jocs de taula sempre van bé. És a dir, l'estiu, que és temps de vacances, de trobades amb amics, amb família, tardes que es fan llargues, nits que també semblen que no s'acaben mai, no? Enmig de tot això, els jocs de taula és com que donen vida. I és curiós perquè al final poden passar els anys i néixer noves formes d'entreteniment, però els jocs de taula sempre hi són per deixar records memorables a l'estiu, no? Perquè quantes vegades després de dinar o de sopar ens hem animat a jugar una partida, o quantes tardes de vacances hem acabat allargant perquè hi havia una revenja pendent.
0: Vaya.
1: Vull dir que és un tema que és interessant i que ens pot ajudar, doncs, a passar l'estiu bé, no?
0: Parleu-nos de les vostres partides en família, amb amics, aquelles partides de jocs que potser el joc és el de menys,
1: Sí.
0: El joc al final és l'excusa que acabes rient. Sempre hi ha el trampós en tot grup de joc de taula. Hi ha qui fa trampa, sempre.
1: És curiós perquè és veritat que hi ha diferents tipus de persones quan parlem de jocs de taula. Jo, per exemple, sóc de les que li poden explicar les normes 40 vegades
0: no.
1: I tot i així, la propera vegada que jugues, se n'oblida. O sigui, és increïble. Tu ets d'aquestes, Núria, o ets de les que explica les normes?
0: Ui, lo de les normes ho porto fatal, Per això et dic que jo miro tutorials de YouTube, però però em costa, perquè hi ha jocs complicadets. Sí, sí, sí. També hi ha qui es va inventant les normes sobre la marxa, amb consens, allò. Això ho fèiem així, ho fèiem així. Va, decidim que ho fèiem així, eh? Vinga, vale, per tothom.
1: Sí, exacte, és veritat.
0: I també és una bona manera.
1: Però bueno, doncs avui estarem recollint això, diverses propostes de jocs de taula que recomaneu o històries que vulgueu explicar arran doncs, dels jocs de taula, així que podeu anar enviant els vostres àudios a WhatsApp i si no també a través d'Instagram doncs, ens podeu escriure tant els missatges directes com els comentaris de la mateixa publicació.
0: Doncs vinga, així ho farem. Aina Barbany, Cardedeu, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Fins ara.
2: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
0: Començarem posant-nos bé seriosos. La primera entrevista del dia ens durà a parlar sobre la crisi migratòria, la gran entrada de migrants que està vivint les costes de Ceuta. Ho farem des del punt de vista normatiu, a veure si entenem una mica la situació i sabem també quins mecanismes hi ha de regulació. Després parlem d'una iniciativa molt interessant que ens proposen a Premià de Mar, els horts socials. Sabrem com s'ho fan els museus que tenen les seves instal·lacions a l'aire lliure per combatre la calor i atraure encara visitants que vulguin conèixer doncs, això, la història i el patrimoni del lloc sense tenir aire condicionat. Per altra banda, i a tomb dels jocs de taula, ens espera una entrevista molt, molt interessant, un reportatge, de fet, molt interessant sobre el fenomen de l'estiu a nivell de passatemps, els mordocos. Coneixerem una llibreria mítica a Premià, d'aquestes que aglutinen o que són un referent cultural de la població, que es diu Vapor Vell. Segur que venen moltes més coses que mordocos. També parlarem sobre patrimoni i ho farem visitant la Vila Closa, que és el nucli antic d'Altafulla. I en espai de cuina, abans de tancar el programa, avui ens explicaran la importància dels embotits. I comencem per el programa, com sempre, amb la ronda d'actualitat.
2: Obert per vacances.

0: La primera parada la fem a Girona. Girona FM, Pau Villafanya, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Bon dia. Mira, l'alcalde de Girona, comencem amb política municipal, l'alcalde de Girona, Lluc Salellas, admet que el tancament del cinema Trufó de Girona és el desenllaç que no volia en cap cas. Augura que durarà mesos aquest tancament.
1: Sí, una situació que s'allargarà mentre el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic resol el recurs contra l'adjudicació. En una entrevista a l'ACN, Salellas defensa que els tres regidors de Guanyem Girona votessin en contra de donar la gestió a l'empresa Rambla de l'Art Cambrils i assegura que estaven disposats a assumir les conseqüències si aquesta posició prosperava.
2: Si algú més hagués votat en aquests termes, no? A partir d'això hagués decidit iniciar algun tipus de demanda o element perquè considerar que no hi havia un interès general, doncs haguéssim hagut d'assumir les conseqüències que hagués fet falta. No? Nosaltres per això vam votar en aquest sentit. Vam ser honestos i sincers amb nosaltres mateixos. No vam voler enganyar ningú. Tanmateix, no? Puc fer un exercici d'autocrítica com a alcalde perquè, malgrat aquesta posició personal i de grup municipal, hem arribat en un punt que és el que no volia que s'arribés en cap cas, que és que avui el cinema està tancat.
1: Ara, la prioritat amb la qual treballa el govern, segons va explicar l'alcalde, és poder reobrir el cinema com més aviat millor i que el col·lectiu de crítics tingui un tancament digne malgrat el dolor i la pena.
0: També us expliquem que un diputat gironí de Junts denuncia un agent de la Policia Nacional per humiliar-lo per la seva ceguesa i per parlar català.
1: Isaac Pedrós ha denunciat un agent de la Policia Nacional a la comissaria de la Jonquera per, segons ell, fer mofa de la seva ceguesa i tractar-lo de manera humiliant per no parlar en català. Com explica Pedrós a l'escrit presentat a la Fiscalia de Girona, ell, la seva dona i la seva filla van personar-se a la comissaria per renovar el DNI de la menor. Durant el procés, els agents van adreçar-se exclusivament en castellà a la família, van combinar-los a parlar castellà, van fer-los pagar també una taxa de la qual n'estaven exempts com a família nombrosa i van obrir una denúncia de continuïtat tingut fals contra el diputat, segons la seva versió.
0: I avui parlem de l'àmbit sanitari també perquè la xarxa hospitalària de Girona incorpora un model d'atenció al peu diabètic per reduir les amputacions de pacients.
1: L'objectiu és que es pugui oferir una atenció sanitària més propera als pacients amb diabetis i també es puguin reduir les amputacions. El peu diabètic és una de les complicacions que té més impacte entre els pacients de diabetis mellitus. Actualment, el model de peu diabètic ja es treballa amb els hospitals Trueta de Girona, Santa Caterina de Sal i el de Figueres i, a més, ja s'està treballant per introduir-lo en els centres d'Olot i Palamós.
0: Són notícies que ens acosten a l'actualitat gironina. Pau Villafanya, Girona FM, moltes gràcies.
1: A vosaltres.
0: Des de Barcelona, en concret Sant Cugat, saludem avui la Tina Forest. Tina, bon dia.
3: Bon dia, Núria.
0: I comencem explicant-vos que el laboratori forense de l'Institut de Medicina Legal arriba als 6.733 casos. Això és el doble que fa una dècada.
3: Sí, es tracta d'un rècord d'activitat que consolida una dinàmica iniciada a partir del 2022. També es va registrar el nombre més elevat d'agressions sexuals fins al moment, amb 1.394 expedients, un 9,2 més que el 2024 i 4 vegades més que el 2016. Precisament el seu director, Eneco Barberí, ha posat èmfasi en aquest creixement, ja que es tracta de la xifra més elevada de la sèrie, de les quals 653 han suposat estudis toxicològics. També ha remarcat la importància que les víctimes vagin com més aviat millor a un centre sanitari per poder recollir mostres.
4: Les víctimes de violència sexual gairebé han duplicat també en 10 anys. Per tant, això té un impacte directe sobre el laboratori forense que detecta, d'una banda, les restes d'espermatozoides, per tant, és un aspecte capdalt, no?, per estudiar, i també impacta en

0: substituït. El revestiment impermeabilitzant que va cremar no es troba en cap altre tram de la xarxa. El conseller de TMB també ha afirmat que reforçaran els protocols d'emergència amb més informació al passatge. A més dels missatges que es puguin emetre des del centre de control de metro i des de les cabines de conducció, s'incorporaran als trens cartells amb consells de seguretat per orientar els usuaris davant d'una incidència.
1: I els excursionistes, de fet diferents entitats, excursionistes que reclamen al govern un pla per poder tornar a accedir a Collserola.
0: Sí, perquè les restriccions per la pesta porcina africana estan tenint un impacte directe en el col·lectiu excursionista de l'entorn de Barcelona, que ha vist com un dels seus principals actius, Collserola, ha quedat tancat i barrat des de l'inici del brot, el passat mes de novembre. Les entitats veuen un greuge en la durada de les restriccions que impedeix dur a terme activitats com ara entrenaments, excursions de divulgació de la natura o proves atlètiques. El Centre Excursionista de Catalunya més alerta que les restriccions han fet caure la meitat dels infants que participen en els seus casals a Barcelona. Per tot plegat, reclamen la reobertura gradual i s'ofereixen a participar si cal controls o establir recorreguts segurs.
1: Tina Forès, des de Cugat Media, moltes gràcies. Fins demà.
0: Fins demà.
1: La propera connexió se'ns emporta cap a Terres Lleidatanes. Arnau Vila, bon dia.
2: Bon dia, Núria.
1: Arnau Vila, sempre em deixo l'accent, eh?
2: Sí, Vila,
1: vinga.
2: Correcte.
1: A vegades el poso, a vegades no. Va, que continuem parlant d'incendis d'alta muntanya. De fet, continuen les tasques d'extinció d'aquest incendi a Sanet, que ens aporta de cap durant fa uns quants dies ja, és a l'Alta Ribagorça. Afecta provisionalment 109 hectàrees. D'aquestes, 36 corresponen a la zona perifèrica de protecció del Parc Nacional d'Aigüestortes i l'Estany de Sant Maurici. Com ho tenim, Arnau, ara?
2: Sí, mira, el foc continua actiu des de divendres, tot i que els bombers asseguren que ja no hi ha cap front actiu. Els equips d'emergència mantenen la vigilància dels punts calents que encara persisteixen a la zona boscosa i treballen per evitar possibles revifades. Les tasques d'extinció encara es podrien allargar durant dies o fins i tot setmanes, ja que la dificultat del terreny, escarpat i de difícil accés, i la presència de nombrosos troncs caiguts compliquen els treballs sobre el terreny, com ha explicat Xavier Castellarnau, sotsinspector de bombers i cap d'intervenció del foc de Sanet.
3: Perquè és un incendi que està en una zona amb molt material gruixut, o sigui, molts troncs caiguts, arbres caiguts, que estan fent fogueres, que doncs, pot ser que puguin cremar durant dies, realment. Si aquestes fogueres, o aquests arbres caiguts, o aquests punts calents estan limitats dintre una zona de perímetre negre i no tenen possibilitat de propagar, doncs pot ser que estiguin fumejant i que siguin visibles des de la carretera, des de qualsevol lloc, durant dies i potser alguna setmana.
2: Mentrestant, es mantenen les restriccions d'accés a l'entorn de l'incendi per garantir la seguretat. El Parc Nacional està informant els visitants perquè evitin les rutes dels estanys de Jàmena i Estany Roig, a banda de la zona dels Besiberris i els accessos per Toirigo. A més, en coordinació amb els agents rurals, s'han delimitat i tancat els accessos a la vall de Barravés i a la Ribera de Caldes.
1: I a Lleida Ciutat, els bombers van desallotjar preventivament ahir dimarts al matí un edifici del carrer Pi Margall de Lleida, després que s'enfondrés una terrassa situada a la primera planta. No hi ha cap persona ferida.
2: L'avís es va rebre poc abans de les 11 del matí i per precaució es van desallotjar una desena de veïns, així com els responsables i clients d'un bar i d'una fruiteria situats a la planta baixa de l'immoble. Després de la inspecció tècnica, els bombers van descartar danys estructurals a l'edifici i la majoria dels residents ja van poder tornar als seus habitatges poc després del migdia. Com a mesura preventiva, l'habitatge afectat per l'esfondrament i el bar ubicat a la planta baixa van quedar precintats. Ara s'investiguen les causes del col·lapse de la terrassa que, segons les primeres hipòtesis, podria estar relacionat amb problemes d'humitat.
1: Notícies que ens arriben des de Lleida. Arnau Vila, moltíssimes gràcies. Fins ara.
2: Fins ara.
1: I avui, per ser dimecres, ens interessem també per l'actualitat de les Terres de l'Ebre. Tere Giné, des de la Plana Ràdio, bon dia.
4: Bon dia, Núria.
1: Bon dia. A una setmana de l'eclipsi solar, les Terres de l'Ebre ja ultimeu els preparatius per aquest gran esdeveniment astronòmic, amb activitats divulgatives, presenteu un documental...
4: Efectivament, falten només 7 dies perquè les Terres de l'Ebre es converteixin en l'escenari privilegiat de l'eclipsi solar del 12 d'agost. Els municipis del territori i la comunitat científica intensifiquen les activitats divulgatives. De fet, l'Observatori de l'Ebre a Roquetes viurà el segon eclipsi total de la seva història, un fet de gran valor simbòlic, ja que el centre es va inaugurar precisament arran de l'eclipsi del 1905. Els investigadors tornaran a liderar la recerca de la corona solar, la temperatura i també el magnetisme, a més d'oferir xerrades, tallers i retransmissió en directe per internet. A Tortosa, el Fortí d'Orleans serà l'epicentre de la jornada des de les 7:30 de la tarda, amb música en directe i una xerrada de l'Associació Astronòmica Star Ebre. Per

0: evitar la saturació. De fet, la policia local ja controlarà els accessos i inhabilitarà l'aparcament perquè la gent faci els desplaçaments caminant. Per la seva banda, Santa Bàrbara, un dels 20 punts d'observació oficial, ha organitzat una jornada completa que inclourà desplaçaments en bicicleta per als veïns del poble a la zona, ioga, sopar de pa i porta i també festa musical post-eclipse. Entre les activitats prèvies de divulgació, hem de recordar que aquest proper divendres hi haurà l'estrena a Ulldecona del documental L'Eclipse de l'Ebre, gravat en punts clau com el castell d'Ulldecona, l'ermita de l'Aldea o el mateix Observatori de l'Ebre, dissenyat per Uvisual com una guia pràctica per gaudir del fenomen. L'estrena serà a les 7 de la tarda a l'Orfeó Montsià d'Ulldecona, tot i que també posteriorment es podrà veure pel mateix divendres per canal Terres de l'Ebre a les 10:30 de la nit.
1: Doncs hem fet un gran programa d'actes, de tot el que esteu organitzant per l'eclipsi, més que en parlarem a partir de dilluns, que intensificarem encara la informació. Molt bé, Tere Giné, des de la Plana Ràdio, moltes gràcies.
0: Gràcies, Núria.
1: I és que Terres de l'Ebre també és un lloc privilegiat per veure aquest curtet, però vaja, dintre del curt que serà l'eclipsi el dia 12 d'agost, recordeu, dimecres vinent, doncs això, Terres de l'Ebre serà dels llocs on es veurà durant més temps. Marina Pérez Gota, bon dia.
2: Ja no sé a qui saludo. I pronunciar el meu nom.
1: Bon dia. I què passarà aquí en terres prioratines, per exemple?
2: Doncs mira, per evitar destrosses, que hi hagi molta gent, tancaran accessos. Concretament, Cornudella i la Morera de Montsant al Priorat tancaran els seus accessos al Parc Natural de la Serra del Montsant per l'eclipsi solar entre els dies 11 i el 13 d'agost. La mesura ve motivada per la possible gran afluència de visitants i s'aplica per minimitzar el risc d'incendi. L'Ajuntament de Cornudella de Montsant decretarà aquest tancament dels seus espais protegits i la restricció d'accessos a diferents nuclis urbans com Albarca o Siurana, amb excepció, com és evident, dels veïns. L'Ajuntament de Morera del Montsant també tancarà els accessos al parc el dia abans de l'eclipsi. Tal com estan els boscos, ha assegurat l'alcaldessa i els nuclis, el millor és prendre aquestes mesures de control, ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies l'alcaldessa de Cornudella, Meritxell Cardona.
3: Pensem que si tenim un volum determinat de capacitat, doncs segurament podrem ampliar amb les persones que ho sol·licitin, no? Però sempre que no sobrepassin un nombre. Però tindrem aquest nombre molt delimitat i el que intentarem és això, no? Doncs que ser coherents i no fer una mesura discriminatòria, sinó que sigui de consens i de prevenció de risc.
2: Com ja hem parlat en alguna ocasió en aquest programa, Núria, a partir del nivell 2, perill alt de risc d'incendi del Pla Alfa, els municipis poden tancar aquests accessos als espais naturals.
1: Mm-hmm. I parlem d'altres comarques tarragonines, del Priorat, marxem cap al Baix Camp.
2: Doncs sí, l'Ajuntament de la Selva del Camp, al Baix Camp, com bé deies, ha instal·lat una càmera tèrmica al punt més alt del Puig de Sant Pere sobre l'ermita per detectar incendis forestals al terme municipal. Es tracta d'un dispositiu de videovigilància que compta amb una visió panoràmica tant de la zona del Pla del Camp de Tarragona com de les muntanyes que envolten el terme Salvatà. Com veus, protecció. I un últim apunt. Avui s'acaba, en parlàvem, diria que ahir o dilluns, la 70a edició de la Fira Agosta Vall, que compta actualment amb 200 expositors, un 20% més que l'any passat, i és la Fira del Camp Català, que espera superar els 50.000 visitants entre ahir i avui. Avui a la nit hi haurà l'actuació castellera amb les dues colles de Valls i, com a novetat, aquests dies hi ha hagut programació infantil.
1: Moltes gràcies, Marina. Fins demà.
2: Fins demà.
4: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.

0: I us parlem ara sobre la situació que s'està vivint aquests dies a Ceuta arran de l'arribada de nombroses persones. Ja és un tema, vaja, que té moltes cares i se'n podria parlar des de diferents àmbits, però nosaltres avui volem posar sobre la taula el debat pel que fa al control de fronteres, els procediments d'estrangeria, la capacitat de resposta de les administracions davant d'episodis d'aquest tipus. Ho analitzarem des del punt de vista legislatiu, quines eines té l'Estat per gestionar aquestes situacions, quines conseqüències jurídiques poden tenir. I ho fem parlant amb César Béjar, advocat, que ens explica el funcionament del marc legal i els principals reptes que planteja una situació d'aquestes característiques. En una entrevista conduïda per nostre company d'Emon Ràdio, Arnau Vilà. Arnau, et saludem de nou. Bon dia.
1: Bon dia, Núria. Doncs sí, inaugurem aquest dimecres parlant amb aquesta crisi migratòria en el marc del, en tot el tema legal, i com explicaves, doncs tenim ja preparat el César Béjar, que és advocat, el qual ja saludo. César, bon dia i benvingut.
2: Què tal? Bon dia.
1: Primer de tot, doncs, et pregunto això, no?, en quant a contextualització de la situació. Dic, quan arriben persones en aquestes circumstàncies tan massives, quin és el primer procediment jurídic en matèria d'Estat? És a dir, com reacciona l'Estat i tots els, diguéssim, els treballadors, funcionaris, advocats de l'Estat al veure's en una situació així?
2: Bueno, a veure, el que hem de dir clar des d'un bon començament és que cal tenir clar que no, que el primer no és fer fora ningú, val? El primer és identificar, atendre, atendre sanitàriament, informar amb totes les garanties i atorgar, en el seu cas, l'assistència lletrada, intèrpret i dret d'asil que operen des del minut zero. Una altra cosa és les particularitats que té aquest cas concret en funció de com s'ha produït l'entrada, perquè com s'ha produït l'entrada és important a efectes de distingir si s'aplica un règim o un altre, no? El primer que activa la llei no és l'expulsió, és un procediment de, en teoria, o si, por, si es fes com cal, és un procediment de garanties. En el moment de la interceptació, les forces i coses de seguretat de l'Estat han de filiar cada persona, identificar-la, determinar la nacionalitat, la procedència i deixar-ne constància documental. I aquesta filiació individual és el que marca tot el que passarà després, perquè no és el mateix que entri una persona embarassada, que entri un menor, que entri una persona que hagi saltat la tanca o que hagi entrat, hagi entrat nedant, no? I aleshores, per això és important aquesta afiliació, aquest documental o aquest identificar cada persona concreta en el moment de l'entrada per poder veure quin és el procediment que se li aplicarà posteriorment.
1: Clar, o sigui que estàs dient, César, que, per exemple, són 72.000 les persones que es comptabilitzaven que havien entrat. Dic, d'aquestes 72.000 s'ha de rebre un tracte individualitzat en el marc legal, m'estàs dient?
2: Sí. Això s'ha de tenir molt clar. És que mai hi ha tractament com a col·lectiu o tractament de grup, no? La llei obliga a mirar cas per cas.
1: Vale.
2: Per exemple, ser menor, en aquest cas concret, ser menor ho capgira tot. És marcar, i se li, en aquest cas, manaria la seva condició de menor i no la seva condició d'estranger. Automàticament s'activen uns protocols de protecció del menor en els quals ja entra la fiscalia i entra la tutela de la comunitat autònoma, que és la que, en aquest cas, té les competències.
1: O sigui, això, la regla, digues.
2: No, que dic que la regla és que el tractament ha de ser absolutament individualitzat. El propi dret europeu, ja no la legislació espanyola, sinó el propi dret europeu, prohibeix el tractament com a col·lectiu, perquè seria discriminatori i clar, no deixa de ser injust que es tracti el mateix d'una situació d'una dona embarassada que entra, que necessita una assistència, que te l'has de quedar sí o sí, has d'obrir un altre tipus de procediment, de devolució o d'expulsió en el seu cas, o en el cas d'un menor no acompanyat.
1: O sigui que sobre el mapa podríem dir que, per exemple, dones embarassades o menors sí que se podrien quedar, en canvi, amb gent que no té aquestes condicions o no té, diguéssim, edat per a complir aquestes condicions, tornaria al Marroc?
2: Sí, però no és ben bé així. O sigui, no és que es puguin quedar, és que es queden, que no els pots tornar a la frontera. Val? Perquè, a veure, la sentència, tot ve de l'efecte crida aquest, no ha estat pel procés de regularització. L'efecte crida ha estat perquè fa pràcticament un mes va haver una sentència del Suprem en la que diu que un senyor que va intentar entrar a nedant, o sigui, a través d'una barca a alta mar, i va intentar entrar nedant al territori espanyol, se'l va retornar al Marroc i el Tribunal Suprem va establir que allò no era un dels casos que marca la llei per fer la devolució en calent, i que se li havia d'aplicar un procediment amb més garanties, no? Amb una designada advocat, amb dret a recursos, amb dret a... I aquí està el nucli gordià de la qüestió, no? Que no se'l podia fer fora d'entrada. Perquè la llei sí que hi ha una llei que permet a l'Estat espanyol de dir tot allò, tota aquella persona que entri per la frontera saltant una tanca o superant un obstacle, aleshores en aquell mateix moment se li pot tornar. Se'l pot tornar al seu país sense haver de fer cap procediment. El problema és quan ja estan en sol espanyol, o sigui, quan ja han consolidat aquest sol espanyol, o han entrat per un lloc que no hi ha, que no es considera com una barrera. El Suprem ha considerat que el mar no és una barrera, cosa que és una interpretació, al meu entendre, una mica absurda, i el mateix Suprem estableix que es poden establir una sèrie de barreres de contenció, de boies, ja fa aquesta previsió el Suprem a la seva sentència de dir, escolta, si tu poses aquí unes boies i qualsevol persona que intenti superar aquestes boies o aquestes barres de contenció dins del mar, pues automàticament això et permetrà a tu fer foragitar o fer fora a qualsevol persona que vulgui entrar. I podrà operar el mecanisme de devolució en calent. Si no, pues hauràs de fer el mecanisme de devolució amb totes les garanties. Primer ha d'estar aquí, s'haurà de ingressar en un centre, en un CIE, i s'haurà de tramitar un procediment administratiu amb totes les garanties.
1: Magnífic, magnífica explicació. I en aquest sentit també volia preguntar si totes aquestes situacions suposen una sobrecàrrega de feina per als jutjats, advocats o serveis jurídics de l'Estat, és a dir, hi ha hagut excés de feina per dir-ho d'aquesta manera en tot el tema legal estatal?
2: Sí, això està clar. A veure, el coll d'ampolla no és la llei, sinó és la capacitat del sistema. Pensem que és un sistema en el qual, o és un sector o una matèria, un problema, diguem-li com vulguem, en el qual actuen tota una sèrie d'administracions que s'han de coordinar. Aquesta coordinació és el que tensiona el sistema sobremanera, perquè està l'Estat, està la comunitat autònoma, està la Fiscalia, estan els advocats, amb la qual és un dels efectes menys visibles, aquesta coordinació, però és un dels efectes més reals, no? Perquè clar, els col·legis d'advocats han de disposar, en aquell cas a Ceuta, han de tenir un sistema d'atenció a la gent que hagi pogut entrar i s'hagi quedat, per exemple, als menes, en aquest cas, no? Als menors no acompanyats, vulgarment coneguts com a menes, no? Doncs clar, els col·legis han hagut de fer una... han de prestar un servei extra, perquè no és el mateix, per exemple, en una ciutat com Lleida o una ciutat com Barcelona. Barcelona ja, encara ja té més càrrega, no? Del tema d'estrangeria. Però una llau de 72.000 persones, les quals de sobte hagis d'atendre a 1.000, perquè la resta pues, les han estat retornades, i estem parlant potser d'un centenar o de mil de persones, però no 1.000, 2.000 persones, òbviament és sobrecarregar el sistema jurídic, clar.
1: Clar, no, totalment. I en quant a gestió, es porta des de Madrid, això, diguéssim, és centralista aquesta actuació, per dir-ho així?
2: No, a veure, és el que comentava. Aquí hi ha intervenen diverses administracions. Intervé l'administració de l'Estat perquè fa el control de fronteres, el Ministeri d'Inclusió, a l'hora de gestionar la situació, l'emergència migratòria, intervé la comunitat autònoma en el moment en què ha de posar a disposició dels menors que queden tutelats per la comunitat autònoma, pels organismes dependents de la comunitat autònoma, fiscalia de menors també, però és tot. Sí que amb instruccions, en alguns casos, com a Fiscalia, per exemple, amb instruccions de la Fiscalia General de l'Estat, amb la Fiscalia de Menors, amb el Departament de Fiscalia de Menors, però és la Fiscalia de Menors de Ceuta la que ha d'actuar, no la estatal. Amb la qual cosa, sí, és una coordinació entre organització estatal, entre administració estatal, administració autonòmica, col·legis d'advocats... És una coordinació que és una tasca hèrcula, o sigui... Sí. És d'una magnitud molt, molt, molt, molt bèstia.
1: Hi ha moltes entitats i ens governamentals que ho han de gestionar. César, crec que la Núria Cartanyà també es volia afegir a aquesta conversa. Et volia fer una pregunta, Núria?
0: Sí, és un tema interessantíssim, del qual la veritat és que anem una mica perduts i ho estàs explicant molt bé. Mira, parlàvem ara de quines administracions s'han de fer responsables, no? O tenen alguna mena de responsabilitat directament amb aquest afer. És un afer que va més enllà de l'Estat espanyol. En tot cas, la comunitat internacional també ho està debatent i està mirant el que confies en aquests mecanismes a nivell dels acords que puguin prendre, comunitat internacional, no sé si diu Unió Europea o fins i tot més enllà.
2: Bé, és que la Unió Europea fa anys que dona pas de sec, no? Sí. I al començament d'aquesta crisi, liderats per la Meloni, doncs no per Itàlia, no? Semblava que se posava una mica d'esquena i era una mica trencar les regles del joc de la solidaritat entre països i marcava una mica la tendència, una tendència bastant perillosa, no? De extremismes, que aquesta onada d'extremismes que assola tota Europa. Sembla ser que ja el Consell Europeu i la Comissió Europea aquestes últimes hores sí que s'ha pronunciat fermament en favor de la, en favor dels seus socis, no? De la Unió. I sí que sembla que la cosa s'ha redreçat una mica. Jo no confio gaire perquè és un sistema pervers el que s'ha establert en els països, en aquest cas amb el Marroc, però també va passar el seu dia amb Turquia o passa a la illa de Lesbos amb Grècia, no? Aquest mecanisme que tenim els occidentals, els països rics, uns més que d'altres, però els països rics, no deixen de ser la Unió Europea no deixa de ser un col·lectiu de privilegiat de 300 milions de persones, 300 i pico milions de persones que són privilegiats en el conjunt de tot el món. Aquest sistema de dir jo et pago a tu, Marroc, o et pago a tu, país africà que sigui, o pago a qui sigui, per a que et gestionis, per a que mantinguis a ratlla els teus conciutadans i no els deixis entrar, no els deixis sortir del teu país per a que entrin al meu, i et pago, això genera... O sigui, és un sistema de xantatge que l'estàs implementant tu mateix, perquè estàs dient, mira, jo et pago per a que controlis les teves fronteres. I en un moment donat, el Marroc diu, bueno, pues miro cap a un altre costat, pressiono, demano més diners o demano més... Estic en el si d'una negociació del que sigui, i per pressionar-te miro cap a un altre costat i deixo que els meus ciutadans se vagin de la... o deixo que les fronteres siguin un coladero, no? I, clar, som nosaltres mateixos, els europeus, que hem implementat aquest sistema. És que estem pagant a tercers països per a que solucionen el tema de la immigració i no donem una veritable solució a la... que és molt complicat, és un tema
0: clar,
2: que és complicat. No?
0: Aquí ve l'última... Aquí
2: no és capaç de posar una solució definitiva damunt de la taula.
0: Aquí ve l'última pregunta, però, la pregunta però, del
2: però,
0: milió.
2: Sí, dame.
0: Què caldria canviar? En línies generals, sense entrar molt al detall, però César, des del punt de vista vostre, del legislatiu, què caldria canviar i des d'on? No? Quatre directrius claus que caldria fer per no arribar a aquesta situació, o almenys si hi arribem per gestionar-ho. Què creieu?
2: És que és molt complicat perquè tot forma part de, no, del capitalisme imperant. De dir, als països rics ens ha interessat anar a aquests països quan ens ha calgut. No? Hem anat a l'Àfrica i hem expoliat i hem esquilmat els seus fons marins i hem tret les seves mines i els seus... Hem fet l'extracció dels seus minerals. Hem anat allí com si fóssim els amos del cortijo i tot això, pues, clar, en el moment en què nosaltres generem aquesta a països que ja estan depauperats, no? que no tenen recursos econòmics, o que sí que tenen recursos econòmics, però no tenen la manera de com explotar-los per ser mateixos, i hem sent nosaltres els que hem anat allí a fotre-los d'alguna manera aquests recursos, doncs ara ens trobem amb aquest problema que és de molt difícil solució. I les solucions que es puguin fer són pegats, no són solucions definitives, perquè entenc que no hi ha cap resolució definitiva, no? I no hi ha cap solució, i són pegats des del punt de vista de la seguretat, des del punt de vista de fronterer, des del punt de vista... Perquè és evident que nosaltres, els països, en aquest cas Espanya, necessita la immigració i necessita regularitzar gent que està aquí i necessita cobrir-se cobrir feines i poder cobrir llocs de treball que estan, que estan, que hi ha una forta demanda. El fer-ho en origen és impossible pràcticament, perquè és un procediment administratiu que no ha quedat molt, molt, molt superat per la, per les circumstàncies. El procés aquest de regularització sembla ser que ha funcionat amb cert èxit, entre cometes, tot amb totes les expressions de la paraula èxit en aquest cas, però la solució de posar elements de contenció, que és l'única que ha fet Europa des de fa anys, s'ha revelat com a absolutament insuficient. Jo soc molt pessimista, no les fronteres exteriors de la Unió Europea a tot arreu hem posat les mateixes pegats sempre, no? I al final hem optat com havia la de pagar a tercers països, i ara és molt difícil revertir aquesta situació i que aquests països els diguem ara no, mira, ja no us paguem i ja fem una altra solució. És impossible.
1: Doncs hi seguirem pendents de tot aquest tema, perquè la veritat és que en donarà per parlar. Veurem, en base a les teves paraules, César, també com reaccionen a tots els diferents organismes, perquè com ens explicaves, n'hi ha molts que són els que han d'actuar en aquesta situació, i segur que ens sentirem a parlar molt d'aquí un temps, és a dir, els propers dies. En tot cas, César Béjar, advocat, i moltes gràcies per haver participat aquí a l'Obert per Vacances, per haver-nos fet unes quantes aclaracions. Ens queda millor ara la teoria, i com deia, doncs segurament que n'anirem sentint a parlar els pròxims dies. Moltes gràcies per estar aquí present amb nosaltres, César.
2: A vosaltres.
0: Adéu. I moltes gràcies, Arnau Vilà, company de Mona FM. Moltes gràcies.
1: A tu, Núria, que vagi bé.
0: I ara el que fem és seguir endavant, i ho fem amb una píndola diferent, amb una qüestió totalment diferent. És aquest reportatge o podcast que anomenem Social i Solidària, en què coneixem diferents iniciatives, doncs això, socials i solidàries. En aquest cas ens duen cap a Premià de Mar, i la iniciativa té molt a veure amb l'agricultura. Parlem d'horts socials.
3: A Premià de Mar, al Maresme, hi ha un espai on no només es cultiven tomàquets, enciams o carbassons, també s'hi cultiven hàbits, autoestima i noves oportunitats. Són els Horts Socials, un projecte impulsat ara fa 10 anys per l'Ajuntament de Premià de Mar i Càritas, que ofereix a persones en situació de vulnerabilitat un espai on recuperar rutines, adquirir nous hàbits i sentir-se útils a través del treball de la terra. Actualment, 11 persones derivades pels serveis socials municipals participen en el projecte, acompanyades per un equip de voluntaris de Càritas. Els orígens dels Horts Socials es remunten al 2015. La idea va sorgir de Càritas i ràpidament va trobar la complicitat de l'Ajuntament. Ho recorda Pere Fabrés, impulsor dels Horts Socials.
4: Les dues institucions, això és fonamental, estan d'acord amb el projecte. En principi els agrada la idea, després veurem com es desenvolupa tot, perquè no és fàcil trobar un espai a Premià per fer-hi un hort, no? En aquest moment que, si no tenim terreny, on el farem, aquelles preguntes, no?
3: 10 anys després, els horts funcionen diversos dies a la setmana i les tasques s'adapten a les capacitats de cada participant perquè tothom hi pugui contribuir. Ho explica Víctor Llobera, voluntari de Càritas.
5: Llavors fem un petit comentari amb el Carles, sobretot. Parlem de quines feines tenim, com les hem de distribuir i llavors, segons les aptituds i les habilitats de cada persona, els anem distribuint. Els anem portant, els anem guiant, els diem quina feina volem, ajudant-los a que faci bé la feina, què és rascar, què és cavar, què és lligar.
3: Però els beneficis del projecte van molt més enllà de la feina agrícola. Per a moltes persones, els horts representen una oportunitat per recuperar una rutina i millorar el seu benestar. És el cas de José Luis Lázaro, usuari dels Horts Socials.
6: Perquè no tenia feina, estic mig jubilat i llavors tenia que fer alguna cosa, no? I, bueno, i això pues, te distraus una mica. I a mi, bueno, les dues coses, mentalment i físicament.
3: Al costat dels participants hi ha els voluntaris, que no només transmeten coneixements sobre agricultura, sinó que també els acompanyen en el dia a dia. Ho explica Carles García, voluntari de Càritas.
7: Què aporta? M'agrada molt el que faig, m'agrada molt la relació amb la gent, col·laborar amb les persones que estan aquí i crear un ambient que sigui molt d'acollida a la gent. A mi és el que realment em motiva.
3: En aquests 10 anys, els horts socials han produït entre 25 i 35 tones anuals de fruites i hortalisses que es destinen principalment al Centre de Distribució Solidària d'Aliments, el DISA. Però des de l'Ajuntament remarquen que el valor del projecte va molt més enllà de la collita. Ho explica Cesca Domènech, regidora de Serveis Socials de l'Ajuntament de Premià de Mar.
8: Sí, és que fixa que el principal valor que té l'hort, per mi, és el voluntariat, no? Aquestes persones que s'hi dediquen amb cos i ànima a treballar perquè el projecte tiri endavant. I el projecte no és només produir entre 25 i 35 tones, que es diu aviat, d'aliments frescos a l'any, sinó que, sobretot, com deies, Marc, és donar, no?, ajudar aquestes persones que estan en situacions molt vulnerables a tenir un espai on puguin aprendre no només a treballar a la terra, sinó puguin aprendre hàbits, puguin aprendre horaris, rutines que els puguin ser útils després per incorporar-se no només a una feina, sinó a la vida en societat i a la vida en comunitat.
3: Coincidint amb el desè aniversari, l'Ajuntament ja treballa amb la Diputació de Barcelona per estudiar fórmules que permetin donar continuïtat al projecte i garantir-ne el futur. Per a les persones que el van impulsar, veure que els horts continuen vius una dècada després és el millor indicador que la iniciativa ha complert el seu objectiu. De nou, Pere Fabrés, impulsor dels horts socials.
4: 10 anys són molts anys, eh? I han passat moltes coses allà. Resumir 10 anys en un moment és molt complicat. Però si fem una pinzellada així, si posem una balança de com han anat les coses, per mi és totalment satisfactori. Han passat algun sotrac, també hi ha hagut, perquè no tot és planer i tot és molt maco, i mira que bé, hem collit això, tot això està molt bé.
3: Deu anys després de sembrar les primeres llavors, els horts socials de Premià de Mar continuen demostrant que un hort pot ser molt més que un espai per cultivar aliments. És també un lloc on es recuperen hàbits, es reforcen les relacions personals i es creen noves oportunitats per a persones que travessen situacions de vulnerabilitat.
0: Prenem nota. Jo crec que en molts municipis hauríem de seguir aquest exemple dels horts socials. En fi, tots són avantatges. Ja ho hem sentit amb aquest fantàstic reportatge que ens ha portat el Manel Ferrer de Premià de Mar. Tranquils, que el Manel el recobrem després, en directe. A partir de les 10, un quart d'11, el tornem a saludar. Ara el que toca és tancar aquesta primera hora amb una nova connexió en directe. Marxem cap a l'Escala. Ona Vilà, bon dia.
9: Hola, bon dia, Núria.
0: Bon dia. Doncs, sí. I és que aquí a l'Escala teniu molts museus o molt patrimoni per ensenyar, però molts a l'aire lliure.
9: Exacte. Doncs precisament un dels grans que tenim aquí a l'Escala, que és el jaciment grecorromà d'Empúries, igual que moltes altres ruïnes, està a ple sol, no té pràcticament cap ombra. I clar, això, Núria, fa que l'estiu, l'època que és bàsicament l'època de més visites, no?, cada vegada sigui més feixuc visitar-lo.
0: Sí. Els guies d'aquests monuments tenen aquell moreno patrimonial, diguem així, No, que els veus que a l'estiu, si els coneixes durant tot l'any els veus, i a l'estiu els veus torradets.
9: Totalment. I els visitants també van agafant aquella vermelló una mica a mesura que passen les hores. I per parlar una mica de com està afectant això, no?, el museu aquest, el MAC d'Empúries, avui tenim aquí la responsable dels projectes públics, la Iolanda Puigdevall. Iolanda, bon dia.
10: Hola, bon dia.
9: Iolanda, ho dèiem, museu a l'aire lliure, amb molt poques ombres. Una mica, com us afecta aquesta calor?
10: Clar, ens afecta bastant i no és una cosa que hem estudiat, ni hem analitzat a fons, ni hem fet un projecte d'estudi de veure exactament, però sí que, mica en mica, quan tu vas veient els números de visitants i quan et passeges pel jaciment i veus els resultats de les activitats que hem programat, sí que vas veient que els darrers anys, sobretot, que hem tingut els estius potser més calorosos, sí que es va modificant el perfil, sobretot no el perfil, però sí que l'hora de visita i el nombre de visitants, que va disminuint mica en mica.
9: Per tant, heu tingut una davallada de visitants aquests últims estius.
10: Sí, sí, sí. No, no és de cop i volta que n'hem perdut 10.000 o n'hem perdut, què sé, 20.000, no? No, però és com un degoteig. Cada any en perds 1.000, 2.000, justament el mes d'agost i en el mes de juliol, que tradicionalment eren els mesos en els quals teníem gairebé 50.000 visitants dels 150.000 que tenim a l'any, no? Llavors, mica en mica això es va anem perdent a cada any, doncs, mil, però clar, al final és això, no? És com una tendència que es va consolidant els últims 4 o 5 anys de pèrdua de visitants aquests mesos. Mm-hmm. Tot i així, continuen sent mesos amb molts visitants, però sí que amb tendència a baixar.
9: I, en canvi, doncs, si us baixen els visitants a l'estiu, heu notat que algun altre mes de l'any us pugen?
10: Sí, el que hem notat és que estem tinguent també primaveres que, a veure, pot ser que plogui, no? Evidentment, mm-hmm. És que al final un jaciment a l'aire lliure li afecta molt la meteorologia, sigui la calor, sigui el fred, sigui el vent, sigui la pluja, no? Però sí que hem notat que els mesos, sobretot d'abril i maig, si per Setmana Santa doncs cau el mes d'abril, són mesos que ara de cop i volta ja tornem, o sigui, no eren tan forts i ara mm-hmm. Ja sí que ja tenim aquests 50.000 visitants, no? Que només els teníem a l'estiu, al juliol i l'agost, ara també es van traspassant cap als mesos d'abril i maig, que són els mesos de primavera, que també tenim moltes escoles i també acumulem també moltes activitats, no? En aquests mesos.
9: Mm-hmm. Mm-hmm. Parlem una mica d'aquests mesos d'estiu, una mica hem dit, no?, que han baixat els visitants, però com us heu adaptat vosaltres a terme d'activitats, horaris, etcètera?
10: Clar, a veure, a nivell d'infraestructures és molt difícil adaptar un jaciment com Empúries. Tot el que és la ciutat grega, o sigui, l'itinerari arqueològic en si, la ciutat grega i la ciutat romana, costa molt fer intervencions, diguem-ne, posar-hi tendals o posar-hi mm-hmm. arbres, això, al contrari, no? Hi ha com una tendència que els arqueòlegs demanen que alguns arbres doncs, s'eliminin d'alguns sectors perquè mm-hmm. poden malmetre el jaciment arqueològic amb les arrels, no? Tot i així, sí que si heu estat a Empúries sabeu que no és tampoc com un erm ni un desert, sinó que hi ha zones d'ombra i sobretot hi ha una zona de jardins darrere la ciutat grega i llavors entrant a la ciutat romana, a les Domus, també hi ha una zona de jardins que hem anat habilitant, que hem anat arreglant i que evidentment potser a la llarga haurem de convertir com espais de descans molt més ben condicionats, però sí que hi ha aquests dos punts que dins l'itinerari de la ciutat grega, quan ja puges a la romana, pots descansar, tens un espai d'ombra, també ens haurem de plantejar posar punts d'aigua en aquests mm-hmm. llocs, hi ha màquines de begudes, i ja pots seure, bancs, etc. Però després has d'afrontar tota la ciutat romana mm-hmm. sense cap ombra fins que arribes, no? Llavors, clar, a nivell d'infraestructura del jaciment costa molt, això. Mm-hmm. Per tant, és un plantejament que haurem de fer, jo no nego que l'haurem de fer, i haurem de veure com ho fem, no? A nivell de com modifiquem el paisatge d'un jaciment com Empúries. Mm-hmm. Llavors, a nivell d'activitats sí que podem actuar més o menys, i el que hem anat fent és prova-error, no? El que hem fet és que abans programàvem moltes activitats a les 10 del matí o a les 11, a les visites romanes que es feien cada dia de l'estiu, eren a les 11, llavors
9: A
10: ple sol, duren 1 hora 45, 2 hores, llavors, clar, acabaves a la 1, imagina't. Llavors, el que hem anat veient és que ja pel seu propi pes anaven caient, que cada vegada hi havia menys gent que les demanava, i l'hem avançat una mica la visita i les hem anat canviant, o sigui, la visita romana gairebé la programem al capvespre, amb aquest estiu l'hem programat ja a la tarda directament, que ja acabes, que és de gairebé negra nit, i hem fet la visita virtual, que és una visita que et permet seure't a llocs amb més ombra, anar als jardins, no? Vull dir, combinar aquestes coses, doncs hem anat fent visites que tinguin aquest punt de confort de tant en tant doncs, seure en una ombra o estar en el museu amb aire condicionat i buscar aquests espais. I les visites aquestes que t'has estat 2 hores a ple sol, doncs les hem anat modificant per passar-les cap a això, cap al tard, que comencin a les 8 del vespre, que comencin a 7:45 i que hi hagi una mica més de confort tèrmic pels nostres visitants.
9: Mm-hmm. Clar, i ho dèiem, no? No només els visitants, sinó també els treballadors, per exemple, els que havien de fer les visites guiades que estaven a ple sol, una mica com ho porteu això, els treballadors, de treballar allà tantes hores amb tanta calor?
10: Sí, això, evidentment, a la gent que treballem a despatxos o així, no ens afecta tant, perquè amb l'aire condicionat vas fent, però afecta sobretot això, al nostre servei de guies, que són soferts, eh? És a dir, és gent que ja estan acostumats al sol, però és veritat que sí, que aquestes 2 hores al sol, doncs, es fan dures, es fan feixugues, i després també afecta molt als arqueòlegs. Penseu que al juliol organitzem des de fa 80 anys el curs d'arqueologia d'Empúries. Uh-huh. Llavors rebem 20 i pico, 25 aquest any estudiants d'arreu de la península Ibèrica, i també n'hi ha de fora, i aquest any és la primera vegada que jo he vist que els meus companys han treballat sota tendals. perquè no s'escapava mai sota un tendal. Mm-hmm. I aquest any vam haver de córrer, comprar tendals per intentar això, aconseguir que no estiguessin a ple sol, perquè ha sigut excepcionalment calorós el mes de juliol. I també estem dient que ens haurem de replantejar coses sobre el curs d'arqueologia. No podem tenir 25 estudiants a ple sol amb aquestes temperatures. S'ha fet molt dur. Llavors, alguna cosa s'haurà de moure. Sí, evidentment, ara immediatament no, però sí que mica a mica hi ha engranatges de programació que haurem de moure i pel curs d'Empúries també, no? Segur, pels arqueòlegs.
9: Doncs, Iolanda, veiem que treballeu en condicions una mica dures, no? Aquí a ple sol, que esteu treballant per millorar i per canviar, per adaptar-vos a aquesta calor, però que encara hi ha molt de camí per recórrer.
10: Sí, sí, sí. Estem al principi, però evidentment canvis s'aniran veient, sí, sí.
9: Doncs, Iolanda, moltes gràcies per passar avui per aquí, per l'Obert per Vacances. Núria, ja ho has vist, tenim un museu a ple sol, però estem treballant perquè això canviï.
11: Així m'agrada. La Iolanda Puigdevall, responsable de programes públics de Macampúries. Ona Vilà, des de Ràdio L'Escala, moltes gràcies per aquesta connexió.
9: A vosaltres.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Això va de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
3: Avui va de pensament lateral. I a mi, que m'agrada tant parlar dels beneficis de la creativitat pel nostre dia a dia, a vegades em trobo que em pregunten: i això del pensament lateral i el pensament vertical, què és? Doncs mira, et poso un exemple. El camí per anar a la feina. Si tu fas el mateix camí cada dia perquè el fas seguint una lògica clara i gairebé de manera automàtica, aquest és el pensament vertical. És el tipus de pensament que utilitzem quan resolem problemes matemàtics o seguim una recepta de cuina. Un esglaó després de l'altre, sense sorpreses. I l'altre cas seria, si per anar a la feina hi ha dies que t'agrada passar per llocs diferents, per trencar una mica la rutina, i així pots aprofitar a conèixer nous carrers, a descobrir llocs interessants i inesperats, que al final et portaran al mateix lloc. Doncs això seria el pensament lateral. És buscar solucions creatives i no convencionals, fent connexions que potser no et semblen evidents al principi. Un exemple clar de pensament lateral és la història de Nike, la famosa marca esportiva. En Bill, el cofundador de Nike, a part també era entrenador d'atletisme i el seu equip feia bones marques. Però va ser quan li van canviar el paviment de la pista que va notar que ja no obtenien els mateixos resultats. I allò el va preocupar molt. Estava capficat en trobar la solució. I va ser un dia, quan estava esmorzant a casa seva, que va observar la gofrera que la seva dona estava fent servir. Va pensar que potser el dibuix d'aquella reixa de la gofra podia aplicar-se a les soles de les bambes per millorar la tracció. I així ho va fer. Va fer un prototip amb cautxú líquid dins de la gofrera i va aconseguir el format que va solucionar el problema que tenia. Aquesta idea va ser revolucionària i va ajudar a Nike a convertir-se en una marca líder. En Bill tenia la ment entrenada i això va facilitar a fer aquesta connexió. I ara et pregunto, avui, què faràs diferent per activar la teva ment?

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. 9 persones, 8 d'elles menors d'edat, han resultat ferides després d'un accident en una atracció de la Fira de la Festa Major de Tona, a Osona. El sinistre s'ha produït per una presumpta fallada en el mecanisme de seguretat. 5 ferits han estat traslladats a l'Hospital de Vic, 2 en estat menys greu i 3 lleus, mentre que la resta han estat atesos al mateix lloc. Els Mossos investiguen ara les causes de l'accident i l'Ajuntament ha clausurat la Fira d'Atraccions. I s'han doblat els casos que rep l'Institut Anatòmic Forense en els darrers 9 anys. El 2025 es va rebre més de 6.500. 6 de cada 10 deriven d'una mort i impliquen autòpsies, però la resta majoritàriament estan relacionats amb procediments judicials. L'anàlisi de mostres pot ser crucial, per exemple, en agressions sexuals. Escoltem ara Eneko Barberia, que és director de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya.
2: Ha incrementat el doble. Durant 10 anys l'increment ha estat molt rellevant. Les víctimes moltes vegades tenen també més consciència dels seus drets i, per tant, acudeixen més a ser ateses i això comporta que després hi ha tot un recorregut judicial i, per tant, aquí són entre nosaltres.
1: L'any passat van arribar a l'ENS quasi 1.400 expedients d'aquesta mena de delicte, una qualitat que també és el doble des del 2016. I l'incendi de Senet a l'Alta Ribagorça ja ha cremat prop de 109 hectàrees de terreny forestal, una trentena de les quals dins de la zona perifèrica del Parc Nacional d'Aigüestortes. Tot i que no hi ha fronts actius, els bombers mantenen la vigilància dels punts calents i alerten que el foc encara té potencial de créixer si empitjoren les condicions meteorològiques. I en aquest sentit, el Departament d'Interior ha autoritzat la compra d'urgència de 1.500 mànegues per als bombers en plena campanya forestal degut a l'altíssim nivell de simultaneïtat d'incendis que ha provocat un consum més gran, desgast i pèrdua també de material. La majoria de les mànegues ja han arribat i alhora a principis del 2027 es preveu l'arribada de més material. I una avaria al sistema de climatització de l'edifici de traumatologia de l'Hospital Vall d'Hebron ha obligat a suspendre l'activitat quirúrgica programada des d'aquest dimarts a la tarda i fins demà al matí. El centre manté l'atenció a urgències de traumatologia, lesions medulars i grans cremats mentre treballa per reparar aquesta incidència i instal·la equips de refrigeració provisionals als espais més crítics. I en plana internacional, els ministres d'Interior de la Unió Europea han acordat reforçar les fronteres exteriors, accelerar el retorn de migrants i intensificar la vigilància a les xarxes socials per evitar noves crisis com la de Ceuta. Segons el govern espanyol, 2.000 dels 72.000 migrants que van arribar regularment segueixen a la ciutat autònoma. Pel que fa a la xifra de morts, de víctimes mortals continua augmentant i ja s'han recuperat entre 75 i 79 cossos.
0: Notícies en xarxa.
3: He perdut un galo al que i ara no m'atreveixo a fer-ho.

0: És una de les normes bàsiques, saber comptar. Hi ha molts jocs de taula, no sé si dir tots, segurament tots no, perquè seria dir molt, perquè ja us dic que se n'han llistat 140.000. Però molts jocs de taula precisen de que sapiguem comptar de manera més fàcil o més difícil, amb més operacions o menys, però saber comptar és bàsic. Aina, vosaltres de Cardedeu porteu bé això, no?
1: Sí, sí, ho portem.
0: Sí, perquè sí. He vist que esteu molt enganxats a l'1.
1: Mira, a l'1. És que és tot un tema, l'1, perquè jo no sé si t'ha passat mai, però jo cada vegada que jugo amb diferents grups de gent, cada grup té les seves normes.
0: Sí, i mira que senzill com a joc de cartes, és que no té, massa més complicació, són colors, números
1: i ja. Sí, sí, de fet és un bàsic que crec que s'ha de tenir a l'armari de casa, perquè et treu de molts apuros molts cops. O sigui,
0: i rius, sempre rius, perquè sempre hi ha allò de canviem de sentit, ara et toca tu, ara... Sí, sí, no.
1: És una partida senzilla que, tret aquest tema de les normes que dic que cadascú a vegades té les seves, és molt fàcil per tothom, poden jugar tant grans com petits, vull dir que està molt bé l'1, realment.
0: Doncs mira, a Cardedeu estan enganxats pel que veiem, i teniu una sala de menjador molt xula.
1: Sí.
0: Va, a veure, si voleu conèixer les interioritats de Ràdio Televisió Cardedeu, podeu estar al cas, podeu veure el vídeo que avui ha penjat a Instagram l'Aina, i potser sabrem al final qui guanya la partida, no?
1: Potser sí. No vull dir res, però potser sí que ho sabrem.
0: Molt bé. Què diuen els oients, en tot cas?
1: Doncs mira, Núria, a través d'Instagram, precisament l'Estela ens ha dit que ella recomana l'1. És a dir, que no anàvem mal encaminades, I després tenim la Pilar, que m'ha dit una cosa que m'ha xocat, que és que no el suporta en cap estació.
0: Ah.
1: És a dir, que entenem que no li agraden els jocs de taula... Es pot entendre, perquè... Però bé, a vegades, pues mira, pot passar, no?
0: No, hi ha gustos per tot, clar que sí.
1: Sí, sí.
0: Però dona una explicació de per què no?
1: No, simplement ha posat no el suporto en cap estació.
0: Val. Bueno, és que la Pilar jo la veig més de caminar, més de sortir, i a mi que no em deixin asseguda en una taula, que jo tiro milles.
1: Jo crec que sí. Que li agrada més sortir a caminar per la muntanya, i que també està molt bé, escolta.
0: Sí.
1: I tant, i tant. Sí. Després també tenim a l'Ània, de Cardedeu, i a vegades també de Barcelona, que ens diu això.
2: No sé si es consideraria un joc de taula com a tal, perquè és una cosa com més dinàmica, però amb els meus amics triomfa moltíssim el Hitster, que és un joc en el qual has d'endevinar cançons i les has de posar en ordre cronològic, com fer una línia temporal de les diferents cançons que han anat sortint. És, bueno, o sigui, sempre és divertidíssim i serveix també per entrenar, no?, i descobrir qui del grup d'amics en sap més de música, i acaba sent sempre un hit a qualsevol festa.
0: Que xulo, mira, Hitster.
1: Sí, no l'havies escoltat mai, Núria?
0: Mai, que va.
1: Ostres, doncs te'l recomano molt, perquè jo, de fet, si hagués de recomanar un joc, també hagués dit el Hitster, perquè a banda de tenir una dinàmica que és divertida i està bé, penso que és un joc intergeneracional, ¿vale? És a dir, que poden jugar grups de totes les edats. De fet, jo en dinars familiars he jugat i hem fet grups amb... Un grup té el meu avi, l'altre la meva àvia, després la meva mare, el meu tiet, saps? Vull dir, ens hem anat repartint així per generacions i està molt bé.
0: És escolta, té pinta de bingo musical, pel que esteu dient, no? Una mica que ho peta.
1: Té una versió. Sí. És, va sonant cançons i has d'ordenar-les cronològicament. Xulo. I si pots també dir el nom de la cançó i de l'artista que la canta, doncs ja ho tens tot. I és molt xulo, jo el recomano molt, la veritat.
0: Doncs vinga, Hitster, ja podeu apuntar, Hitster. Molt bé.
1: Després tenim l'Arnau, també de Cardedeu, que ell és un expert dels jocs de taula, d'acord? De fet, sempre que hem de fer una quedada per jugar o coses així, ell és el game master, diguéssim, el que recomana sempre els jocs, i ens porta aquesta recomanació.
3: Bon dia, Enric, o Aina, o qui quedi despert per allà. Doncs mira, de jocs de taula podria recomanar dos. Perfectes per l'estiu, perquè un directament es diu Challengers Torneo de Verano, que és molt ràpid, és molt àgil i permet fins a 8 persones. Perfecte per aquestes nits a la fresqueta i en bona companyia. I parlant de molta gent, Blood on the Clock Tower és una mena de l'home llop, però ultravitaminat i perfecte per fins a 20 persones. Au, una abraçada.
1: Mira, no conec cap dels jocs que ha dit, però de veritat us puc assegurar que les recomanacions són bones al 100%, vale. Perquè hi entén, ell hi domina i, per tant, jo crec que li hem de donar una oportunitat a aquests jocs que ha dit.
0: Molt bé, doncs mira, jo estic mirant, a la Challengers sembla una mica joc d'aquells de multiactivitats, eh? De que ara estàs, sí? Dibuixant, ara estàs fent mímica, ara estàs...
1: Això està bé.
0: Això està molt bé.
1: També hi ha un joc que es diu Time's Up, que també és, sí, així com de multiactivitats, que està, sí, molt bé, el recomano també, per grups grans, clar, és molt divertit.
0: És que clar, és que si vaig a pensar, hi ha jocs de cartes, hi ha jocs de daus, hi ha, sí, jocs de caselles i fitxes, però després hi ha aquells que són d'acció, que simplement quan te surt la carta amb el número has de picar tots a la taula i sí, te fas unes risses i total...
1: La veritat és que...
0: És d'acció, sí, sí.
1: És divertit, és divertit. I Núria, ja per, sí, últim tenim, com no, una actualització de la nostra oient, la Maria, que, sí, em sembla que és de les més fidels que tenim aquests dies, que, com bé sabeu, està fent el Camino de Santiago i ens ha volgut fer una petita actualització i també contestar a la pregunta del dia.
4: Bon dia, Obert per Vacances. Bé, som en la segona etapa. Ja hem arrencat des de Oporriño i avui arribarem fins a Redondela, un poblet que està a la costa, superbonic, i a més ja tenim fixat on anirem a dinar i tot. Ara estem just sortint d'Oporriño, al costat d'una carretera, per això sentiu el soroll dels cotxes, però ja ens endinsem, de fet ja ens estem endinsant al bosc. Dit això, la pregunta, mira, 102 quilòmetres, acaba de veure-ho. La pregunta del dia, jocs de taula per l'estiu. Crec que un clàssic és l'Uno, no? De totes maneres, nosaltres, com som molta família, a vegades hem jugat allò de... que fas així, no sé com es diu, l'estop, no? Que fas les columnes dient marca.
1: Ostres, sí.
4: Un menjar, un país, i has de dir una lletra.
0: Ui, ui, ui,
4: això,
0: sí,
4: quan,
0: sí,
4: ets,
0: sí,
4: molta colla, està bé, perquè no s'eternitzen les partides. Així que res, aquestes són les nostres propostes. Bon dia!
1: L'Stop és un joc molt accessible que, sí, el pot fer tothom a casa amb un simple boli i paper i és molt divertit, també.
0: És aquell que té com un botonet vermell que has d'apretar, bueno, o no?
1: Has de fer diverses columnes en un paper, vale? Mm-hmm. Poses en un nom de persona, color, animal, ja, país... I, sí, llavors una persona va dient l'abecedari per dins, mentalment, i llavors una altra persona li diu, para!
0: Ah,
1: i a la lletra que toqui, doncs tothom ha d'omplir el màxim de caselles possibles.
0: Clar.
1: I qui les ompli tot es diu stop.
0: És que això no necessites ni tauler ni res, un paper, un bolígraf,
1: exacte,
0: i ja.
1: Molt és bé. Molt senzill i molt divertit, també. Així que, doncs, fins aquí els comentaris d'avui, fins ara. A veure si ens arriben més al llarg del programa, Núria.
0: Doncs sí.
1: I res.
0: Doncs sí, aprofiteu i feu unes recomanacions ben xules de jocs d'estiu. Potser que no siguin els més obvis o els que ja han sortit, perquè així anem fent llista, ens anem,
1: sí,
0: apuntant.
1: Exactament.
0: Abans de les 11 acabem de completar la nostra llista de jocs. Aina Barbany, moltes gràcies. Fins ara.
1: Gràcies a vosaltres. Fins ara.
0: I mira, un dels jocs que està triomfant molt, que no sé si anomenar-lo joc de taula o no, però és d'aquests que es poden fer individual. En tot cas, és un joc de passatemps, eh? Ho està petant aquest estiu. És una combinació de Cluedo, diuen, i Sudokus. Són els Mordokus, que també tenen la seva versió en joc de taula, però que ho estan petant en versió publicada, versió llibret. Ens en parlen en un reportatge molt, molt xulo sobre Mordokus, el passatemps de l'estiu, al Prat Ràdio.
5: L'estiu és un bon moment per escapar de la rutina i relaxar-nos de les nostres obligacions. Però aquest estiu hi ha un fenomen que trobem a platges i piscines i fins i tot a les oficines amb poca feina i sense caps vigilant. Milers de persones estan resolent assassinats. No és que hi hagi una onada de crims estivals a Catalunya, no. És que els mordokus s'han convertit en el passatemps de moda. Però què són això dels mordokus? És la suma de dues paraules. Murder, que vol dir assassinat en anglès, i sudokus, el famós trencaclosques de xifres. La Isabel Jiménez és llibretera a la llibreria Drac del Prat de Llobregat i tota una experta en modes literàries. Ella ens explica com s'hi juga.
6: La mecànica és bàsicament igual que la del sudoku de números. El que en aquesta ocasió són personatges. Et donen pistes, hi ha un personatges que s'han de col·locar al sudoku i et donen pistes per on has de començar a col·locar els personatges. I, igual que el sudoku, a la mateixa línia que col·loques el personatge en horitzontal i en vertical, no pot haver-hi un personatge més. I amb les pistes que et va donant, acabes resolvent qui és la víctima i qui és l'assassí.
5: Aquests llibres ja fa un temps que els podem trobar a les llibreries, però al Nadal van començar a popularitzar-se. Ara hi ha qui aprofita l'aturada estival per endinsar-se en el fosc i divertit món dels assassinats. Parlo de resoldre'ls, és clar.
6: Al Nadal ja va començar a funcionar el Murdoku, però ara, de cara a l'estiu, és que ho està patant. La gent ara, suposo que com marxa a la platja o a la muntanya, tothom que ve a comprar-ho sempre em fa el comentari de que prefereix el llibre per desenganxar-se una mica del mòbil, de no estar tota l'estona enganxat amb el mòbil.
5: El que està clar és que el misteri i els crims són una moda que ha enganxat i molt, des de programes de tele, passant per podcast i ara també Murdocus. A la llibreria Drac ho tenen clar, si va d'assassinats i està en paper, és un èxit assegurat.
6: La novel·la també funciona molt bé, tota la novel·la d'intriga, de misteri, de crim, doncs funciona. I a més, ja està el passatemps, que té les dues coses, doncs encara millor.
5: I tant que funciona, només cal veure les xifres. És el llibre més venut de l'estiu, amb 20 edicions i exemplars que s'esgoten de les prestatgeries.
6: El Murdoku ja porta 20 edicions. De moment hi ha dos volums, un que va sortir al Nadal, precisament, i ara, al juliol, ha sortit una segona part, un segon volum. I hem fet reforç, però a principis de mes i ja quasi que no queden.
5: Però per molt famosos que es facin els murdocus, no han aconseguit acabar amb la competència. Els mots encreuats i sopes de lletres, els passatemps tradicionals segueixen tenint tirada. Aquests tampoc no moren d'èxit.
6: Els passatemps funcionen, sempre han funcionat. Els clàssics, els de sopes, molt creuats, tot això funciona. Però aquest any, justament, tot el que està relacionat amb el true crime aquest, pues, està funcionant més.
5: Cada passatemps té el seu públic. Els més veterans són fidels als clàssics mots encreuats i similars. Els més joves s'atreveixen amb propostes més originals.
6: Aquesta clientela continua sent fidel als seus passatemps de sempre. La clientela que comença ara amb aquests passatemps així més novedosos és gent doncs, jove, jo que sé, a partir de 18 fins 40, més o menys és aquest públic. Nois i noies igual.
5: Ara bé, tot i que portem una bona estona parlant de passatemps, els murdocus no són per tothom. Si bé hi ha alternatives per la canalla, la Isabel Jiménez ens recomana opcions més adients per als menuts.
6: Pels nens jo crec que no. N'hi ha uns que són específics del mar del júnior, que són ja més per nens, però jo diria que a partir de 14, pues sí, es pot fer, però jo crec que tan petits no. Hi ha passatemps específics pels més petits.

0: Si aquesta és la primera vegada que sentiu a parlar dels mordocos, és que no passeu gaire hores a les xarxes socials. Enhorabona, conserveu més neurones que la mitjana de la població. Ara bé, si us ha sortit algun anunci o publicació sobre els mordocos, benvinguts al club.
1: Tothom ve dient, aquest passatemps que surt tant per TikTok o que està explicat a les xarxes, quin és? M'expliques, tal? O sigui que la gent

0: n'és el resultat.
1: Antonio era en un racó.
0: Per tant, és a un racó. Què pot
2: sí,
0: ser un racó?
2: Cantonada.
0: És a una cantonada. Una cantonada de cada habitació, no?
2: Vale.
1: Estava assegut en una cadira.
0: Doncs ja tenim tres possibilitats.
2: Ja, m'ho fico aquí.
1: Era davant d'una finestra. Aquí, aquí, aquí o aquí.
3: Collons de tia.
1: Vale, llavors, aquí no pot haver-hi ningú. Ni aquí, ni aquí, ni aquí, ni aquí, ni aquí, ni aquí.
0: Déu-n'hi-do, quina velocitat. Tu ja n'has fet algun?
1: Bueno, he vist sí, he fet algun i per TikTok que m'han sortit.
2: No era al costat d'una paret. Doncs pues la D només pot estar aquí.
1: Clar. Llavors, pel que heu dit, aquí no pot haver-hi ningú ja, no? Llavors, com hem borrat aquesta B, la B només pot anar aquí.
0: Perquè és un racó de l'habitació. Si sí. Pensem en aquesta habitació, és una cantonada, és un racó.
1: Llavors, l'assassí hauria de ser l'Antonio.
0: Hem anat força ràpid, ara anem a buscar la solució, el número 4, i anem a veure, efectivament, l'assassí és l'Antonio. Enhorabona! Ja ho veieu, que aquí tot pau i alegria fins que arriben les vacances i ens tornem addictes als crims. Doncs ja sabeu, llapis, goma d'esborrar, paciència i a resoldre mordocos.
4: Que xulo, Víctor Asensio, estàs fet tot un detectiu, eh? Sort de tu, perquè aquestes xiques anaven una mica perdudes. Víctor Asensio, des del Prat Ràdio, amb aquest fantàstic reportatge molt misteriós, explicant-nos i deixant clar el que són els mordocos, el passatemps fenomen d'aquest estiu. I de llibreria en llibreria, ara per parlar d'altres qüestions, jo crec que d'altres publicacions, que no ens cansem mai de recomanar-vos això, lectures i publicacions que hi ha. Lectures i publicacions que ja anava a dir durant l'estiu, no, és que sempre és un bon temps. Sí que és veritat que ara a l'estiu tenim una miqueta més de temps i de marge per agafar aquelles lectures que potser durant l'any se'n són més feixugues. És un dels moments millors per llegir, ja ho sabeu. No sempre és fàcil triar, i és que els llibres també són, al final, acaben sent com a caramelets, cuiden molt les tapes, les portades, títols suggerents, històries, vaja, només veient el títol ja suggereixen què hi pots trobar dintre, i això a l'hora de triar és ben bé un problema. Però mira, sort que tenim el Manel Ferrer, que avui ha visitat, o el tenim en una llibreria de referència, la referència cultural a Premià de Mar. És la llibreria Vapor Vell. Manel, bon dia.
5: Molt bon dia, Núria. Bon dia als nostres oients de l'Obert per Vacances. Doncs avui estem amb el Xavier Boronat a la llibreria Vapor Vell, que fa un any va celebrar 10 anys, per tant, ara en fa 11. Xavier, com estàs?
6: Molt bé.
5: Ho deia la Núria, jo crec que no exagera, sou el referent cultural de Premià de Mar en quant a llibres, eh?
6: Bueno, això hem intentat durant els anys que portem, i la vocació amb la que vam néixer va ser una mica aquesta, d'esdevenir el pol on tothom pogués venir a buscar el seu llibre, tant assaig com a nivell més popular, com... Bueno, qualsevol mena de llibre intentem abastir.
5: Molt bé. Avui et preguntarem per als llibres que més s'estan venent i també algunes recomanacions per aquests dies d'agost que tot just comencem, però abans comencem pel principi. Fa 11 anys enrere, com neix aquesta idea, com neix el Vapor Vell?
6: Bueno, una doble necessitat de, per un cantó, voler canviar a què em dedicava abans i tenia ganes de fer un canvi, d'estar més al poble, de participar de la vida cultural del poble, i de l'altra, que no hi havia cap llibreria a Premià de Mar, amb la qual vam apostar perquè creiem que d'existir podria funcionar.
5: Som molt curiosos, però suposo, Núria, que tu també t'estaràs preguntant a què es dedicava el Xavier abans de ser llibrer, no?, de la llibreria de Vapor Vell.
6: Bueno, doncs treballava en una empresa de construcció ferroviària. O sigui, estava, bueno, portant... I em dedicava també a temes sindicals i així. I va haver-hi un expedient de regulació, es va poder apuntar gent voluntària, i després de parlar-ho amb la meva companya i amb ganes acabàvem de ser pares, teníem ganes de poder estar més pel nostre fill, que després, pitjor, perquè amb temps em treu molt més aquesta que les 8 hores, però almenys estàvem geogràficament més a prop, no?
5: Molt bé. Amb això que ens explicaves, i tornant una mica a l'actualitat al dia d'avui, com esteu visquent també doncs, aquest estiu? Com estan en quant a vendes i una mica quins són els títols que la gent més està cercant?
6: Bueno, nosaltres, a part dels títols... Bueno, ara escoltàvem allò dels mordocos i, efectivament, ha sigut un any d'esclat del mordoco. Fins ara, també l'estiu era època de passatemps, però potser que eren més culturals, tipus el quadern de Blacky Books, que ja és un quadern històric que porta molts anys, o fa un parell d'anys que fan books també amb atraient i tothom s'havia anat sumant al carro, però realment els superventes de l'estiu és el

0: Mordoco. I nosaltres, com ens passa per Sant Jordi, més enllà dels superventes i de les llistes i coses així, crec que s'imposen els nostres títols. Ara no et sabria dir exactament ni per quan, ni si molt, ni si poc, però bueno, com així molt coneguts, jo què sé, el Joc del Silenci, com a novel·la negra, ha anat funcionant, però ja et dic que potser nosaltres hem estat recomanant molt el Revolució de Hugo González, hem recomanat molt l'Albió, hem recomanat molt el Sau, del Ferran García, i són els llibres que crec que han anat funcionant més. Ara hauríem de fer una cerca més científica al sistema, però només pel ritme de reposició crec que serien una mica aquests llibres. I en quant a assaig, potser el Jordi Amat amb les batalles de Barcelona. Mm-hmm. I una mica aniria per aquí.
1: Molt bé. De fet, amb el que ens explicaves ara, aquests llibres que van entrant i van sortint doncs, amb més velocitat, la gent és més de venir amb una idea fixa d'un llibre o potser venen aquí amb tu i amb les teves companyes i diuen què podria llegir si m'ha agradat això o si estic buscant això altre?
0: Bueno, una mica el que ens agrada és això, el jugar a prescriure una mica, en base... També tenim molt acostum, dèiem, els anys que portem d'intentar tenir una base de dades amb els gustos dels clients i a partir d'aquí també, bueno, els clients lectors, mm-hmm. o lectores, més aviat, perquè estem parlant d'un allò, un 80-20, no?
1: Sí,
0: Sí, sí, amb la lectura, vull dir, no hi ha color femenina. Inclús ara hem començat, bueno, al setembre preparem un club de lectura que per primera vegada fem, perquè fins ara havíem fet presentacions i algun certamen i tal, però ens hem animat amb els clubs de lectura i de les moltes inscripcions que hi ha hagut, em sembla que eren 29 dones i un home. O sigui, que a més amb la cosa de participar, sempre més les dones. I ara m'he perdut.
1: No, t'estava preguntant justament això, si la gent és més a demanar recomanacions o de venir amb una idea fixa.
0: No, i bueno, hi ha qui té un criteri molt, molt establert o una sèrie d'autors amb què se sent còmode i nosaltres a partir d'aquí, o evidentment si vol, si ja vem el seu decidit, però si no anem xerrant i anem intentant conèixer els gustos de les lectores i dels lectors i anar recomanant, però n'hi ha una mica de tot. Hi ha qui vem la idea molt clara i hi ha qui no.
1: Molt bé. Núria, no sé si tens alguna cosa que li vulguis preguntar al Xavier.
2: Mira, ara estava apuntant també llibre juvenil. La canalla més petita o més juvenil? Llegeixen? Segueixen en boga encara tots aquests llibres d'aquestes novel·les romàntiques que tenim tots els adolescents enganxats?
0: Sí, és un... Mira, de fet, una de les evolucions físiques de la llibreria ha sigut que amb el temps ha anat conquerint espai al romàntasi. Moltes lectores, bastant joves, el que passa és que, i igual molt mainstream, no?, a partir de les xarxes socials i així, però és un primer pas per després incorporar-se a una altra mena de literatura, amb la qual cosa, beneït romàntasi, si serveix per començar amb altres coses, i perquè realment en venem molt, i al final som un negoci i tenim que sobreviure. No?
2: Clar, i la literatura infantil ja fa molt de temps, no?, que són caramelets, també, els llibres, que n'hi ha per triar i remenar.
0: Sí, bueno, tens, diguem que a la franja 9 és més... Bueno, es ven molt, no?, perquè trien molt els pares, els agrada molt venir, els agrada que els nens vagin també sapiguen què és una llibreria. És curiós, a vegades, la diferència entre una llibreria i una biblioteca, no?, que t'entren nens aquí, i quan haig de tornar, no?
2: En sèrio? Que monos.
0: Sí. O entren en silenci, no?, que aquí sempre hi ha més remor que en una biblioteca, o almenys no hi ha una bibliotecària, aquesta mita de que et faci callar, no? I entren, bueno, molt, molt prudents, i una mica és per conèixer la diferència. I després, igual, sí que la franja 9, 12, 13, bueno, és més complexa. També és la d'incorporació a les tecnologies, i uns nanos que tiraven molt, de sobte fan un peron, però sempre queda i sempre els veus tornant. Igual que amb els joves, que els veus que llegeixen molt de petits, quan arriben a l'institut potser afluixen més i és quan entren a la universitat que retornen. No? I amb això, amb els 10, amb els 11 anys que portem, ja ho hem vist diverses vegades. Lectors que teníem juvenils que havien desaparegut o infantils i de sobte venen i a més amb grans sorpreses de què estan llegint, no? Et venen a buscar un Dostoyevsky o és igual, una cosa més, més senzilla.
2: Més senzilla. Escolta, estic veient imatges de la llibreria Vapor Vell, a Premià de Mar. Teniu els estants a tope. a mil. Llibres posats de totes les maneres i, a més, com a molt dispars, no? Amb molt de color i mides diferents. Està molt xulo, sí, que diu. I... Sou dels que teniu físic, no? Perquè a vegades en aquest... hi ha llocs que per falta d'espai a vegades és, bueno, encarrega'l, jo l'encarrego per internet i en dos dies el tens aquí. Però us agrada tenir físic, tenir material.
0: Sí, home, és el que intentem, a més, tenir no només a totes les mides i a tots els colors, sinó això, amb la voluntat de vestir tot el poble. Sempre hem tingut la vocació de ser una llibreria popular on poguessis venir a buscar tota mena de llibres, no? No ens hem especialitzat en res i tenim una miqueta de tot. I doncs també funcionem molt en comandes, el que passa és que una de les obsessions que sempre vam tenir des del principi és nosaltres no podem competir amb els reis de l'enviament a casa, que són els senyors aquells dels Jeff Bezos i aquestes coses, i algunes empreses i cooperatives catalanes, però sí que podem demanar un llibre i en 24 hores tenir-lo i que la gent el vingui a buscar aquí. Vull dir que ens hem especialitzat molt i la gent ho sap en, bueno, d'alguna manera, anar ràpid amb la comanda. És a dir, no enviem a casa, però sí pots venir a tu a recollir-lo i el tenim ràpidament. Igual o més ràpid que Mordor.
1: Molt bé, molt bé. Doncs amb això, Núria, també deixem que us expliqui i també als nostres oients que vosaltres heu fet també un pas endavant pel que fa a xarxes socials, no? I també esteu creant contingut específic a xarxes, inclús amb una mica de performance, no? Dins de la serietat o no a vegades, però heu fet aquest pas endavant també, suposo, per apropar-vos també doncs, a tot aquest nou llenguatge.
0: Bueno, i també és perquè la llibreria va evolucionant, també es va incorporant gent jove que té molt més clares aquestes coses i jo que em presto el que em demanin d'alguna manera, que no seria, em costa, perquè a vegades, jo que sé, ma mare que em veu i tal, i que em diu, ai, he vist no sé què i tal, dic, ostres, em va... Diu, no, ja se't nota que no t'agrada massa, però una mica jugar al senyor Grunyón, que està a la llibreria, però sí que prestar-se, o a vegades... No ho dec fer molt malament perquè el meu fill em diu que tregui aquestes coses que penjo a les xarxes, que ell té amics i coneguts que em segueixen. Escolta, i que llavors deixi de fer el ridícul.
1: Però amb tot això haig de dir que ja li agradaria tenir doncs, a qualsevol ràdio l'equip que té el Xavier perquè de tot en traieu un vídeo. De fet, Núria, us explico que algú es va deixar oblidades unes ulleres de sol i aquestes ulleres de sol han tret moltíssim suc que no sé si a dia d'avui ha aparegut el propietari o propietària a buscar-la, Xavier.
2: Són les blanques.
1: Són les blanques, sí.
0: No hi ha hagut manera. L'altre dia es van deixar un bànol que també vam incorporar alguna coseta i tenim encara... Però aquest va aparèixer la propietària i tenim per allà una cadira de platja que també se la van deixar i també l'hem tret en
2: un vídeo. Claro, Déu, però que la gent se deixa un munt de coses.
0: Ah, sí, i, bueno, i quan arriba l'època de Nadal, jo, de l'hivern, en uns anys no m'he comprat ni un paraigües.
2: Ah,
0: vaig reciclant els del paraigüe que es van deixant. Es tens un temps i si no, dius, bueno, pues mira, clar, ja els faig servir.
1: Clar, clar. Home, donaria per tota una secció, Núria, un dia sí. Parlat de coses oblidades en establiments diversos, perquè és veritat que ens sorprendria amb la de coses que s'han arribat a trobar la gent que treballa de cara al públic. Xavier, esteu vosaltres a punt de començar vacances? De fet, a finals d'aquesta setmana ja comenceu unes merescudes vacances i la meva pregunta és, quin llibre t'emportaràs tu o passes els llibres directament?
0: No, sí que m'emporto uns quants coses que han de sortir la temporada que ve. N'hi ha un Santiago Lorenzo que em fa molta il·lusió, que era el de Los Asquerosos, ja m'han enviat la prova. N'hi ha un llibre nou de la Yagina, que és una autora tàrtara, que fa una biografia sobre Einstein, Einstein. M'emporto, no sé, 6 o 7 llibres nous que han de sortir i després alguna cosa que m'he reservant durant l'any perquè penso per les vacances. Primer, un llibre, mig assaig, mig divulgatiu sobre la revolució iraní. M'emporto coses, també em vaig a Galícia, llavors m'emporto un parell de llibres sobre les muntanyes comunals gallegues, no sé. També, moltes vegades tornen, sense llegir tots, perquè al final has de dedicar el temps a altres coses. Però me'n vaig amb molt bona voluntat i amb molts llibres. Sí.
1: Molt bé. Doncs aquesta és la intenció. Núria, ja ho veus, entre llibres avui ens acomiadem, perquè aquí hi ha feina encara en aquests dies previs que comencen abans de les vacances, que suposo, Xavier, que també molta gent sap quan marxeu de vacances, però aprofita aquests últims dies per venir corrents abans que baixeu la persiana.
0: Sí, no, realment aquests dies sempre tothom amb l'agost, tal, però les setmanes que hi som, funcionem i és veritat que la gent, i això també és gràcies a les xarxes, està atent a quan marxem, i sí que ve aquests dies a buscar moltes coses. La gent fa molt de copy per les vacances. També venim de que el que és molt lector, des de Sant Jordi fins ara teníem els llibres i també han sigut uns mesos complicats, però realment les dues setmanes anteriors i aquesta, força bé, la veritat.
1: Sí. Doncs Xavier, moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres i bones vacances.
0: Igualment, bones vacances.
1: Nosaltres, Núria, no marxem de vacances, encara ens queden setmanes per endavant de feina.
2: Sí, però mira, aprofitar les tardes per llegir, jo és que em ve molt d'ús, i clar que sí. Gràcies, moltes gràcies,
1: gràcies
2: Manel Ferrer.
1: Gràcies, fins demà.
2: El Manel, des de Premià Mèdia, que ens fa aquesta connexió en directe diària i així anem coneixent el territori, el Maresme. Ara marxem cap a Altafulla, en aquest cas per conèixer un trosset del seu patrimoni, un trosset, perquè és que ens aporta l'Eduard Virgili a fer un tomb per la Vila Closa.

0: Avui la rapsoda i directora teatral Joana Badia ens porta a fer una visita guiada per les places més emblemàtiques de la vila closa d'Altafulla. Però primer hem de fer, com a guia històrica del municipi que és, explicar què és la vila closa.
1: La vila closa, com diu el seu nom, és la part tancada, murallada del poble. És la part purament medieval. Però, esclar, la vila closa queda tancada, però no deserta. Queda amb una gran vida. Les entitats, com us he dit, d'Altafulla, tenen la gràcia de que cada una, amb la seva època, de les quatre estacions de l'any, li donen vida a la vida a la vila de closa. I aquestes tres places que m'has demanat ho has fet molt encertadament perquè uneixen una amb l'altra tota la vila closa.
0: Ens trobem a la plaça de l'Església, però també li podríem dir la plaça del Castell o la plaça que té unes escales majestuoses que condueixen a un altre dels centres neuràlgics de la vila closa.
1: Pues mira, el que has dit tu és purament una plaça enllaçada amb l'altra, tant les tres que ens heu demanat, la de l'Església, la de l'Ajuntament, que diem de la plaça del Pou, i la placeta, enllaçades per uns carrers, l'un al carrer del Cub i l'altre al carrer del Forn. Has nomenat les escales que són emblemàtiques perquè estan fetes amb els còdols del riu Gaià i que des d'una a l'altra no et sent gens tancat, que és la gràcia d'aquesta vila closa, perquè totes donen obertura amb un extraordinari paratge, que és per un cantó al mar i per l'altre la muntanya de Sant Antoni.
0: Seiem en un bancal de la plaça de l'Església, recolzats a la façana del que es coneix com el Fòrum. I què observem?
1: Doncs mira, d'aquí està el Fòrum i la Rectoria, nosaltres veiem tota la façana del Castell dels Montserrats. Si t'hi fixes bé, que és el que haurà de fer el nostre visitant quan vingui a veure, veurà que els balcons i les finestres del castell, tan nets i tan ben arreglats, estan definides per l'emblema de la casa de Montserrat, que ja veus que el nostre monestir de Montserrat, el veus, la muntanya i les serretes de la serra, són els emblemes que també hi ha a damunt de la porta, del dovall de la porta. Té com a característica que aquesta perspectiva que m'has fet seure es pot disfrutar les dues torres de guany, els merlets i tot el poliedre per la part principal, perquè no ens oblidem que estem a la façana principal del castell, encara que l'altra potser és una mica més atractiva perquè té el pati d'armes d'abans, que era el que és la sortida del pati d'armes. També veuries la galeria, una galeria que és important que les persones molt detallistes s'hi fixin, que és la que lliga el castell amb l'església que tenien els senyors que al moment hi vivien des del segle... des de partir de 1672, que ja es va habitar definitivament el castell, tenen tots els fueros per poder seguir els oficis religiosos.
0: De fet, si ens hi fixem bé, no sabem on s'acaba el castell i on comença l'església neoclàssica de Sant Martí.
1: Estan fusionats. Em sembla que és de les úniques places de Catalunya, jo de fora ja no m'hi fico, de Catalunya, que es pot disfrutar castell, església, rectoria, i si et poses aquí amb aquesta escaleta, a l'Ajuntament. O sigui, els quatre edificis de tanta importància, tan religiosos, tan noble, no? Perquè per una part tens la noblesa, per l'altra part tens l'església, i per l'altra part tens l'administració i la vida viva, trepidant del poble. Doncs les quatre coses es veuen juntes, a la mateixa plaça sense sortir. I després, més tard, de part de lo que en parlem, el patrimoni artístic, et comentaré lo de l'acústica d'aquesta plaça.
0: Una acústica de la que se n'aprofita el Festival Internacional de Música d'Altafulla, l'Altacústic, o altres espectacles, sobretot a l'estiu.
1: En aquesta plaça es pot cantar sense micro. Jo hi he dirigit obres de teatre i escenificacions poètiques. Sense micro té una acústica meravellosa. No és ni molt menys per despreciar els tècnics que tenim, que els tenim molt preparats, però que és una meravella poder parlar tan fluixet. Com t'estic parlant ara amb l'acústica?

0: I caminant amb la Joana Badia, com qui no vol la cosa, en un tres i no res ens hem plantat a la placeta.
1: Sí, aquest és el seu nom. I potser no per majestuós, no és una plaça. No és una plaça majestuosa, però sí que és una plaça emblemàtica per la gent del poble. Tothom que em parlis et dirà, aquesta placeta ens l'estimem molt. La que dona que, baixant del carrer del Cub, i amb unes escales molt majestàtiques, molt amples i molt còmodes, amb passamans i tot, ens porten cap al carrer Lleó, on creuem per la casa gran, aquí en diem la casa gran, a l'alberg. I per l'altre cantó, té, com molt de rellevant importància, té un dels portals d'entrar al poble. Aquest portal, jo sempre m'imagino que devia ser l'entrada de mar, perquè és el que dona la platja. I m'imagino que quan tancaven les portes de la vila closa, els guardes deien, porta, porta. Ells, que venien del mar, els pescadors, s'afanyaven a entrar per aquesta part. Està datat a partir del 1600, i és una meravella que li diuen el portal d'en Jubà.
0: De fons, escoltem com fan obres en una casa de la vila closa i hem d'explicar que totes les intervencions que s'executen en edificis d'aquest recinte emmurallat tenen una mateixa estètica molt respectada, perquè la vila closa d'Altafulla, d'origen medieval, està declarada bé cultural d'interès nacional i compta amb nombrosos casals senyorials, molts decorats amb finestrals d'estil renaixentista i barroc.
1: Ja pots passejar-hi l'hora que vulguis, no hi veuràs mai. O normalment, no ens hi hem trobat mai ni un escrit, ni una embrutada, ni una cosa, una destrossa. I aquestes obres donen vida al poble, perquè, és clar, ara és igual que un escenari, però amb la vida diària, els uns que parlen, un gos que passa, una altra senyora que treu un cotxe, quan venim a ensejar el camí de la Creu ens hi trobem molt amb això, que de vegades hem de parar 40 vegades els ensajos, perquè encara que et diguin no es preocupi, tens de parar. És la vida d'un poble del dia a dia. Baixant, trobaríem, com t'he dit, el carrer Lleó, i la vida una mica social del poble de la nit, perquè hi ha un restaurant a la dreta i a l'esquerra trobem les Bruixes, un altre dels restaurants emblemàtics, que encara que hi digui cuina internacional, fan molta cuina típica. I aquí pots sentir les nits cançons com aquelles de «Sufro al pensar que el destino logró separar-nos». I a la nit és un bullit de gent que van cap al faristol i cap aquí...

0: Si fa un moment vèiem el Portal de Mar, ara n'observem un altre. Hem resseguit diversos carrerons i ens hem traslladat a la tercera de les places per excel·lència de la Vila Closa d'Altafulla.
1: Aquest se diu el Portal de Vall. Es calcula que està situat a la plaça del Pou perquè, és clar, era una altra de les portes importants de la... Suposo que la poder de la porta de les portes agrícoles és la més important. Per aquí devien entrar molt els pagesos, perquè tot el camp que comunicava cap a Torna, tot venia, és clar, per aquesta porta. Està situat a la plaça del Pou. La plaça del Pou es diu plaça del Pou perquè el Pou li ha donat el nom, però com a gran edifici majestuós hi tenim l'Ajuntament. Ja veus quina meravella d'Ajuntament, amb una façana de 1802, amb una façana que té els cinc arcs i sobretot els ulls de bou que li donen una característica especial de l'època.
0: Som asseguts en un altre pedrís, a la plaça del Pou. A la nostra esquena, Cal Ixart, i contemplem la Casa de la Vila.
1: Cal Ixart, que no s'oblidi el visitant, que no pot marxar de qualsevol de les perspectives de veure la torre serigrafiada, que és de gran importància europea. Doncs tant aquest pou, com la plaça, com la porta, el portal de l'Ajuntament, com la casa de l'arquitecte del senyor Roca, allà al fons, completament restaurada, ens tanca la gran protagonista, que és el castell del Pilar de Vuit, fet de ceràmica per Martí Royo, que es va inaugurar després ja de quan es van fer les obres de l'Ajuntament, que es va fer l'última restauració el 1999, ja va quedar implantat. Per això es diu plaça de Pilar de Vuit, perquè els, sí, perquè els germans Janillo de Valls, els xiquets de Valls, li van poder fer el nom feia 121 anys i ho van recuperar els castellers de Vilafranca, junts sempre amb els nostres castellers, els d'Altafulla, això no cal ni dir-ho. Molts mosaics de la plaça de l'Ajuntament hi trobaràs poemes de Marià Manent, perquè ja ho saps que era un enamorat del nostre poble. I em sembla que és important que acabem, si et sembla bé, amb les paraules que va escriure dedicades a Altafulla. I diu... Amb olor d'estiu m'esperes com un núvol oblidat, Altafulla, amb 100 palmeres i un castell de vi daurat, arbres tens vora la via i un gran pas a l'hort tancat i un toll d'aigua que somia si no bufa el vent salat. Ai, adéu, vila menuda, oliveres, camps de blat, pel camí vora la ruda, l'asa d'un pas delicat. I com l'ordi de les eres, el cloquer s'ha endormiscat, Altafulla, amb 100 palmeres i un castell de vi daurat.
2: Doncs acabem amb aquestes paraules, amb aquesta poesia i amb aquesta tranquil·litat que transmet el podcast d'Altafulla Ràdio amb l'Eduard Virgili i la Joana Badia, però que també transmet, de fet, la Vila Closa d'Altafulla. Ho han sabut de representar, jo diria que molt bé, a través de la sonoritat, a través de les ones. I a mi m'ha agafat gana. És que, mira, falta un quart per les 11 i jo tinc molta gana. Lluís, Marina, com esteu vosaltres? Menjaria una miqueta un entrepanet d'embotit, sí? Doncs mira, Ona Codinenca ens proposen parlar d'embotits dins l'espai de cuines, tot plegat amb una conversa amb el Josep Cardona de Can Torret, de Sant Feliu de Codines. Ara ens ho expliquen des d'Ona Codinenca.
3: Doncs bé, avui parlarem amb Josep Cardona, ell és de Can Torret, d'aquí a Sant Feliu. Can Torret és una pulleria que ensaladeria.
4: Sí.
3: I avui ben bé no parlarem de cuina a l'ús, sinó parlarem d'embotits. Parlarem, doncs, això, de com els embotits ens poden enriquir qualsevol àpat, al final. Però també abans de començar, primer de tot, bon dia, Josep.
4: Bon dia.
3: I, clar, a mi m'agradaria preguntar-te, això de dedicar-se al món dels embotits, pulleria, cansaladeria, et ve de família?
4: Jo sóc un revingut, és la meva dona, que és de la casa, que és una casa centenària, ja és del 1910, que es va fer la primera matança del porc al carrer Agustí Santa Creu, número 63, que abans no me'n recordo el número, i des de llavors pues, sempre s'ha tocat el que són els tocino i el que és el pollastre. No ens hem barrejat ni amb la vedella ni amb el xai. I a partir d'aquí sempre anàvem fent tot el que és lo normal, de les botifarres i tot el que és normal del pernil salat també fèiem i coses d'aquestes. Ara, pues, el temps ha canviat, vaig pensar què és el que la gent no fa, perquè m'agraden anar a les fires o alimentàries, coses d'aquestes, i després veia que al món de l'embotit només n'hi havia 4 o 5. Vale. Em vaig posar un objectiu que eren 50 embotits. Vale?
3: 50,
4: 50,
3: eh?
4: Sí. Ara estic a 99. Aquí em planto, al quasi 100. Vale? La gent em diu, pot ser, no estàs bé del cap o alguna cosa d'aquestes, perquè, és clar, els embotits es mengen amb pa amb tomàquet. No, perquè els embotits podem agafar i els podem cuinar.
3: Clar, això molta gent no ho sap.
4: Això la gent no ho sap. Són
3: sempre
4: coses
3: entenem
4: que hem de crear, i abans de que la gent ho sàpiga o el que sigui, ho has de provar-ho tu i després agafar i ensenyar-ho a la gent. Tot això porta molt temps, molta dedicació. És com la cuina. La cuina, si vols crear o coses d'aquestes, has de fer alguna cosa diferent a destacar-te amb un altre. Vale? Si jo agafo, posar una cas, poso una cosa ben senzilla, em vull fer un sàndwich de, a vés de fer de pernil dolç i formatge, doncs agafo el formatge i agafo un tall d'embotit blanc. Faig el mateix que un sàndwich i ja està, o un biquini, que la gent ho entén més.
3: Sí.
4: Vull dir que són petites idees que són per poder menjar aquest tipus d'embotit, perquè l'embotit blanc, sí, me'l menjaré amb pa amb tomàquet, sí, és bo i d'això, però d'aquí la gent quasi bé no el treus, ho entens? I després li has de donar una segona volta. I és aquest el cantó que jo vull arribar.
3: Clar, i ara em parlaves, no?, de diferents embotits, però tira una mica més enrere, clar, perquè al final això et ve per la teva dona.
4: Sí.
3: I veig que tens, ho tens com molta passió, també.
4: Bueno,
3: t'has
4: que
3: arribat a fer sentir aquesta passió.
4: Tota la feina hi has de posar ganes i sempre hi has de posar il·lusió. A mi el sogre em va ensenyar molt tot el que ell sabia. A sobre es va començar pues, amb les màquines del buit, que tot això no hi era. Vull dir, és clar, jo canto ret i porto de seguida portaré 35 anys.
3: I per últim ja, perquè se'ns ha acabat el temps. A mi m'agradaria preguntar-te, abans m'has fet una proposta d'un sàndwich diferent, però què més es pot cuinar amb aquest embotit que tenim vosaltres?
4: Mira, puc agafar el
3: que no sigui pa amb tomàquet,
4: no,
3: perquè
4: no, no,
3: al final és el que
4: puc agafar
3: tomats.
4: El bull de morro, vull dir que seria com un tipus cap de senglar, i la maneixo com la salsa de barbareixos, exemple.
3: Com si fos un pica-pica,
4: incloure-ho
3: en un pica-pica.
4: O el de taronja, puc fer un vermut. Vull dir, el de Rocafort, el fem una guindilla, poso un tomàquet xerri, poso un clos de bull, vale? Poso una cebeta, i tot això és una mossegada i tu menges tot. Quan tu tot això t'ho has menjat, o ho pots posar en una amanida, i quan tu menges tot, és espectacular.
3: Sí, podem incloure l'embotit també en amanides.
4: Sí, sí, sí, sí, allà on vulguis. Està amb un caldo, perquè hi ha el bull de pilota que amb un caldo.
3: Sí.
4: O el de crema catalana, agafo el cremo i faig una crema catalana. Vull dir, és espectacular.
3: És versàtil. L'embotit és versàtil i no només serveix...
4: Hi ha unes segones voltes.
3: El pa amb tomàquet, que és la clàssica combinació.
4: Clàssic.
3: Doncs, Josep Cardona, moltíssimes gràcies per explicar-nos aquesta història i també per fer-nos veure que l'embotit és molt més versàtil i que el podem utilitzar a la cuina tradicional nostra.
4: Sí, sí.
3: En qualsevol cosa.
4: És ben catalana, vull dir, es pot fer ben català. Vinga.
3: Doncs moltíssimes gràcies.
4: Gràcies a vosaltres.
2: Avui hem cuinat embotit i hem conegut aquesta tradició pel que fa a la xarcuteria a través de Ona Codinenc, que és el nostre espai de cuina, amb què gairebé tanquem programa gairebé, perquè falta repassar l'agenda. Lídia Porta, des de Ràdio Ciutat de Tarragona, bon dia.
5: Hola, bon dia.
2: Bon dia, bon dia. Mira, tenim Superfestival Internacional de Música de Cambrils, que jo diria que és mític aquí, en aquestes terres.
5: Sí, vull dir, ja fa moltíssimes edicions que el tenim aquí. L'any passat va ser la 50a edició, aquest any és la 51.
2: I porten un cartell enorme, superpotent.
5: Porten una barbaritat d'artistes. I nosaltres destaquem que demà ve la Valeria Castro, que és una cantautora canària, que presentarà en directe el seu segon disc, que es diu El cuerpo después de todo, que és una gira internacional que arriba després d'un any ple de reconeixements i que l'ha consolidat com una de les veus més importants del panorama actual. I Isaac Calvesa, que és el director musical del festival, en declaracions de Ràdio Cambrils, doncs, ens explica una miqueta per què han escollit a la Valeria.
6: El Festival de Cambrils es troba en aquests moments a la meitat des de que va començar la setmana passada i aquesta nit tenim a la Valeria Castro, que és una de les artistes amb més projecció de l'estat i així ho està demostrant, doncs, l'expectació que ha despertat aquí en aquesta visita a Cambrils la primera vegada.
5: Doncs això.
2: Molt bé. Molt bé. Valeria Castro, que és només un dels moltíssims noms que passaran pel Festival Internacional de Cambrils, però és potser el concert més imminent demà, com deies, a les 10. I de festival a festival, de Cambrils a Mollerussa.
5: Sí, passem a Mollerussa, i és que la cantautora Raquel Lua donarà el tret de sortida a aquest festival que es diu Minúscul, complirà el pati de Cal Jacques, que és un espai molt important de la zona, amb un aforament reduït, això sí, només 120 persones. És un festival molt petitet, de petit format, que aposta per la proximitat entre artistes i el públic. I també hem pogut parlar amb el Jordi Bonilla, que és el director a Ràdio Ponent Mollerussa, que ens diu quin és el tema d'aquest any.
7: I enguany ho fem amb el lema Som part d'un batec. El que volem reivindicar després de 5 anys d'iniciar aquest projecte és que el Minúscul ha aconseguit formar part d'un batec cultural a la ciutat de Mollerussa, que ens fa molt contents, doncs, de que de la pandèmia cap aquí hagin anat sorgint projectes culturals i artístics molt i molt interessants, i ens en sentim també part.
5: Això serà demà, també, dia 6, a les 8 de la nit. I les entrades es poden adquirir al New Naked Coffee de Mollerussa, 5 euros, i ho fan expressament perquè hi hagi prioritat per la gent local. I aquest petitet al festival, doncs, perquè hi pugui gaudir la gent i no gentrifiqui.
2: Molt bé, molt bé. I mira, ara tanquem l'agenda amb la proposta d'un concert d'orgue.
5: Doncs sí, el Festival Castell de Peralada commemora el centenari del naixement d'una de les organistes més importants del nostre país, que és Montserrat Torrent, amb un concert especial a l'Església del Carme, de precisament aquest Castell de Peralada. I la ballada reunirà tant a Montserrat Torrent, la mateixa, amb organistes com són Pablo Oren i Joan Seguí, i estrenaran una peça que es diu Pregària a la Verge de Montserrat, que és una obra de Bernat Vivancos encarregada específicament per aquest festival. Això també serà demà, vull dir, avui l'agenda d'avui són totes parlen demà, així teniu marge per poder desplaçar-vos als llocs i poder gaudir i organitzar-vos.
2: Molt bé.
5: I és a les 8 del vespre, i això forma part, com bé deia, d'aquest festival del Castell de Peralada, i que ho fareix fins a aquest divendres, no, fins diumenge, una promoció dedicada a la música i la creació contemporània.
2: Molt xulo. Tres propostes musicals, tres festivals i ben diferents, i en punts molt diferents també de la geografia. Moltíssimes gràcies per aquesta àmplia agenda, Lídia. Fins demà.
5: Fins demà. Adéu.

0: I l'Axampus te posen les darreres notes musicals al programa d'avui, però qui posa els darrers apunts i idees pel que fa a jocs de taula és l'Aina Barbany, de Cardedeu. Aina, bon dia de nou.
1: Bon dia, què tal?
0: Tenim més propostes per acabar?
1: Doncs la veritat és que no. Ara ja em sembla que no ha arribat res més. Per tant, tocaria ja començar a posar la mirada en demà, en el tema del dia de demà.
0: Vinga.
1: Que és sèries de la nostra infància. I a mi aquest em fa especial il·lusió.
0: Però, Aina, la teva infància no és la meva infància. I això serà molt divertit, perquè, clar...
1: Crec que sí, crec que donarà bastant de joc i també per això em fa bastanta il·lusió. Clar. Així que...
0: No ens avancis res. Però sèries de quan érem petits, Tipus d'infantils.
1: Sí, aquelles que
0: o
1: quan...
0: Encara que no fossin per l'edat, però que tu saps que se ressonaven per allà per casa.
1: Sí,
0: que no te
1: les
0: deixaven veure, però que allà estaven, no?
1: Exacte, i que a dia d'avui les escoltes i et desperten aquesta nostàlgia i aquests records, no? Perquè, no sé tu, Núria, però a mi la veritat és que la música mateix em pot transportar a records i moments molt concrets del passat.
0: Sí.
1: I realment és que jo tinc molt bon record de la meva infància i gran part és també gràcies a les sèries que vèiem.
0: Clar, és que ens passàvem molt de temps també. Abans potser el tema videojocs no era tan potent i ens passàvem molt de temps davant de la tele, també t'ho dic.
1: Sí.
0: No?
1: Sí, berenant, esmorzant, tots moments allà davant de la tele, que hi havia una programació també, he de dir, molt xula.
0: Sí.
1: Jo sempre he dit que en la meva generació, almenys, vam coincidir en una època molt, molt xula.
0: Després escoltes les veus de doblatge, fins i tot, no? Hi ha sèries que, clar, tu perquè, Aina, insisteixo, és més joveneta, la infància no et queda tan enrere, però jo, per exemple, que som més gran, hi ha sèries que llavors les torno a mirar ara i dic, ai, que lenta, mira que és lenta aquesta sèrie. Com me la podia mirar?
1: Clar, al final tot evoluciona i suposo que les sèries també s'adapten als nous temps, no? Però sí que és cert això que dius, que potser una sèrie que trobaves espectacular en un passat ara la veus i dius, ostres, doncs potser li falta una mica de xispa, no?
0: Doncs demà us preguntem quines són les vostres sèries d'infantesa. Aina Barbany, des de Cardedeu, moltes, moltes gràcies i ens tornem a escoltar demà.
1: Gràcies a vosaltres, una abraçada.
0: I tanquem aquí el programa d'avui, l'Obert per Vacances. Ja és dimecres, hem passat la meitat de la setmana. Demà, més.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regant les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.
2: A few questions that I need to know. How you could ever hurt me so. I need to know what I've done wrong.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. La Policia Nacional, en coordinació amb l'Oficina d'Antiestupefaents francesa, desarticulat a Catalunya una branca del càrtel mexicà Jalisco Nueva Generación dedicada al tràfic de metamfetamina. La investigació internacional va permetre localitzar un laboratori clandestí situat al Mena, a Lleida, on els integrants recuperaven la metamfetamina dissolta en aroma líquid de vainilla procedent de Mèxic. En aquest laboratori convertien el líquid en el cristall que es distribuiria posteriorment. Com ha explicat la subdelegada del govern a Barcelona, Mari Carmen García Calvillo, l'operació ha permès desmantellar un dels laboratoris clandestins més grans localitzats fins ara a tota Europa.
2: No hablamos solo de un cargamento de drogas, hablamos de una auténtica infraestructura criminal preparada para producir y distribuir droga sintética a gran escala que evitamos que esté y que llegue a cualquier ciudad del mundo. Además, hablamos de una cuestión y una amenaza de salud pública, especialmente para los jóvenes, y de los problemas de seguridad asociados que comporta el tráfico ilícito de drogas.
1: 13 persones, de les quals 5 a Barcelona, una a Lleida i una altra a Tarragona, han estat detingudes acusades de pertinença a organització criminal i per un delicte contra la salut pública. 12 ja es troben a presó. I s'han doblat els casos que rep l'Institut Anatòmic Forense en els darrers 9 anys. El 2025 en va rebre més de 6.500. 6 de cada 10 deriven d'una mort i impliquen autòpsies, però la resta, majoritàriament, estan relacionats amb procediments judicials. L'anàlisi de mostres pot ser crucial, per exemple, en agressions sexuals. I 9 persones, 8 d'elles menors d'edat, han resultat ferides després d'un accident en una atracció de la Fira de la Festa Major de Tona, a Osona. El sinistre s'ha produït per una presumpta fallada en un mecanisme de seguretat. 5 ferits han estat traslladats a l'Hospital de Vic, 2 en estat menys greu i 3 lleus, mentre que la resta van estar atesos al mateix lloc dels fets. Els Mossos d'Esquadra investiguen ara les causes d'aquest accident i l'Ajuntament ha clausurat la Fira d'Atraccions. I l'incendi de Senet a l'Alta Ribagorça continua actiu, però estabilitzat, sense que el perímetre hagi crescut en les darreres hores. Els bombers han reprès els treballs amb dotacions terrestres i un helicòpter per consolidar el perímetre, tot i que mantenen la vigilància davant la previsió de tempestes que podrien complicar l'evolució del foc amb la formació...

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regant les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Anselm Aguadé és llicenciat en Història i el 2003 obté la diplomatura en Estudis Avançats en Espiritualitat i Religiositat a l'Antiguitat i a l'Edat Mitjana. Ha publicat Rabassa Morta, Soledat, El Somriure Negre i Aigua del Carme, entre altres. En plena tempesta, un cotxe s'estimba a la carretera de la costa. L'Agustí Fornells, un home de negocis amb una vida aparentment perfecta, es desperta confús i malferit. La seva acompanyant, la Mònica, ja no hi és. Ha marxat sense deixar rastre i s'ha esfumat amb el maletí que duia l'Agustí. Però què conté aquest maletí? A partir d'aquest fet, Mònica, la seva amant Mònica i Sandra, la seva esposa, hauran d'unir forces. Obrim el calaix de les entrevistes. El calaix més estiu. Amb Mònica Socies.
2: El cel ens ha oblidat, de l'Anselm Aguadé, publicat per Cossetània, té una coberta que m'agrada molt perquè és un maletí. I em recorda coses que passen a la vida. Per tant, quan començava a llegir-me la novel·la de l'Anselm, pensava, mare meva, si aquest inici l'he viscut jo. Molt més light, eh? Jo no tenia mans en aquella època. Jo no vaig morir en cap accident. I, important, aquell maletí no el vaig agafar. Anselm Aguadé, benvingut.
3: Moltes gràcies. Gràcies per convidar-me.
2: Una entrada espectacular de novel·la amb molta salsa, molta salsa.
3: Sí, sí. He de dir que l'entrada la vaig fer quasi bé al final.
2: Sí?
3: Sí, perquè, clar, m'interessava més el que hi ha al maletí, que es troba al maletí, sí. i a veure, com agafen el maletí, com es troben el maletí, i després vaig fer la trama aquesta d'un restaurant a Tossa, i per què Tossa? Doncs no ho sé. Suposo que devia veure Plaça de Lleó, l'última ciutat que va ser Tossa de Mar, i com que hi havia estat, doncs mira...
2: La tenies per la mà.
3: Correcte, vaig agafar el restaurant, vaig agafar la parella aquesta que es barallen, sota la pluja, que van molls, tenen un accident, i d'aquell accident doncs desapareix la Mònica.
2: I el maletí. Sí, sí, aquí tenim. La mana es diu Mònica. Bueno, a mi m'ha tocat el paper de mana aquesta vegada i he pensat, mira,
3: sí. Bueno, però jo crec que és una... En totes les meves novel·les, en totes, les protagonistes són dones. Perquè la...
2: Sí.
3: Totes, eh? Tant... Les sis, totes. Perquè trobo que doneu molt més joc que no pas els homes, que són molt més simples. Jo sempre dic que els homes som unidireccionals, rectilinis, i les dones són completament amb espiral.
2: Bé.
3: Han donat molt de joc i tal, no? No, jo no l'he definit bé, però bueno, que ningú s'enfadi, però ho veig així, no? I per tant, totes les protagonistes són dones, no? I aquí doncs hi ha l'amant, que en aquest cas es diu Mònica, i la banyuda a partir d'alguna manera, perquè banyudes al final, aquí hi ha un complot de banyuril, es diu Sandra, i bueno, ja està.
2: Aquí, jo per començar ja dic que aquí no se salva ningú.
3: No.
2: Qui no ha fet una cosa, n'ha fet una altra.
3: Sí, correcte. Clar, aquí els que se salven són, diguéssim, que són els menys interessants a la novel·la, no? Per exemple, doncs el Marc, no? Que és el germà bessó de la Fiona, no? Etcètera. Però quasi bé tots tenen alguna cosa d'amagar, no? Fins i tot el Marc, crec jo, no? El que passa que no està desenvolupat dins la novel·la, però els tres fills del matrimoni, doncs, donen de sí, sobretot la Fiona, evidentment, que la converteixo en una...
2: En una
3: persona...
2: Diu poca cosa, però quan la diu, sentencia.
3: Correcte. La Fiona és la que observa, és l'observer aquell que va sortir al camp del Barça, no? És la que observa, és la que veu coses rares, és la que no entén moltes coses, etc etc. I en canvi el Marc viu en el seu món i, bueno, i van fent la seva, i el Ferran, que és l'altre fill, doncs, bueno, aquell està, per lo que està, que és en cobrir l'espai que deixarà el seu pare quan falti en aquest món.
2: L'hereu.
3: L'hereu.
2: L'hereu.
3: L'hereu. L'hereu amb maiúscules.
2: Sí, sí. Hereu de tot, eh?
3: Hereu de tot.
2: Hereu de tot. Ara ja tenim aquest triangle, no?, de l'Agustí i la Sandra, que són el matrimoni, els seus fills, el Ferran, que és el gran, i els bessons, la Fiona i el Marc, i després tenim la Mònica, que és l'amant. Ara ja tenim aquesta primera estructura. Després hi ha el Carles, que és el soci.
3: Sí, Carles.
2: Que també deixen anar.
3: Sí, que sembla una cosa i al final és una cosa molt altra. Clar, el Carles i el... i l'Agustí, primer són molt amics, també són aquesta estranya pareja, no?, que podríem dir del teatre, però al final es destapen, no? El Carles, jo crec que s'hi veu, pel que jo vaig voler transmetre la novel·la, s'hi veu arrossegat per l'Agustí, s'hi veu arrossegat, perquè, clar, doncs, els diners són els diners i la vida fàcil a tothom la atrau, però aquí el verdader és l'Agustí, no? Vull dir, les meves protagonistes sempre són dones, però aquí se'm cola aquest Agustí.
4: L'Agustí és molt potent, eh?
3: Sí, sí, sí.
4: Sense l'Agustí tampoc tindríem aquest joc.
3: És potent, però n'hi ha molts d'Agustins, eh, Mònica?
4: A mi em fa molta por.
3: N'hi ha un fatimer d'Agustins, eh? N'hi ha un mur.
4: Mira, jo deia en una altra entrevista que després d'haver-vos llegit, perquè he llegit diverses novel·les per fer una presentació i que m'han impactat totes molt, però, escolta, jo no sé si tindria una cita, no sé si vull viure a la burgesia catalana, no sé si vull tantes coses, eh? Ara ja.
3: Bé, jo agafo la burgesia, jo no vull carregar la burgesia, ni que facin el que vulguin.
4: Això ho he dit jo.
3: No.
4: Certament.
3: Sí, però ho agafo per dir, agafo que aquesta part molt hipòcrita d'aquesta burgesia i sobretot dels nous rics, no?
4: Sí.
3: Dels nous rics que... un sogre, que era d'Almeria, de Huerca l'Overa, sempre deia, no pides a quin pidió ni sirves a quin sirvió. No?
4: Aquesta no la coneixia i és bona.
3: I és bona, no? I els nous rics, no, compleixen les dues condicions, no? Han demanat i han servit, i ara volen que els serveixin, però que no els hi demanin. I vull treure tota aquesta hipocresia que hi ha, allò que deia jo, a dintre, no, d'anar rascant, a veure què hi ha aquí al darrere, i et trobes amb aquesta gent nou rica, que volen continuar sent rics, i que farien el que sigui, per continuar vivint el que estan vivint, el que sigui.
4: Aquí venim.
3: Aquí. Cosa que, per exemple, l'aristocràcia de tota la vida no farà. Però la petita burgesia, els nous, sobretot aquests nous rics, no?, que a vegades em atrapen amb aquesta hipocresia que a mi em trenca.
4: Bé, realment és aquí on es veu també aquesta diferència entre la Sandra, que és de tota la vida, no?, i el seu marit, aquest Agustí, que ell és el nou ric. Però clar, si no tinguéssim l'Agustí, no tindríem tota aquesta trama que tu, vull dir que li hem de donar les gràcies perquè amb l'Agustí tenim aquesta trama fantàstica.
3: Correcte.
4: Aquest maletí, que li portarà molts maldecaps a la Mònica.
3: Clar, els...
4: No explicarem què hi ha al maletí,
3: No, perquè si no... fem aquí un spoiler enorme, no? Però el que vull deixar clar a la novel·la és que la Mònica no es vol emportar el maletí. La Mònica no se'l vol emportar el maletí després de l'accident, però al final va i l'agafa. I l'agafa perquè està enfadada. Està tan enfadada, i quan llegiu la novel·la ja veureu perquè està enfadada, no? Però està molt enfadada i agafa el maletí com un acte de rebel·lia, i un acte de... amb un acte de rebel·lia i amb un acte d'una certa venjança pel que acaba de passar, no? I s'emporta el maletí. I després, el bo és que se n'empenedeix d'haver agafat el maletí. Però després el maletí li descobreix una cosa que la fa, primer, molt angoixant i després molt feliç.
4: Bé, perquè realment tu ara parlaves d'aquesta història dels protagonistes dones, no?, que sempre poses les dones. Ara aquí, sí. aquí tenim dos fills per agafar. Primer, de quantes coses ens n'arribem a arrepentir a la vida?
3: Sí.
4: Com en el cas de la Mònica, que devia pensar, si ho sé, no l'agafo.
3: Sí.
4: Però que en el fons dius, pues, sort que l'he agafat. Ja ho veureu perquè quan llegiu.
3: Si no l'hagués agafat, no hagués descobert el que descobreix.
4: Què?
3: No.
4: Sense agafar.
3: No, és que hi hauria una part de la... És que quedaria una novel·la... No quedaria res.
4: No. El maletí és la clau de tot plegat. I després també és un nexe d'unió, perquè parles de les dones, parles de banyes, però aquí també hi ha una història de supervivència i de sororitat molt bona, molt important.
3: Molt, molt. O sigui, el fet del que al final l'amant i la banyuda, per dir-ho d'alguna manera, es facin completament amigues, però completament amigues, i a més, amigues que no poden desfer l'enllaç de la seva amistat de cap manera, perquè estan unides per una força molt més gran, que descobrireu la novel·la, evidentment, no? I sí, vull dir, jo faig a la Sandra, doncs, aquest personatge més aristocràtic, més... Que no s'escau amb bajanades i coses rares d'aquestes, però que, clar, que també és dona i sap el que hi ha al darrere, no? i l'Agustí, doncs, aquest nou vingut en aquestes històries, no? Però sí, jo m'interessa fer que les dones, no només la Sandra i la Mònica, que també hi ha la Fiona, que em sembla que és un caràcter potent com a adolescent, i la Josefina.
4: Que jo no la volia anomenar, perquè si parlem de la Josefina...
3: Aquí està la Josefina.
4: No direm res més. No direm res més.
3: No, clar, és aquest altre apartat eclesiàstic de que...
4: Qui ha jugat molt bé amb la Josefina.
3: Sí, sí, esclar, sí.
4: Que hi ha una... Prou, ja no parlarem més de la Josefina. Ara anem a parlar...
3: Que la descobreix.
4: Sí, sí, sí. Perquè si la descobrim nosaltres no té gràcia, i per mi ha sigut un dels punts forts de la novel·la, no? Aquesta
3: sí,
4: sorpresa.
3: Que passi aquí com a desapercebuda i no sé què...
4: Soroll fa?
3: Sí, exactament.
4: Fixa't.
3: Aquí està.
4: Els camells soroll fan...
3: Treus la primera pantalla i queda la del darrere.
4: Ah, molt bé. El que me'n vaig ja als punts clau, no? El que tu has volgut posar com a denúncia social, que ja penso que dos punts forts. Un és aquesta crítica a l'església més fosca, que no és tota l'església, que això està molt bé, també diferenciar, i després doncs, aquesta trata de blanques, no? Una mica.
3: Sí. A veure, totes les meves novel·les jo agafo un fet social i d'aquí em feia una novel·la. Vull dir, els periodistes, com tu, no? El que feu és explicar la notícia. Nosaltres, que som molt més lliures, tenim aquesta llibertat que vosaltres no teniu.
4: No, t'acredis, en la notícia.
3: Correcte, no? Nosaltres agafem aquest titular, per dir-ho d'alguna manera, i dic, anem a novel·lar-la, no? I amb totes faig el mateix. I m'agrada fer-ho perquè em dono aquesta llibertat de que estic parlant d'explicar tal com veig jo les coses, no? Tal com jo les veig o les que suposo que són, no? Perquè, a veure, quan parles de trata de blanques, a veure, estàs parlant d'un tema no seriós. Allò queda mal dir-ho. El següent del seriós que diuen ara els jovent, no? És molt dur i, esclar, hi ha molta gent que ho pateix, etc, no? Però, bueno, t'hi has de ficar. I com he comentat abans, és la duresa en què expliques les coses. La duresa en què expliques les coses. I a mi...
4: Fragments durs,
3: sí,
4: molt durs.
3: Sí, molt durs. I vaig concloure, mentre l'estava... Perquè, evidentment, la redacció final no era aquesta. Vaig començar fent més fi, no sé què, de fer molt més dur, però no m'agradava. I al final, me sembla que m'ha quedat dur, però perquè la gent entengui el que jo vull dir i el que està passant i crec que és el que està passant, no? Hi ha una pel·lícula que no sé com se diu, que la vaig buscar i la vaig tornar a veure, no me'n recordo del títol, que tracta sobretot d'això, no? I em vaig exemplificar amb aquest fil.
4: Jo penso que en els fragments en què has explicat que són realment... És creativitat, vull dir, és una novel·la, per tant, és ficcionat tot, però podria dir que si ho traguéssim del llibre... Podria ser perfectament una crònica periodística d'un fet que ha passat.
3: Sí, sí, sí. Quan vaig presentar el llibre la primera vegada a Vilavella, perquè soc a Vilavella, sempre el presento allí, el primer cop que presento el presento allí.
4: És a casa?
3: És a casa, casa meva, Vilavella. Doncs sempre acabo... Però quasi hi veiem moltes novel·les meves, eh? Dic, és novel·la, és ficció, és creativitat. Començo a dir, no, és que és ficció. I a fer-se, quan acabo, dic, ull, o potser no.
4: No, potser no.
3: T'ho
4: dic, si jo, quan m'anava llegint, que vaig haver de tancar el llibre per un moment i tornar a reemprendre la lectura, vull dir, hi ha gent que s'ho llegirà tot d'una tacada, n'hi ha que faran aquesta reflexió o que hauran d'aturar un moment. Jo em vaig sentir molt identificada amb com ho van viure les protagonistes. Per tant, en aquest sentit, jo ho he viscut molt així. Però jo t'ho dic, és que si ho treus, podria ser una crònica absolutament real.
3: Sí, sí, sí. Em va dir un molt bon amic meu, que es diu Antonio Barrero, que l'estimo moltíssim, que és d'aquí Roda, no? I és el director del FICCAT, bueno, que el director...
4: De Roda, sí, de Roda.
3: Del FICCAT i tal. Va dir, quan se'l va acabar de llegir, em va enviar un d'això, diu, quin guió de pel·lícula que m'acabes de fer? Diu, potser sí. Diu, perquè, clar, està molt ben seqüenciat i tal. Diu, sí, dic, però seria una pel·lícula...
4: Molt dura.
3: Ojo amb la pel·lícula.
4: Però clar, és real, és el que
3: sí.
4: Està passant.
3: Sí, sí, sí.
4: I moltes
3: sí.
4: Vegades ens costa sí. Mirar a la cara...
3: Sí, sí.
4: Aquestes problemàtiques que són molt grosses. Fins que, clar, ens acaba passant a nosaltres, perquè Correcte. També podem ser víctimes.
3: Aquí està. Això és el que sap greu, que quan llegeixes dius, bueno, és el que em deien les mares aquestes de filles adolescents, em deien, bueno, És que vaig tenir que parar perquè em mirava la meva filla i dic, bueno, és que...
4: Pot passar.
3: Aquí aquesta i aquesta i aquesta, la Judit, la no sé què... Ojo, que a mi sí. També pot passar, no? I clar, i ho descric tal com jo crec que ho tenia que descriure i s'espanten. I s'espanten, no? I pels temes eclesiàstics, doncs engega la tele i mira maristes i mira no maristes.
4: Mira, jo encara jo vull maristes i no maristes, però clar, jo ara no vull dir res en aquest sentit per no fer spoiler, eh? Però escolta'm, això seria per fer un Sálvame, eh?
3: Completament.
4: Independentment de la part més dura de la novel·la, independentment de la crítica que es pugui fer a l'Església, i ja ho anireu llegint, però també hi has posat aquesta part de Salseu, eh?
3: Sí.
4: De safareig, de...
3: Clar, hi ha safareig...
4: Que patireu i no patireu.
3: El que sap la minyona, el que sap la filla, la no sé què, el que sap el Ferran, el que passa a l'hospital...
4: Sí.
3: Clar, aquí hi ha, no? I ho sorprèn la primera visita a l'hospital, el que passa, no? Que dius, què passa? A què m'has explicat aquí ara, tu? Sí. No? I, bueno, doncs, sí, hi ha una part de Salseu important.
4: Vull dir que està molt bé perquè vas intercalant en la novel·la, no? Vull dir que no tot és tan dramàtic, però sí que és una novel·la, doncs, bueno, clar, quan parles de coses dures, doncs llegir-la també té el seu punt.
3: Sí, clar, quan entres en la part dura de la novel·la és aquí on van sortir els dubtes, no? Els dubtes. De si ho feu més dur, menys dur, més like, més no sé què, si només poso una frase, si ho escric... I bé, em va sortir això. I la gent, que s'ha llegit la novel·la, sempre m'ha dit que els hi ha agradat moltíssim, que la duresa els ha angoixat, però que els hi ha agradat molt la novel·la. I, per tant, estic molt content de la novel·la.
4: Jo també us la recomano, ja d'avançada ja us diem això, doncs, que és un tema dur i, per tant, hi ha fragments que potser resultaran més durs, no? També depèn del lector o lectora que també l'agafi. Hi ha gent que és més oferta i hi ha gent que no tant.
3: Sí, però és que és el que vaig dir. És el que vaig dir. A veure, no pots tirar a la piscina i no mullar-te.
4: No, jo penso que has
3: fet. És impossible. Tu pots anar a la piscina i assentar-te en una tombona i no mullar-te, però no has anat a la piscina. Doncs una altra, la piscina, pots anar aquí i pots fer el mateix això en un bar, però si vas a la piscina i llances a l'aigua, et mulles. I si et mulles, et mulles.
4: I penso que està molt bé que ens mullem, perquè són situacions reals que també ens poden preparar una miqueta, sobretot, ja no només els pares, també els tiets i tietes, eh?
3: Sí.
4: Que jo els meus els hi he lliçonat ara, a l'hora de dinar. Sí. Per si de cas. Jo acabaré l'entrevista amb un fragment que, bé, dona títol a la novel·la i és absolutament preciós com molts altres dels fragments dels quals he pres nota al llarg de la lectura. No m'he plantejat mai l'existència de Déu. Ara sé que no pot haver-hi res, ni humà, ni diví, que permeti això. I aquelles pobres noies, és evident que el cel les ha oblidat. Però nosaltres les hem de tenir ben presents. I tu fas aquest exercici en la novel·la.
3: Sí. Ah, perquè què passa amb totes aquestes noies, nois, etc., que quan dic el cel l'has oblidat, no em refereixo a aquest cel cristià ni cel... No, em refereixo a que la natura... Tots vosaltres ens és igual, no? Quan s'han oblidat, adéu-siau. Adéu-siau. I quan vaig presentar el llibre, dic és que oblidar... Com explico oblidar? Què és l'oblit, no? Dic, plantejar-me al revés, què és recordar, no? Recordar és una paraula que ve del llatí, que vol dir tornar al cor. Perquè pels antics, els sentiments i les emocions estaven dins el cor, no estaven al cap, estaven al cor. I, per tant, els llatins li deien recordar, era agafar les coses i tornar-les a passar pel cor. I això és recordar, no? Per tant, quan no podem agafar res i tornar-ho a passar pel cor, és que ja no existeix. Per això dic que aquestes noies les hem oblidat, però les hem de tenir ben presents.
4: Moltes gràcies, Anselm, per l'entrevista i per la feinada que has fet.
3: Oh, moltes gràcies a tu, només faltaria.
5: El Calaix, més estiu. Obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.

0: Molt bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
0: Desmantellat un dels laboratoris clandestins de metamfetamina més grans d'Europa, estava ubicat al Manà, al Segrià, i formava part d'una branca d'un càrtel mexicà dedicada al tràfic d'aquesta substància. L'operació s'ha saldat amb 13 detinguts a Catalunya, 12 dels quals han ingressat ja a la presó. Mari Carmen García Calvillo és la subdelegada del govern espanyol.
2: Hablamos de una auténtica infraestructura criminal preparada para producir y distribuir droga sintética a gran escala que evitamos que esté y que llegue a cualquier ciudad del mundo. Además, hablamos de una cuestión y una amenaza de salud pública, especialmente para los jóvenes.
0: És dimecres 5 d'agost de 2026. Tenim més titulars. 9 ferits en un accident en una atracció a Tona. Marc Pijuan.
3: Sí, els fets van passar fa pocs minuts abans de les 12 de la nit, quan hauria fallat un mecanisme de seguretat. Alguns dels ferits van ser atesos al mateix lloc dels fets i d'altres van ser traslladats a un centre sanitari. Els Mossos han obert una investigació per esclarir les circumstàncies de l'accident.
0: Es multipliquen per dos els casos que rep l'Institut Anatòmic Forense en els darrers 9 anys.
3: I 6 de cada 10 deriven d'una mort i impliquen autòpsies, però la resta, majoritàriament, estan relacionats amb procediments judicials. L'anàlisi de mostres pot ser crucial, per exemple, en agressions sexuals. Enneco Barberia és director de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya.
4: Ha incrementat el doble. En 10 anys l'increment ha estat molt rellevant. Les víctimes moltes vegades tenen també més consciència dels seus drets i, per tant, acudeixen més a ser ateses i això comporta que després hi ha tot un recorregut judicial i, per tant, aquí són entre nosaltres.
0: Més coses compta enrere per l'esperat eclipsi del 12 d'agost.
3: Quan només falta una setmana pel dia de l'històric fenomen, escoltarem què en pensa la gent de Badalona i parlarem amb uns experts de Mataró.
0: Arrenca la collita de pera blanquilla a Lleida amb bona qualitat.
3: La previsió que fa el Departament d'Agricultura apunta a una collita un 8% inferior a la de l'any passat, però amb calibres més grans.
0: Cultura, els gegants moros protagonistes a Santa Tecla.
3: Aquest 2026 celebren 175 anys i la proposta de Marc Borrajo els reinterpreten el cartell amb un llenguatge gràfic contemporani basat en la geometria i el color.
0: Festes de Santa Tecla a Tarragona. I en esports, Joel Gomis, al Barça, ha incorporat l'atacant brasilera Caroline Nicolli.
5: La futbolista prové del Manchester City i el Barça ha pagat més d'1 milió d'euros pel seu traspàs. És una futbolista polivalent que pot jugar en diverses posicions d'atac i que tot apunta que serà important per Pere Romeu.
0: Previsió del temps, avui una jornada tranquil·la a l'espera de la de demà, que es preveu molt moguda i amb moltes tempestes. Previsió del temps. Marc Jaureguizar, bon dia.
6: Hola, què tal? Estem tenint un dimecres en general molt tranquil, amb un matí molt assolellat, amb el cel serè a bona part del territori català. A partir de les 11-12 hem tingut el creixement ja de les primeres nuvolades, sobretot concentrades al sector del Pirineu. Aquestes hores de la jornada fa calor, sobretot a la Catalunya central, interior de les comarques de Girona, amb valors que superen els 35 graus. I, de fet, a les immediates hores, a primeres hores de la tarda concretament, aquests valors es podran arribar a assolir els 37-38 graus, sobretot al Pla de Lleida i també a la Vall de l'Ebre. Com dèiem, el creixement d'aquestes nuvolades al Pirineu seran les causants de les precipitacions que podran aparèixer al llarg de la tarda, sobretot al Pirineu més oriental, Cerdanya, Ripollès, Garrotxa, aquí podran descarregar amb intensitat. Sí que els ruixats al Pirineu més occidental seran una miqueta més minsos. Amb un dijous que es presenta tranquil al matí i ruixats generals i que podran ser intensos al llarg de la tarda al conjunt del país. Ho anirem seguint, que tingueu molt bona tarda.
0: El control de so, Toni Sánchez, de la coordinació Artau Bellavista i Albert Güell, passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És la nostra portada aquest dimecres. La Policia Nacional, que en coordinació amb l'Oficina d'Antiestupefaents Francesa, ha desarticulat a Catalunya una important branca del càrtel mexicà Jalisco Nueva Generación, dedicada al tràfic de metamfetamina.
3: El resultat de l'operació, que s'ha donat a conèixer avui, ha permès intervenir 2.400 quilos de metamfetamina en un laboratori del Manà, a Lleida.
0: 13 persones han estat detingudes, 12 de les quals han ingressat ja a la presó. Irene Sagalés.
7: La investigació va començar a principis de juny en el marc d'una operació internacional contra una organització criminal dedicada al tràfic de metamfetamina entre Mèxic i Europa. La policia francesa va detectar a Normandia un contenidor que transportava unes 12 tones d'aroma líquida de vainilla amb destí a Espanya. La policia nacional va fer el seguiment del camió ja a territori català. Aquest va parar a dos magatzems diferents de la província de Barcelona i finalment va arribar a un laboratori clandestí situat en una finca aïllada d'Almenar, a Lleida. És en aquesta nau on l'organització havia habilitat un sofisticat laboratori clandestí on alguns dels integrants de la banda recuperaven la metamfetamina dissolta en l'aroma líquida de vainilla mitjançant processos químics de cristal·lització per la seva posterior distribució. El responsable de la secció de drogues sintètica de la Policia Nacional ha explicat que ha estat clau el moment d'intervenir per poder desmantellar l'organització.
8: S'ha desmontat la logística completa d'aquesta organització en Espanya, perquè hem golpeat tant la entrada com la producció i la distribució. Hemos desorganizado totalmente la organización porque no tiene logística suficiente para hacerlo. Se ha golpeado completa.
7: Pel comissari de la Policia Nacional, Alberto Morales, aquesta operació és un cop pel càrtel mexicà a Catalunya.
9: ¿Cómo se ha evitado que las organizaciones mexicanas que están itineres en Europa vuelvan a establecer un gran laboratorio, en la zona de Catalunya?
7: 13 persones han estat detingudes, 5 de les quals a Barcelona, una a Lleida i una a Tarragona. Se'ls acusa de pertinença a organització criminal i d'un delicte contra la salut pública. 12 ja es troben a presó.
0: I encara en la crònica de successos, 9 persones han resultat ferides, 8 de les quals menors d'edat i 2 greus, en un accident en una atracció de tipus olla de la fira de la Festa Major de Tona, a Osona.
3: Els fets han passat aquesta passada mitjanit i la principal hipòtesi amb què treballen els Mossos és que hauria fallat el mecanisme de retenció de la porta de l'atracció, fet que hauria provocat que els ocupants sortissin disparats.
0: El 9FM, Ona Fàbrega.
10: Poc abans de les 12 de la nit d'aquest dimarts a dimecres, una suposada fallada en el mecanisme d'una atracció ha provocat un accident amb 7 persones implicades a les atraccions de la Festa Major de Tona. Segons fonts del SEM, les 6 ambulàncies que es van desplaçar fins a l'esplanada de la Canal van atendre 9 persones, 8 de les quals eren menors. D'aquesta desena de persones, 5 van ser traslladades a l'Hospital de Vic, 2 han estat menys greu i 3 lleu. Des del consistori han expressat aquest migdia el suport a les famílies afectades. Sentim a l'alcaldessa de Tona, Judit Cerdà.
11: Des de l'Ajuntament de Tona lamentem molt l'accident que varen patir ahir al parc d'atraccions en el marc de la Festa Major. Ja estàvem a punt de tancar-la i malauradament doncs, vam patir aquest accident en una de les atraccions que immediatament es va clausurar, evidentment. Més tard vam clausurar el que és tot el parc d'atraccions.
10: Fins al lloc dels fets també s'hi van desplaçar efectius dels bombers de la Generalitat, de la policia local i dels Mossos d'Esquadra. La policia catalana ha obert una investigació per mirar de determinar què va passar perquè fallés la retenció de la porta d'una atracció, coneguda popularment com l'Ollo.
0: I us ho destacàvem en titulars. S'han doblat els casos que rep l'Institut Anatòmic Forense en els darrers 9 anys. El 2025 en va rebre més de 6.500. 6 de cada 10 deriven d'una mort i impliquen autòpsies, però la resta majoritàriament estan relacionats amb procediments judicials.
3: L'anàlisi de mostres pot ser crucial, per exemple, en agressions sexuals.
0: L'any passat van arribar a l'ENS quasi 1.400 expedients d'aquesta mena de delicte, una quantitat que també és el doble des del 2016. Maite Boló.
12: L'Institut Anatòmic Forense ha incorporat una nova tecnologia fa 2 anys que l'ha convertit en capdavanter a l'Estat. Aquest cromatògraf pot analitzar milers de substàncies i desxifrar totes les que estan presents en una mostra. Això pot ser capdal en casos d'agressió sexual i procediment judicial sobre persones detingudes o bé privades de llibertat. Poden ser la base d'un eximent o un agreujant de delicte. Eneco Barberia és director de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya.
4: Ha incrementat el doble. En 10 anys l'increment ha estat molt rellevant. Les víctimes moltes vegades tenen també més consciència dels seus drets i, per tant, acudeixen més a ser ateses i això comporta que després hi ha tot un recorregut judicial i, per tant, aquí són entre nosaltres.
12: Els i les experts forenses destaquen la presència de les drogues en els accidents mortals de trànsit i són presents en una de cada 3 morts a la carretera del 2025 i també destaquen la importància de portar proves el més ràpidament possible després d'una agressió sexual. Per les substàncies que troben en la víctima, un de cada 5 casos de l'any passat es va vincular a una submissió química.
1: Notícies en xarxa.
0: 6 minuts i en punt, un quart de 3 de la tarda, el govern ha posat en marxa un vehicle multioperador per reforçar la resposta davant situacions d'emergència i ajudar a preservar les comunicacions essencials en episodis crítics que afectin el territori.
3: Aquest vehicle reforçarà o restablirà a partir d'ara la cobertura en zones afectades per incendis forestals, episodis meteorològics extrems o incendis greus en infraestructures de telecomunicacions.
0: L'executiu l'ha presentat aquest matí a la seu del Departament d'Interior, Arnau Vidal.
13: Arran de l'apagada elèctrica de l'any passat, una de les mesures impulsades pel govern per millorar la gestió d'emergències greus al territori és una nova unitat mòbil que permetrà preservar la connectivitat als serveis públics i a la ciutadania, amb una autonomia de 48 hores, capaç de desplaçar-se en entorns rurals i arribant a cobrir una àrea d'entre 10 i 20 quilòmetres. La unitat operarà com una antena mòbil que donarà servei simultani a usuaris de les principals operadores. Així, la població afectada podrà contactar amb els serveis d'emergència i rebre els avisos oficials de Protecció Civil, evidenciant-ne la importància. Ho detalla la subdirectora de Coordinació i Gestió d'Emergències de Protecció Civil, Imma Soler.
14: Per la gestió de les emergències, la comunicació cap a la població i també la comunicació entre els operatius és bàsica i, per tant, aquesta replicació de les antenes que podem fer amb aquest vehicle que ens permeten aquesta possibilitat de comunicació és molt important.
13: El desplegament de la unitat representa una inversió inicial per a aquesta temporada d'estiu de 423.000 euros. El govern la vol consolidar com un servei recurrent en situacions d'emergència.
0: I els bombers de la Generalitat han reprès els treballs terrestres d'extinció de l'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça aquest matí després d'assegurar-se que la zona fos d'accés viable i segur.
3: Segons han informat els agents, l'incendi no ha crescut, però es manté actiu.
0: I la paeria de Lleida posa en marxa una prova pilot per prevenir els cops de calor entre els treballadors municipals exposats al sol. Lleida Televisió, Carla Rodrigo.
15: Les altes temperatures obliguen a extremar les precaucions. La paeria ha repartit 45 polseres que controlen la temperatura corporal dels treballadors i els alerten perquè s'hidratin i descansin abans de patir un cop de calor. Ho explica l'alcaldessa accidental Carme Valls.
16: El que fa aquesta polsera és, al final, detectar quina és la temperatura corporal de la persona. Sona, s'encén una... fa com una vibració, com un zumbido a partir de 37,8 graus i el que te diu és para de treballar, descansa, fica't a l'ombra, hidrata't i per tant el que és el que ha de fer el treballador. També ens avisa a partir dels 42 graus de temperatura ambiental, que també vol dir que les persones que estan treballant a la ciutat doncs han de parar de treballar i han de protegir-se d'aquestes temperatures.
15: La prova s'ha implantat en serveis com la Brigada d'Obres i Treballadors del Cementiri, amb la previsió d'ampliar-la si els resultats són positius.
1: Notícies en xarxa.
0: 3 minuts i en punt, arribem a un quart de 3 de la tarda. Seguim parlant del sol, perquè d'aquí a 7 dies, una setmana exacta, Catalunya viurà un dels fenòmens astronòmics més espectaculars, un eclipsi total de sol. La foscor absoluta, però, està reservada als municipis del sud del país. Tot i això, els nostres companys de Mataró Ràdio han parlat amb uns experts i ens en fan la següent fotografia, Judit Peñaranda.
17: El dimecres 12 d'agost, a 8:45 del vespre, es farà de nit durant uns instants. Arriba a casa nostra el primer eclipsi total en més d'un segle, però la foscor absoluta només es podrà veure a les comarques de Lleida, el Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre, al nord del País Valencià i les Illes Balears. A Mataró, per exemple, la visibilitat serà del 99,5% i per molt que la diferència sigui mínima, l'experiència serà molt diferent. Hi haurà foscor, però no total. Diego Rodríguez és el president de Cosmos Mataró.
18: A Terres de l'Ebre desapareixerà per més d'un minut i mig i durant aquest minut i mig veurem fenòmens que no es veuen normalment com la corona solar. Fins i tot podrem arribar a veure, esperem que no hi hagi núvols, el planeta Venus i les estrelles que volten el Sol. És una oportunitat única per gaudir d'un dels fenòmens astronòmics més impactants, com és la foscor absoluta del cel durant uns segons. Encara que aquí a Mataró, tindrem molta foscor, però en absoluta.
17: Per veure'l bé, cal trobar un lloc ample o alt, sense obstacles que impedeixin veure la posta de sol. Cap a 8:45, l'astre es troba en un punt baix, direcció ponent. La clau per escollir una bona localització és observar el recorregut del sol uns dies abans i establir un punt amb bona visibilitat.
0: I la Terra Alta ha presentat al·legacions al Plater. A més del paquet de propostes del Consell Comarcal, s'hi sumen 74 de Ciutadanes i 10 dels 12 municipis. Des de l'ENS es posicionen a favor de la descarbonització i les energies renovables, però no a canvi, diuen, de perdre terreny agrícola. 21 Ràdio, Joaquim Domingo.
19: El president Joan Aubanell demana que es revisi i es faci una moratòria per tal que la Terra Alta tingui una protecció especial.
20: Una moratòria temporal per a les energies, en aquest cas per l'eòlica, la nostra comarca. La Terra Alta fa més de 20 anys que contribuïm a la producció de l'energia renovable, en aquest cas de l'energia eòlica. Actualment ja tenim més de 400 megawatts instal·lats i, per tant, inclús complim en l'objectiu que se mos demana del pla TER al 2030.
19: Des de la Conselleria Comarcal de Transició Energètica demanen que el pla sigui progressiu i es revisi cada 5 anys quines són les comarques catalanes que estan complint amb la implantació de renovables, per tal que sigui una transició energètica equitativa en el conjunt de Catalunya, perquè la Terra Alta no continuï sent com fins ara la comarca energètica.
0: En punt 3:15 de la tarda i arrenca, us ho dèiem en titulars, la collita de la pera blanquilla a la comarca del Segrià, una campanya que comença amb bones previsions per part dels agricultors que destaquen que enguany els calibres són més grans que l'anterior.
3: Tot i això, el Departament d'Agricultura preveu que la producció de la blanquilla sigui un 8% menys que el 2025 per l'impacte, sobretot, de les altes temperatures.
0: Lleida Televisió, Marc Fornells.
21: La collita de pera blanquilla arrenca amb bones previsions. Els agricultors de l'Horta de Lleida destaquen que el bon temps i la meteorologia ha permès uns millors calibres respecte a la campanya passada. Els mateixos agricultors també destaquen que, tot i haver-hi plagues i restriccions de l'ús de fitosanitaris, s'ha pogut tenir una molt bona collita. El pagès Joan Blanc ha iniciat la recol·lecció en una finca d'una hectàrea on preveu obtenir uns 25.000 quilos.
22: La pera blanquilla la comencem avui, tot just, i bueno, les previsions són bones. Els calibres són bons, han pogut lluitar amb les plagues i les han pogut superar, tot i que en la dificultat que tenim de productes fitosanitaris i cada vegada en tenim menys per lluitar contra les plagues, cada any és més difícil poder produir la blanquilla, no?, i altres peres també.
21: Segons el Departament d'Agricultura, a Catalunya es collirà aquesta campanya un 8% menys de pera blanquilla que en l'any 2025, principalment per l'impacte de les altes temperatures en el desenvolupament del fruit.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Més coses. Santa Susanna, al Maresme, comptarà amb un nou hotel de 5 estrelles que ja s'està construint a primera línia de mar. La inversió reforça l'aposta de l'empresa pel turisme d'alta gamma i consolida el municipi com una de les principals destinacions costaneres del país. Ràdio Calella, Dolors Lleuri.
23: L'alcalde de Santa Susanna, Joan Campolí, celebra aquesta nova inversió perquè, segons afirma, mostra la confiança del sector hoteler.
24: Un hotel de 5 estrelles serà important, ja serà el tercer amb 5 estrelles que hi haurà a Santa Susanna i de 4 estrelles superior millor, amb la qual cosa doncs, vol dir que la qualitat i la qualitat doncs, anem creixent i, sobretot, jo sempre presumeixo que tinc un empresari molt intel·ligent que fa inversions constants.
23: Aqua és una cadena hotelera amb arrels a l'Almaresme i la Selva que actualment explota una desena d'establiments entre Barcelona, la costa de Barcelona-Maresme i la Costa Brava, donant feina a prop de 1.300 persones. Amb aquest nou hotel passarà a gestionar-ne 5 a Santa Susanna. Aquest s'aixeca en una parcel·la situada a tocar de la platja, que, segons el planejament urbanístic vigent, té qualificació d'hotelera.
0: I parlant de turisme, l'agència de viatges de l'Escala, que ha deixat a centenars de persones sense vacances, s'assegura en un comunicat que suspèn tota l'activitat perquè té problemes d'accés als turoperadors i de gestió.
3: En un comunicat penjat a les xarxes, la dona responsable d'aquesta agència assegura que treballa per reemborsar les quantitats que corresponguin als afectats. A més, demana disculpes i assegura que en cap moment volia perjudicar ningú i que la situació no ha estat premeditada. De moment, les denúncies d'afectats als Mossos d'Esquadra ja superen la trentena.
0: I l'Ajuntament de Barcelona vol eliminar barreres lingüístiques en l'atenció ciutadana. Per tal de fer-ho, ha posat en marxa un projecte de traductors de veu amb intel·ligència artificial. L'Institut Municipal de Serveis Socials, la Guàrdia Urbana i les oficines d'atenció ciutadana són els tres serveis municipals fins ara que ja compten amb aquests dispositius. Gemma Genó.
25: La iniciativa preveu la posada en marxa d'uns 200 dispositius amb capacitat per traduir en temps real desenes d'idiomes. L'objectiu és millorar l'atenció a la ciutadania i avançar cap a uns serveis públics més accessibles, inclusius i eficients. Els traductors de veu a mia són dispositius portàtils similars a un telèfon mòbil. Jordi Valls, quart tinent d'alcaldia, explica en quins casos es poden fer servir els nous aparells.
26: No és tant un tema de tràmit, és un tema d'interacció. És a dir, des d'estar al carrer i que algú li faci una pregunta a algú, des de que hi hagi un accident i que la persona que ha tingut l'accident i que s'ha de fer un parte doncs parla un idioma que no és ni català, ni castellà, ni anglès, i des d'aquest punt de vista la interacció es pot fer a través d'aquest dispositiu i fins i tot el dispositiu li pot arribar a permetre fer una inscripció o fer un document des d'aquest punt de vista oficial.
25: La nova eina permet la traducció en veu de 82 idiomes, en text de 96 idiomes i de fotografies en 112 idiomes, un ventall que continuarà ampliant-se. La posada en marxa d'aquests nous dispositius ha tingut un cost de menys de 55.000 euros.
0: 11 minuts i arribem a 2:45 de la tarda. Arribat a aquest punt de l'informatiu, és el moment de repassar altres notícies destacades. I comencem a Sabadell, on la promoció dels 108 nous pisos de lloguer protegit de Can Gambús continua avançant. Les obres ja deixen veure l'estructura de fusta d'un dels edificis en un projecte que supera els 29 milions d'euros d'inversió. Ràdio Sabadell, Anna Clarà.
2: Doncs la construcció dels habitatges impulsada per l'Ajuntament de Sabadell a través de Vimussà va començar el novembre passat. Després d'enllestir la fonamentació i les plantes d'aparcament del bloc situat al carrer de Kurdistà, ara ja s'està aixecant l'estructura de

0: a Ceuta.
1: En una providència, la magistrada reclama al cos policial que informi si qualsevol de les unitats de la Guàrdia Civil de la Ciutat Autònoma va rebre alguna informació durant els dies previs a l'arribada de persones procedents del Marroc. Tardón també demana informació sobre el dispositiu policial que es va desplegar especialment en el rescat en les persones localitzades en aigües territorials espanyoles. Aquest dilluns, l'Audiència Nacional ja va demanar a la Policia Nacional si l'arribada de migrants va ser una acció concertada.
0: I moment ara per la cultura. I pels gegants moros, que són els protagonistes del cartell de Santa Tecla d'enguany a Tarragona, aquest 2026 celebren 175 anys i la proposta de Marc Borrajo el reinterpreta amb un llenguatge gràfic contemporani basat en la geometria i el color. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
2: La proposta d'enguany busca preservar l'essència i els trets més característics dels gegants moros, simplificant-ne les formes per crear una imatge clara i actual, atemporal també. El projecte no només representa els gegants, sinó que converteix els elements ornamentals dels seus vestits en un llenguatge visual propi que dona coherència a tota la identitat gràfica de Santa Tecla. Una imatge que és proposta de la dissenyadora gràfica Mar Borrajo.
3: Tenia ja un vincle emocional, sí, des de petitona, però vaig trobar que era una bona oportunitat per mirar quina era l'essència d'aquests gegants i com veure gràficament on hi havia possibilitats.
2: Com és habitual, també s'han presentat les peces de marxandatge produïdes per les entitats de la ciutat. Com a novetat, el Lleó de Tarragona edita el barret. A partir del 24 d'agost ja es podran comprar.
0: Arribarem als esports amb doble proposta musical. Per començar, els mítics Sir Wild and Fire actuen avui a Sitges.
1: Amb més de 50 anys de trajectòria, el grup de soul, funk i jazz farà un repàs als seus grans èxits en una actuació al Festival Jardins de Terramar. Únete, somos muchos esta vez. Todos los pasos que damos.
0: I el Siloé passaran avui per Cambrils.
1: El trio d'indie rock de Valladolid actuarà al Festival Internacional de Música de Cambrils en una de les poques dates a Catalunya d'aquest estiu. Ho farà per presentar la seva gira del Terrorisme Emocional Tour.
0: Set minuts, arribem a 2:45 de la tarda, de la música de Siloé als esports. Porta el nostre company Joel Gómez. Bon dia, Joel. La futbolista Caroline Nicolí ja ha estat presentada com a nova jugadora del Barça.
4: Bon dia, Jordi. Ahir a la tarda es va anunciar la seva incorporació i fa uns minuts ha estat presentada oficialment. Caroline Nicolí és un atacant polivalent, amb desequilibri en l'un contra un i amb facilitat per veure porteria. I a terra, Catalunya, després que el Barça i el Manchester City arribessin a un acord per al seu traspàs. Algunes fonts apunten que el club culer ha pagat més d'1 milió d'euros pels seus serveis. En futbol masculí, les Espanyol ha traspassat el central Pablo Ramón al Racing de Santander, club on va jugar com a cedit durant el curs passat. El conjunt perico, que també ha anunciat que Quique García té una lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta i que serà intervingut durant el dia d'avui. Un espanyol que ha inscrit el central Climens Riedel com a jugador del primer equip després que el curs passat tingués fitxa del filial. L'alemany creu que serà important aquest pròxim curs.
5: Más que en el primer año, pero intento hablar mucho más y en español. Sí, es más fácil que el año pasado o los primeros dies o setmanes.
4: A la segona divisió, el Centre d'Esports Sabadell ha presentat el migcampista Pere Pons i el lateral Pipa Ávila, dos jugadors que portaran experiència a l'equip arlequinat en l'any del retorn a la divisió de plata. Escoltem Pons i Ávila.
6: Ara també tinc aquesta motxilla plena d'experiències que intentaré aportar en el grup, sobretot en els joves també, intentar doncs, anar a acord amb la línia que té aquest club de funcionar i el vestuari com és, que és molt bo.
7: Y bueno, compromiso, trabajo y intentar aportar lo máximo que pueda para ayudar en lo que sea necesario.
4: Un Sabadell que fa uns minuts ha anunciat el fitxatge d'Edgar González, defensa central català que aterra la nova Creu Alta en qualitat de cedit per l'Almeria. A la primera federació, el Nàstic de Tarragona continua treballant per tancar la plantilla. El club vol incorporar un porter i un davanter abans que comenci la Lliga. Lliga, però té clar que l'equip ja està preparat per competir. Ho explicava el director esportiu del Nàstic, Tomeu Nadal.
8: La porteria completa, com he dit, la competència

0: amb Gaizka i després de part ofensiva algú diferent del que tenim. Estem bastant contents amb la predisposició de tots els jugadors, amb el que tenim. Si hagués de començar demà la Lliga, no ens preocuparia.
1: Un Nàstic que aquest matí ha perdut per 2-0 en un duel amistós contra el Petro de Luanda d'Angola, un conjunt angolès que demà al matí s'enfrontarà al Reus. En bàsquet, la Cisa Joventut ha comunicat que Yannick Crack ha fet ús de la seva clàusula de rescisió i ha fitxat pel Dubai Basketball, però les tres parts implicades han arribat a un acord perquè el jugador neerlandès continuï defensant els colors verd i negres al pròxim curs, com ha cedit. I per acabar, dos apunts. A partir de les 3 de la tarda comença la final de rutina acrobàtica de natació artística amb la presència de la selecció estatal. I en ciclisme, avui etapa del Tour de França per a Paula Blasi de 140 quilòmetres i 8 ports de muntanya entre Mâcon i Belleville-en-Vejoulet.
2: Gràcies, Joel. Per última hora de la informació esportiva, una mica més de 3 minuts i arribarem en punt a 2:15 de la tarda.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: El diccionari Termcat.
2: 40 anys, 40 paraules.
3: 2014. Nimfa dorment.
4: Papallona de la família dels nimfàlids, de mida gran i colors molt vistosos, present als Països Catalans.
1: Glòria Fontova.
5: Un dels primers encàrrecs que va rebre el Termcat, just un any després de la seva creació, va ser el d'establir criteris de creació o de preferència de noms catalans per espècies zoològiques que no en tenien o en tenien més d'un. El fruit d'aquesta primera petició va ser la publicació, el 1992, de la Guia d'Establiment de Criteris per a la Denominació Catalana d'Animals. Posteriorment, i com a resposta a les múltiples demandes de normalització de noms d'animals derivades de l'activitat de divulgació científica en català, també es van publicar criteris per a àmbits específics de la zoologia, com els criteris per a la denominació comuna de les papallones diurnes dels territoris catalans, l'any 2013, i els criteris per a la denominació catalana d'ocells, el 2015. Aquest conjunt de criteris han permès aconseguir la màxima coherència i sistematicitat a l'hora de crear nous noms en català per a espècies animals autòctones i exòtiques. N'és un exemple la denominació nimfa dorment, que lluny de referir-se a un esperit de la natura associat a les fonts, als rius, als llacs o als boscos, designa una espècie de papallona diurna que en estat adult hiberna refugiada en escletxes, forats d'arbres o cases abandonades, i d'aquí el nom específic català, dorment. De la mateixa manera que papallones com la nimfa dorment o el murri de la pimpinella actuen com a bioindicadors dels ecosistemes on habiten, la disponibilitat i l'ús de les denominacions catalanes que els identifiquen, al costat de la nomenclatura científica internacional, també constitueix un indicador indiscutible de l'estat de salut de la nostra llengua.
2: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
1: La xarxa de comunicació local.
6: Molt bon dia, són 2:45.
7: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
6: Desmantellat un dels laboratoris clandestins de metamfetamina més grans d'Europa, estava ubicat al Manà, al Segrià, i formava part d'una branca d'un càrtel mexicà dedicat al tràfic d'aquesta substància. L'operació s'ha saldat amb 13 detinguts a Catalunya, 12 dels quals han ingressat ja a la presó. Mari Carmen García Calvillo és la subdelegada del govern espanyol.
8: Hablamos de una auténtica infraestructura criminal preparada para producir y distribuir droga sintética a gran escala que evitamos que esté y que llegue a cualquier ciudad del mundo. Además, hablamos de una cuestión y una amenaza de salud pública, especialmente para los jóvenes.
6: És dimecres 5 d'agost de 2026. Tenim més titulars. 9 ferits en un accident en una atracció a Tona, Marc Pijuan.
9: Els fets van passar pocs minuts abans de les 12 de la nit, quan hauria fallat un mecanisme de seguretat. Alguns dels ferits van ser atesos al mateix lloc dels fets i d'altres van ser traslladats a un centre sanitari. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per esclarir les circumstàncies de l'accident.
6: Es multipliquen per 2 els casos que rep l'Institut Anatòmic Forense en els darrers 9 anys.
9: 6 de cada 10 deriven d'una mort i impliquen autòpsies, però la resta, majoritàriament, estan relacionats amb procediments judicials. L'anàlisi de mostres pot ser crucial, per exemple, en agressions sexuals. Eneco Barberia és director de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya.
10: Ha incrementat el doble. Durant 10 anys l'increment ha estat molt rellevant. Les víctimes moltes vegades tenen també més consciència dels seus drets i, per tant, acudeixen més a ser ateses, i això comporta que després hi ha tot un recorregut judicial i, per tant, aquí són entre nosaltres.
6: Més coses compten enrere per l'esperat eclipsi solar del 12 d'agost.
9: Quan només falta una setmana pel dia de l'històric fenomen, escoltarem què en pensa la gent de Badalona i parlarem amb uns experts de Mataró.
6: Arrenca la collita de pera blanquilla a Lleida amb bona qualitat.
9: La previsió que fa el Departament d'Agricultura apunta a una collita, però un 8% inferior a la de l'any passat, amb calibres, això sí, més grans.
6: Cultura, els gegants moros, protagonistes a Santa Tecla.
9: Aquest 2026 celebra en 175 anys i la proposta de Marc Borrajo es reinterpreta en el cartell amb un llenguatge llenguatge gràfic contemporani basat en la geometria i el color.
6: Esport, Joel Gómez. El Barça ha incorporat l'atacant brasilera Caroline Nicolli.
11: La futbolista prové del Manchester City i el Barça ha pagat més d'un milió d'euros pel seu traspàs. És una futbolista polivalent que pot jugar en diverses posicions d'atac i que tot apunta que serà important per Pere Romeu.
6: Previsió del temps, Marc Jaureguizar, bon dia.
12: Hola, què tal? Estem tenint un dimecres en general molt tranquil, amb un matí molt assolellat, amb el cel serè a bona part del territori català. A partir de les 11-12 hem tingut el creixement ja de les primeres nuvolades, sobretot concentrades al sector del Pirineu. Aquestes hores de la jornada fa calor, sobretot a la Catalunya central, interior de les comarques de Girona, amb valors que superen els 35 graus. I, de fet, a les immediates hores, a primeres hores de la tarda concretament, aquests valors es podran arribar a assolir els 37-38 graus, sobretot al Pla de Lleida i també a la Vall de l'Ebre. Com dèiem, el creixement d'aquestes nuvolades al Pirineu seran les causants de les precipitacions que podran aparèixer al llarg de la tarda, sobretot al Pirineu més oriental, Cerdanya, Ripollès, Garrotxa, aquí podran descargar amb intensitat. Sí que els ruixats al Pirineu més occidental seran una miqueta més minsos. Amb un dijous que es presenta tranquil al matí i ruixats generals i que podran ser intensos al llarg de la tarda al conjunt del país. Ho anirem seguint, que tingueu molt bona tarda.
6: El control de so, Toni Sánchez, de la coordinació, Artau Bellavista i Albert Güell, passen gairebé 4 minuts de 2:15.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
6: És la nostra portada d'aquest dimecres. La Policia Nacional, que en coordinació amb l'Oficina d'Antiestupefaents Francesa, ha desarticulat a Catalunya una important branca del càrtel mexicà Jalisco Nueva Generación, dedicada al tràfic de metamfetamina.
9: El resultat de l'operació, que s'ha donat a conèixer avui, ha permès intervenir 2.400 quilos de metamfetamina en un laboratori d'Almenar, a Lleida.
6: 13 persones han estat detingudes, 12 de les quals es troben ja a la presó. Irene Sagalés.
13: La investigació va començar a principis de juny en el marc d'una operació internacional contra una organització criminal dedicada al tràfic de metamfetamina entre Mèxic i Europa. La policia francesa va detectar a Normandia un contenidor que transportava unes 12 tones d'aroma líquida de vainilla amb destí a Espanya. La Policia Nacional va fer el seguiment del camió ja a territori català. Aquest va parar a dos magatzems diferents de la província de Barcelona i finalment va arribar a un laboratori clandestí situat en una finca aïllada d'Almenar, a Lleida. És en aquesta nau on l'organització havia habilitat un sofisticat laboratori clandestí on alguns dels integrants de la banda recuperaven la metamfetamina dissolta en l'aroma líquida de vainilla mitjançant processos químics de cristal·lització per la seva posterior distribució. El responsable de la secció de droga sintètica de la Policia Nacional ha explicat que ha estat clau el moment d'intervenir per poder desmantellar l'organització.
14: S'ha desmontado la logística completa d'esta organització en Espanya perquè hemos golpeado tanto la entrada como la producción y la distribución. Hemos roto, hemos desorganizado totalmente la organización porque no tienen logística suficiente para hacerlo. Se ha golpeado completa.
13: Pel comissari de la Policia Nacional, Alberto Morales, aquesta operació és un cop pel càrtel mexicà a Catalunya.
15: ¿Cómo se ha evitado que las organizaciones mexicanas que están itineres en Europa vuelvan a establecer un gran laboratorio, en la zona de Catalunya?
13: 13 persones han estat detingudes, 5 de les quals a Barcelona, una a Lleida i una a Tarragona. Se'ls acusa de pertinença a organització criminal i d'un delicte contra la salut pública. 12 ja es troben a presó.
6: Sirena, i encara en la crònica de successos, 9 persones han resultat ferides, 8 de les quals menors d'edat i 2 greus en un accident en una atracció de tipus olla de la Fira de la Festa Major de Tona, a Osona.
9: Els fets han passat aquesta passada mitjanit i la principal hipòtesi amb què treballen els Mossos és que hauria fallat el mecanisme de retenció de la porta de l'atracció, fet que hauria provocat que els ocupants sortissin disparats.
6: El 9FM, Ona Fàbrega.
16: Poc abans de les 12 de la nit d'aquest dimarts a dimecres, una suposada fallada en el mecanisme d'una atracció ha provocat un accident amb 7 persones implicades a les atraccions de la Festa Major de Tona. Segons fonts del SEM, les 6 ambulàncies que es van desplaçar fins a l'esplanada de la Canal van atendre 9 persones, 8 de les quals eren menors. D'aquesta desena de persones, 5 van ser traslladades a l'Hospital de Vic, 2 han estat menys greu i 3 lleu. Des del consistori han expressat aquest migdia el suport a les famílies afectades. Sentim a l'alcaldessa de Tona, Judit Cerdà.
17: Des de l'Ajuntament de Tona lamentem molt l'accident que varen patir ahir al parc d'atraccions en el marc de la Festa Major. Ja estàvem a punt de tancar-la i malauradament doncs, vam patir aquest accident en una de les atraccions que immediatament es va clausurar, evidentment. Més tard vam clausurar el que és tot el parc d'atraccions.
16: Fins al lloc dels fets també s'hi van desplaçar efectius dels bombers de la Generalitat, de la policia local i dels Mossos d'Esquadra. La policia catalana ha obert una investigació per mirar de determinar què va passar perquè fallés la retenció de la porta d'una atracció, coneguda popularment com l'Ollo.
6: I us ho destacava en titular. S'han doblat els casos que rep l'Institut Anatòmic Forense en els darrers 9 anys. El 2025 en va rebre més de 6.500. 6 de cada 10 deriven d'una mort i impliquen autòpsies, però la resta majoritàriament estan relacionats amb procediments judicials.
9: I és que l'anàlisi de mostres pot ser crucial, per exemple, en agressions sexuals.
6: L'any passat van arribar a l'ENS quasi 1.400 expedients d'aquesta mena de delicte, una quantitat que també és el doble que el 2016 a Maite Polo.
18: L'Institut Anatòmic Forense ha incorporat una nova tecnologia fa 2 anys que l'ha convertit en capdavanter a l'Estat. Aquest cromatògraf pot analitzar milers de substàncies i desxifrar totes les que estan presents en una mostra. Això pot ser capdalt en casos d'agressió sexual i procediment judicial sobre persones detingudes o bé privades de llibertat. Poden ser la base d'un eximent o un agreujant de delicte. Eneco Barbaria és director de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya.
10: Ha incrementat el doble. Durant 10 anys l'increment ha estat molt rellevant. Les víctimes moltes vegades tenen també més consciència dels seus drets i, per tant, acudeixen més a ser ateses, i això comporta que després hi ha tot un recorregut judicial i, per tant, aquí són entre nosaltres.
18: Els i les experts forenses destaquen la presència de les drogues en els accidents mortals de trànsit i són presents en una de cada 3 morts a la carretera del 2025. I també destaquen la importància de portar proves el més ràpidament possible després d'una agressió sexual. Per les substàncies que troben en la víctima, un de cada 5 casos de l'any passat es va vincular a una submissió química.
3: Notícies en xarxa.
6: 6 minuts i en punt, 3:15 de la tarda, el govern ha posat en marxa un vehicle multioperador per reforçar la resposta davant situacions d'emergència i ajudar a preservar les comunicacions essencials en episodis crítics que afectin el territori.
9: Aquest vehicle reforçarà o restablirà a partir d'ara la cobertura en zones afectades per incendis forestals, episodis meteorològics extrems o incidències greus en infraestructures de telecomunicacions.
6: L'executiu l'ha presentat aquest matí a la seu del Departament d'Interior i allà hi havia el nostre company de la xarxa, l'Arnau Vidal. I ara ens ho explica.
19: Arran de l'apagada elèctrica de l'any passat, una de les mesures impulsades pel govern per millorar la gestió d'emergències greus al territori és una nova unitat mòbil que permetrà preservar la connectivitat als serveis públics i a la ciutadania, amb una autonomia de 48 hores, capaç de desplaçar-se en entorns rurals i arribant a cobrir una àrea d'entre 10 i 20 quilòmetres. La unitat operarà com una antena mòbil que donarà servei simultani a usuaris de les principals operadores. Així, la població afectada podrà contactar amb els serveis d'emergència i rebre els avisos oficials de Protecció Civil, evidenciant-ne la importància. Ho detalla la subdirectora de Coordinació i Gestió d'Emergències de Protecció Civil, Imma Soler.
20: Per la gestió de les emergències, la comunicació cap a la població i també la comunicació entre els operatius és bàsica i, per tant, aquesta replicació de les antenes que podem fer amb aquest vehicle que ens permeten aquesta possibilitat de comunicació és molt important.
19: El desplegament de la unitat representa una inversió inicial per a aquesta temporada d'estiu de 423.000 euros. El govern la vol consolidar com un servei recurrent en situacions d'emergència.
6: I els bombers de la Generalitat han reprès els treballs terrestres d'extinció de l'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça aquest matí, després d'assegurar-se que la zona fos d'accés viable i segur.
9: Segons han informat els agents, l'incendi no ha crescut, però es manté actiu.
6: I la paeria de Lleida posa en marxa una prova pilot per prevenir els cops de calor entre els treballadors municipals exposats al sol. Lleida Televisió, Carla Rodrigo.
21: Les altes temperatures obliguen a extremar les precaucions. La paeria ha repartit 45 polseres que controlen la temperatura corporal dels treballadors i els alerten perquè s'hidratin i descansin abans de patir un cop de calor. Ho explica l'alcaldessa accidental Carme Valls.
22: El que fa aquesta polsera és, al final, detectar quina és la temperatura corporal de la persona. Sona, s'encén una... fa com una vibració, com un zumbido a partir de 37,8 graus i el que te diu és para de treballar, descansa, fica't a l'ombra, hidrata't. I, per tant, és el que ha de fer el treballador. També ens avisa a partir dels 42 graus de temperatura ambiental, que també vol dir que les persones que estan treballant a la ciutat doncs han de parar de treballar i han de protegir-se d'aquestes temperatures.
21: La prova s'ha implantat en serveis com la Brigada d'Obres i Treballadors del Cementiri, amb la previsió d'ampliar-la si els resultats són positius.
6: Doncs ja que parlem del sol, d'aquí a 7 dies, una setmana justa, Catalunya viurà un dels fenòmens astronòmics més espectaculars, un eclipsi total. La foscor absoluta, però, estarà reservada als municipis del sud. Tot i això, els nostres companys de Mataró Ràdio han parlat amb uns experts i ens en fan la següent fotografia, Judit Peñaranda.
0: El dimecres 12 d'agost, a 8:45 del vespre, es farà de nit durant uns instants. Arriba a casa nostra el primer eclipsi total en més d'un segle, però la foscor absoluta només es podrà veure a les comarques de Lleida, el Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre, al nord del País Valencià i les Illes Balears. A Mataró, per exemple, la visibilitat serà del 99,5% i per molt que la diferència sigui mínima, l'experiència serà molt diferent. Hi haurà foscor, però no total. Diego Rodríguez és el president de Cosmos Mataró.
4: A Terres de l'Ebre desapareixerà per més d'un minut i mig i durant aquest minut i mig veurem fenòmens que no es veuen normalment com la corona solar. Fins i tot podrem arribar a veure, esperem que no hi hagi núvols, el planeta Venus i les estrelles que volten el Sol. És una oportunitat única per gaudir d'un dels fenòmens astronòmics més impactants, com és la foscor absoluta del cel durant uns segons. Encara que aquí a Mataró tindrem molta foscor, però en absoluta.
0: Per veure'l bé cal trobar un lloc ample o alt, sense obstacles que impedeixin veure la posta de sol. Cap a 8:45, l'astre es troba en un punt baix, direcció ponent. La clau per escollir una bona localització és observar el recorregut del sol uns dies abans i establir un punt amb bona visibilitat.
6: I Badalona es prepara també per veure l'eclipsi solar, tot i que la visibilitat dependrà de l'horitzó de cada zona de la ciutat. Ràdio Ciutat de Badalona, Enric Garcia.
5: El lloc ideal per veure l'eclipsi serà la platja, ja que per perspectiva tant la serralada de Marina com Collserola estaran lluny de la visió cap al sol. Això sí, s'haurà d'anar en compte que no hi hagi edificis que el puguin tapar. D'aquesta manera, des del barri de Canyadó fins al barri d'Artigues i Llefià, és possible que hi hagi bona visibilitat. D'altra banda, hi haurà barris de Badalona on serà pràcticament impossible apreciar el moviment de la lluna tapant el sol, com ara Montigalà, la zona més alta, Canyet i Pomar de Dalt. Tot i les informacions publicades, hi ha badalonins que no tenien coneixement d'aquest fet, mentre que altres, sabent que Badalona no serà total, han buscat indrets alternatius.
23: M'ho ha dit una companya que és alemanya, que està a Espanya, m'ha dit m'ho estem preparant tot per l'eclipsi, i jo no sabia quan, li he preguntat, el dia 12? Em diu, sí, el dia 12 és, però no tenia cap pla, la veritat.
24: Allà a la muntanya anirem a un punt molt alt, que també estarà plena, eh? I, bueno, i molta gent es posa allà la tovallola, estirada i mirant el cel, clar.
5: La Generalitat preveu que per dimecres vinent seran molts els que buscaran la manera de veure l'eclipsi al 100% i per això ja ha posat en marxa un dispositiu de mobilitat que garanteixi una mobilitat fluida i una observació segura.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
6: En punt 3:45 de la tarda, us ho dèiem en titulars, arrenca la collita de la pera blanquilla a la comarca del Segrià, una campanya que comença amb bones previsions per part dels agricultors que destaquen que enguany els calibres són més grans que l'anterior.
9: Tot i això, el Departament d'Agricultura preveu que la producció de la blanquilla sigui un 8% menys que el 2025 per l'impacte de les altes temperatures.
6: Lleida Televisió, Marc Fornells.
25: La collita de pera blanquilla arrenca amb bones previsions. Els agricultors de l'Horta de Lleida destaquen que el bon temps i la meteorologia ha permès uns millors calibres respecte a la campanya passada. Els mateixos agricultors també destaquen que, tot i haver-hi plagues i restriccions de l'ús de fitosanitaris, s'ha pogut tenir una molt bona collita. El pagès Joan Blanc ha iniciat la recol·lecció en una finca d'una hectàrea on preveu obtenir uns 25.000 quilos.
26: La pera blanquilla la comencem avui, tot just, i bueno, les previsions són bones. Els calibres són bons, han pogut lluitar amb les plagues i les han pogut superar, tot i que en la dificultat que tenim de productes fitosanitaris i cada vegada en tenim menys per lluitar contra les plagues, cada any és més difícil poder produir la blanquilla, no?, i altres peres també.
25: Segons el Departament d'Agricultura, a Catalunya es collirà aquesta campanya amb 8% menys de pera blanquilla que en l'any 2025, principalment per l'impacte de les altes temperatures en el desenvolupament del fruit.
6: Més coses. L'Ajuntament de Barcelona vol eliminar barreres lingüístiques en l'atenció ciutadana per tal de fer-ho posat en marxa un projecte de traductors de veu amb intel·ligència artificial. L'Institut Municipal de Serveis Socials, la Guàrdia Urbana i les oficines d'atenció ciutadana són els tres serveis municipals fins ara que ja compten amb aquests dispositius. Gemma Genó.
27: La iniciativa preveu la posada en marxa d'uns 200 dispositius amb capacitat per traduir en temps real desenes d'idiomes. L'objectiu és millorar l'atenció a la ciutadania i avançar cap a uns serveis públics més accessibles, inclusius i eficients. Els traductors de veu amb IA són dispositius portàtils similars a un telèfon mòbil. Jordi Valls, quart tinent d'alcaldia, explica en quins casos es poden fer servir els nous aparells.
28: No és tant un tema de tràmit, eh? És un tema d'interacció.
1: És a dir, des d'estar al carrer i que algú li faci una pregunta a algú, des de que hi hagi un accident i que la persona que ha tingut l'accident i que s'ha de fer un parte, doncs parla un idioma que no és ni català, ni castellà, ni anglès, i des d'aquest punt de vista la interacció es pot fer a través d'aquest dispositiu, i fins i tot el dispositiu li pot arribar a permetre fer una inscripció o fer un document des d'aquest punt de vista oficial.
27: La nova eina permet la traducció en veu de 82 idiomes, en text de 96 idiomes i de fotografies en 112 idiomes, un ventall que continuarà ampliant-se. La posada en marxa d'aquests nous dispositius ha tingut un cost de menys de 55.000 euros.
6: I encara a la capital catalana, Barcelona estrena el nou web de Nomenclàtor per consultar la història i ubicació de 4.600 espais públics de la ciutat.
9: La nova eina també permet a la ciutadania fer propostes de noms.
6: Albert Güell.
2: Bon dia, Jordi. Tot i ser un dels webs patrimonials més consultats per la ciutadania de Barcelona, l'antiga pàgina del Nomenclàtor es va posar en funcionament fa 20 anys. Per tant, calia una renovació per fer més accessible una base de dades que és complexa. El nou web permet consultar fitxes dels més de 4.600 carrers, places i altres espais públics de la capital catalana, amb informació històrica, contextualització dels noms i eines de consulta avançada. Raquel Gil és la tinenta d'alcaldia de Memòria Democràtica.
7: El que fem amb aquesta pàgina web és fer molt més accessible no només els noms actuals i la història que hi ha darrere de cadascun d'aquests noms i el per què som mereixedors o mereixedores, en el cas de les dones, d'un carrer o d'una plaça a la nostra ciutat, sinó que recuperem també tota la història de carrers que van ser i ara ja no existeixen o dels noms previs que han tingut cadascun d'aquests espais.
2: Una eina que, segons Raquel Gil, ha d'ajudar a apropar la memòria democràtica a la ciutadania i que d'aquesta manera compleix amb una de les mesures que contempla l'Ajuntament de Barcelona en aquest àmbit.
6: 11 minuts i arribem a les 3 en punt de la tarda i ens situem a la Costa Daurada perquè l'alcalde de Salou acusa l'Ajuntament de Cambrils de ser massa permissiu amb el Top Manta, un fet que afecta, diu, el seu municipi, Ràdio Cambrils, Marga Mayol.
8: L'alcalde de Salou, Pere Granados, ha criticat durament la gestió del Top Manta per part de l'Ajuntament de Cambrils, els Mossos d'Esquadra i la Conselleria d'Interior, en una roda de premsa celebrada aquest migdia. El Vall els acusa de ser permissius i de no tenir voluntat política per frenar la venda ambulant il·legal. Les declaracions arriben després que el consistori saluenc hagi observat un augment de venedors que ja fregarien els 200 instal·lats als vespres a la zona del Cap de Sant Pere, just a la frontera entre ambdós municipis, però dintre del terme cambrilenc. Granados ha defensat que Salou s'ha erradicat aquest fenomen gràcies a l'actuació continuada de la policia local. Així mateix ha atribuït la situació actual a la manca de fermesa del municipi veí.
6: Moment ara per la cultura. I per començar, pels gegants moros, que són els protagonistes del cartell de les festes de Santa Tecla d'enguany a Tarragona. Aquest 2026 celebren 175 anys i la proposta de Mar Borrajo el reinterpreta amb un llenguatge gràfic contemporani basat en la geometria i el color. Tarragona, Ràdio Laura Casas.
11: La proposta d'enguany busca preservar l'essència i els trets més característics dels gegants moros, simplificant-ne les formes per crear una imatge clara i actual, atemporal també. El projecte no només representa els gegants, sinó que converteix els elements ornamentals dels seus vestits en un llenguatge visual propi que dona coherència a tota la identitat gràfica de Santa Tecla. Una imatge que és proposta de la dissenyadora gràfica Mar Borrajo.
12: Tenia ja un vincle emocional, sí, des de petitona, però vaig trobar que era una bona oportunitat per mirar quina era l'essència d'aquests gegants i com veure gràficament on hi havia possibilitats.
11: Com és habitual, també s'han presentat les peces de merchandatge produïdes per les entitats de la ciutat. Com a novetat, el Lleó de Tarragona edita el barret. A partir del 24 d'agost ja es podran comprar.
6: I a Valls aquest vespre tindrà lloc la tercera actuació cara a cara de la temporada a la plaça del Blat entre la Colla Vella i la Colla Joves dels Xiquets de Valls. Serà la tradicional diada de la Fira Agost. Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
14: La Colla Vella dels Xiquets de Valls afronta una Fira Agost diferent a la que es plantejava. La caiguda dels habitatges i sobretot de diumenge a Vila-rodona fa canviar els plans dels del Portal Nou respecte a l'objectiu que portarien a plaça inicialment. En principi, els de Manel Urbano portarien el 5 de 9, el 7 de 9 en Folre i, si tot anés bé, es podria intentar el 4 de 9 net. El 4 de 9 al Pilar i el Pilar de 8 en Folre Manilles quedaria descartat per la lesió de l'enxaneta titular. Així valorava el cap de colla de la Colla Vella de Xiquets de Valls, Manel Urbano.
15: El Firagós es podia presentar millor, doncs, la veritat que les últimes dues caigudes, doncs,
10: fan que no anem amb l'ambició que tenia prevista, però bueno, al final són fases del camí, no? A vegades...
14: Per la seva banda, la colla Joves Xiquets de Valls té més certeses en el seu objectiu, repetir Sant Joan. Els del carrer d'en Gasó portarien a plaça el 3 de 9 en folre, el 4 de 9 net i el 2 de 9 en folre i manilles. Clourien l'actuació amb el Pilar de 7 en folre. Així ho valorava el cap de colla de la colla Joves, Francesc Inglés.
13: L'objectiu, el 2 ens ha anat bé, que és el gran objectiu, i ara doncs encara ens queda alguna prova d'aquestes que s'han d'agafar molt bé.
14: La Firagost torna a citar les dues colles de les Xiquets de Valls a la plaça del Blat en un mes d'agost ple d'objectius per amb dues colles. La Diada de la Firagosta es celebrarà a partir d'un quart de nou del vespre i es podrà seguir en directe per Ràdio Ciutat de Valls.
6: I arribarem als esports amb música. I amb els mítics Air, Wind and Fire actuen avui a Sitges. Amb més de 50 anys de trajectòria, el grup de soul, funk i jazz farà un repàs als seus grans èxits en una actuació al Festival Jardins de Terramar. Set minuts, arribem a les 3 en punt de la tarda, de la cultura als esports, que ens porta el nostre company Joel Gomis. Bon dia, Joel. La futbolista Caroline Nicoli ja ha estat presentada com a nova jugadora del Barça.
15: Bon dia, Jordi. Ahir a la tarda es va anunciar la seva incorporació i fa uns minuts ha estat presentada oficialment. Caroline Nicoli és un atacant polivalent, amb desequilibri en l'un contra un i amb facilitat per veure porteria. I aterra a Catalunya després que el Barça i el Manchester City arribessin a un acord per al seu traspàs. Algunes fonts apunten que el club culer ha pagat més d'1 milió d'euros pels seus serveis. En futbol masculí, l'Espanyol ha traspassat el central Pablo Ramón al Racing de Santander, club on va jugar com a cedit durant el curs passat. El conjunt perico també ha anunciat que Quique García té una lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta i serà intervingut durant el dia d'avui. Un espanyol que ha inscrit el central Climent Riedel com a jugador del primer equip després que el curs passat tingués fitxa del filial. L'alemany creu que serà important aquest pròxim curs.
16: Más que... en el primer año, pero intento hablar mucho más y en español. Sí, es más fácil que el año pasado o los primeros dies o setmanes.
15: A la segona divisió, el Centre d'Esports Sabadell ha presentat el migcampista Pere Pons i el lateral Pipa Ávila, dos jugadors que portaran experiència a l'equip arlequinat en l'any del retorn a la divisió de plata. Escoltem Pons i Ávila.
17: Ara també tinc aquesta motxilla plena d'experiències que intentaré aportar en el grup, sobretot en els joves també, intentar doncs, anar a acord amb la línia que té aquest club de funcionar i el vestuari com és, que és molt bo.
18: Y bueno, compromiso, trabajo y intentar aportar lo máximo que pueda para ayudar en lo que sea necesario.
15: Encara en futbol, ahir el Badalona va classificar-se per a les semifinals del torneig d'històrics, on s'enfrontarà l'Hospitalet. L'equip escapulat va empatar contra la Muntanyesa i va superar el Júpiter per 3-0. Genís Sampietro és l'entrenador del Badalona.
19: És el tercer partit que fem i és anar guanyant sensacions d'això. Si a sobre ens pot acompanyar el resultat i crec que era l'obligació també nostra doncs, passar a les semifinals, doncs content per això. I dos partits una mica diferents, amb coses positives i coses negatives, com sempre, i per seguir creixent al final.
15: Avui, tercer triangular de l'històric entre el Martinenc, l'Horta i el Sant Andreu. En bàsquet, el Barça ha presentat Alexander Sekulic, el substitut de Xavi Pascual a la banqueta culer. Ha signat fins al 2028 i prové del Dubai, equip a qui va dirigir durant els darrers mesos de la temporada passada. El tècnic eslovec considera que l'equip té talent, però que necessita treballar-lo. D'altra banda, la Sisa Joventut ha comunicat que Yannick Crac ha fet ús de la seva clàusula de rescisió i ha fitxat pel Dubai Basketball. Però les tres parts implicades han arribat a un acord perquè el jugador neerlandès continuï defensant els colors verd i negres al pròxim curs, com ha cedit. I per acabar, dos apunts. A partir de les 3 de la tarda comença la final de rutina acrobàtica de natació artística amb la presència de la selecció estatal. I en ciclisme, Paula Blasi va acabar 11a en la contrarrellotge del Tour de França i ara és 7a de la General a 1 minut i 12 segons de Marlène Reusser del Movistar, la nova líder de la prova. Avui, etapa de 140 km i 8 ports de muntanya entre Macó i Belville en Bejolet.
6: Gràcies, Joel Gomis, per última hora de la informació esportiva, una mica més de 3 minuts i arribarem a les 3 en punt de la tarda. Nosaltres ho deixem aquí, ens retrobarem demà, serà dijous. Fins aleshores, que passeu una molt bona tarda.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: la xarxa de comunicació local.

0: Bona tarda, són 8:15, sóc la Laia de Déu i comencem l'edició de l'E59 d'estiu d'avui, dilluns 20 de juliol del 2026. L'informatiu de Sant Feliu de Codines, Caldes de Montbui, Bigues i Riells del Fai i el Moianès. Arrenquem amb els titulars. Avui parlarem que troben dos rinocerons de 200.000 anys a la cova de les Teixoneres, a Mollà. L'incendi forestal de Sant Quirze Safaja continua en fase de control 5 dies després de declarar-se. Caldes recupera la Festa de la Defensa i retorna el nom popular a la plaça del Marquès per la plaça del 30 de juliol de 1873.
1: El butlletí dels municipis de la C59.
0: Benvinguts a l'E59 d'estiu del 20 de juliol del 2026. Comencem explicant-vos que dos rinocerons de 200.000 anys són l'excepcional troballa que han fet els arqueòlegs de l'IPES, l'Institut Català de Paleocologia Humana i Evolució Social i la Universitat Rovira i Virgili, en la darrera campanya d'excavacions que s'ha fet a la cova de les Teixoneres, a Mollà. Ens en porta més detalls la Gemma Permanyer.
2: Són dos rinocerons d'estepa, una espècie que va viure a Europa fa mig milió d'anys i va desaparèixer fa 25.000 anys. Però tot i això, és un animal que els arqueòlegs consideren que és força desconegut. Els esquelets s'han trobat sencers i la troballa és excepcional perquè, fins ara, a tot el món només hi ha una cria de la mateixa espècie, Astúries, i un altre animal al nord d'Alemanya, però d'una variant de l'espècie molt més gran. La cova de les Teixoneres és probable que actués com a trampa natural per a aquests animals. Jordi Rossell és l'investigador d'aquest projecte.
3: No sabem com van arribar. Sabem que probablement la cova els va servir com a trampa natural. No sabem si és que van caure pel penya-segat i després es van matar i van rodar fins al petit llac que hi havia dins de la cova, o si van entrar ells per voluntat pròpia per veure i van quedar enfangats, això no ho podem saber encara. El que sí sabem és que van arribar amb carn. Van arribar sencers i molts dels ossos es van preservar amb connexió anatòmica, això vol dir que estaven connectats entre ells i guardant una mica la morfologia de l'animal.
2: Al llarg de l'any vinent faran les tasques de restauració i consolidació de les restes per estudiar aquests dos individus. A partir de la troballa, els arqueòlegs estudiaran com vivien i es desenvolupaven aquests animals, que pesaven 2,5 tones.
3: Doncs mira, pot obrir totes les portes des del punt de vista paleontològic, perquè poder estudiar un animal sencer no és gaire freqüent amb aquestes cronologies, estem parlant de 200.000 anys. Val? Després podrem veure també tot el tema ecològic relacionat amb aquests animals, i no solament això, el paleobiològic, com es desenvolupaven, com creixien, què menjaven, si són mascles, si són femelles.
2: Un dels debats que la investigació ha de resoldre és si els animals se'ls van menjar les hienes, que se sap que hi havia a la cova, o si van ser els mateixos neandertals, que aleshores habitaven les coves. Al voltant dels rinocerons també hi han trobat eines com ganivets o ascles, i en destaca una punta de llança de la mateixa època, feta amb os, que tampoc té precedents.
3: Una eina que no té precedents, que és la punta d'una punta de llança feta amb os. O sigui, fa 200.000 anys feien servir els ossos també com a matèria primera, però que fessin puntes de llança, això jo no ho havia vist mai.
2: A banda dels dos rinocerons, a la mateixa cova s'hi han trobat restes aïllades d'un cavall, un ur, que era un toro gegant, tres ossos, un dels quals era una cria, i cèrvids. Les troballes fetes en aquesta darrera excavació són excepcionals.
3: És que cada any és molt important el que trobem, perquè no és el clàssic jaciment que tu trobis una repetició i trobaràs aquest tipus de restes i l'any que ve el tornaràs a trobar una mica més antic. Això d'aquí no és així, o sigui, trobar un rinoceron sencer per mi era una cosa impensable quan vaig començar. Però és que quan vam trobar les restes dels caníbals, clar, també és impensable, per mi jo no m'esperava trobar les restes de caníbals. Però és que quan trobes no sé què, quan trobes no sé quantos, i cada any ens sorprèn amb alguna novetat que és impensable o que s'escapa de la nostra imaginació.
2: Els arqueòlegs afirmen que aquest jaciment encara no està esgotat i que es poden fer noves troballes en un futur. L'alcalde de Mollà, Dionís Guiteres, ha anunciat un pas més en la divulgació del patrimoni prehistòric i ha ofert l'espai de Cal Comadran per traslladar-hi el magatzem paleontològic que ara hi ha a la Universitat Rovira i Virgili, amb les troballes de Mollà, amb l'objectiu que pugui ser un gran centre d'interpretació. L'espai se situaria a l'actual magatzem de la Brigada, sota la part de l'antiga fàbrica que ara està rehabilitada.
4: Tenim espai per poder fer acondicionar una part, aquesta part fos aquest arxiu, aquest espai de magatzematge, perquè els investigadors que venen de tot el món per poder seguir amb les seves investigacions, doncs poder-ho fer de mullar. I poder-ho fer mullar en un edifici com el Comadran, que té totes les comoditats, però que a més tenen d'on ha sortit, que és les coves, a 3 quilòmetres.
2: Els representants de la Generalitat i de la Universitat han visitat l'edifici després de la presentació que s'ha fet a les coves del Toll. El vicerrector de recerca de la Universitat, Urbano Lorenzo, recollia així el guant llançat per l'alcalde de Mollà.
5: Molt en positiu, perquè de fet la vocació de les universitats és generar coneixement, però també divulgar-lo, fer la transferència a la societat, que la societat posi en valor la importància de la recerca que fem, i això només se pot fer quan se mostra. I per tant, una vegada les persones, els científics, han acabat de treballar almenys en els treballs més immediats la seva feina, tenir-los exposats perquè la societat també la conegui i l'entengui és essencial, perquè a més també ens ajuda a generar noves vocacions científiques. Per tant, és molt positiva la notícia.
2: La directora general de Patrimoni Cultural de la Generalitat, Maite Miró, ha subratllat el compromís i la bona feina de l'equip d'arqueòlegs i, a banda de l'excepcionalitat de les troballes d'aquest any, ha destacat que la feina de recerca ha fet créixer de manera molt notable el coneixement de la història del Moianès i també de la història de Catalunya. Miró ha posat l'accent en la divulgació que es fa de les troballes per tal d'acostar-les a la ciutadania. La presentació de l'excepcional troballa s'ha fet aquest divendres a l'espai que es coneix com a Surgència, una bauma situada al mateix complex prehistòric de les Coves del Toll.
0: L'incendi forestal de Sant Quirze Safaja continua en fase de control 5 dies després de declarar-se. La millor notícia d'aquesta jornada d'avui és que els infants del CRAE de Puigdolena, que continuaven evacuats des de dimecres passat, han pogut retornar avui al centre. Segons han confirmat bombers, aquesta emissora, el foc ja no presenta cap perill, tot i que actualment es manté una dotació a la zona per fer-hi tasques de vigilància i remullar petites revifalles i fumaroles que han anat sorgint durant aquests últims dies, unes feines que s'estan fent en coordinació amb els ADFs. Després d'un cap de setmana en què, com hem dit, només s'han detectat algunes fumaroles i de sufocar avui mateix una soca que fumejava, els bombers recorden que caldrà un temps prudencial sense cap punt calent per poder donar l'incendi oficialment per extingit. De fet, com els mateixos bombers expliquen, la fase de control és això, tenir un ull a sobre, ja que fins que no deixin de sortir fumaroles o petites revifalles, es manté aquesta fase i per arribar a la següent, que seria l'extinció, han de passar uns dies sense fumaroles ni revifalles, i això pot tardar uns dies més. En total, el foc de Sant Quirze Safaja ha cremat prop de 100 hectàrees, una part important de les quals dins de l'espai natural dels Cingles del Bertí.

0: Amb aquest so de festa tradicional, Caldes de Montbui ha viatjat aquest cap de setmana un segle i mig enrere. La vila termal ha recuperat la Festa de la Defensa, una celebració popular que commemora enguany el 150è aniversari del seu naixement, l'any 1876, i que va quedar completament esborrada del mapa a causa de la Guerra Civil. Per explicar als calderins què va passar aquells dies de l'any 1873, la festa va incloure una recreació històrica itinerant per alguns dels punts clau. L'objectiu no era construir un relat sobre bons i dolents, sinó entendre la complexitat de la Tercera Guerra Carlina. Escoltem un fragment d'aquesta recreació històrica.
1: Lluitaven contra el règim liberal i república i a favor del seu pretendent Carles VII. A la vila hi havia els dies de la Diputació, ja en aquells temps, I veïns armats disposats a defensar-la. Els uns preparaven la sal, els altres aixecaven barricades.
2: Per tant, teníem aquí els carlins situats a la zona de Sant Feliu, que és el que ocupaven una extensió més gran. I aquí Caldes estava bàsicament per liberals. Llavors, resulta que aquí es preparen, uns es preparen per atacar i els altres per defensar-se. I tots dos estaven convençuts que actuaven en defensa d'una causa, i d'una causa justa i noble, sí o no?
1: Sí, i tant.
2: Llavors, aquí, Cuspi, jo t'he fet una sorpresa avui.
1: Sí,
2: sí, sí.
1: No m'agraden les sorpreses, Virgili.
2: No?
1: No m'agraden gens. Ja ho saps.
2: És veritat, és veritat.
1: Però digue'm.
2: Però te la dic. He preparat un cor.
0: En aquells combats, els veïns i veïnes van aixecar barricades i agafar les armes per defensar la vila de l'atac carlí. I no ho van fer sols. Van rebre l'ajuda de milicians vinguts de Granollers, Sant Manat o Sabadell. 3 anys després d'aquells fets, l'any 1876, el poble va decidir crear la Festa de la Defensa. Un dels grans símbols d'aquesta festa va ser el Rigodons, unes peces musicals que el compositor Calderic Climent Cuspinera va escriure per l'ocasió, unes partitures que havien quedat completament en l'oblit i que l'organitzador de la festa, Francesc Camps, va trobar en una recerca històrica inèdita. Escoltem un fragment d'aquests Rigodons.

0: La Festa de la Defensa, per tant, es va celebrar de manera ininterrompuda durant 60 anys. Tant va ser així que l'any 1932, durant la Segona República, el poble va batejar una petita plaça amb el nom de plaça 30 de juliol de 1873. No obstant això, l'esclat de la Guerra Civil i l'arribada del franquisme va fer que l'espai i la festa s'anul·lessin i també, a més, canviessin de nom i s'esborrés, per tant, tot rastre de les festes populars assumides pel poble com a col·lectiu. La plaça, que rebia el nom de 30 de juliol de 1873, es va rebatejar com a plaça del Marquès de Caldes. Després de 9 dècades de silenci, la jornada d'aquest cap de setmana no cercava ser un fet aïllat, sinó el retorn definitiu d'aquesta celebració al calendari festiu calderí. Escoltem Joaquim Campistron.
1: Perquè això és un tast. O sigui, el que hem fet avui no és una flor, allò que diuen, una flor no fa estiu. No és fer-ho i ja està. Ho hem fet, ho hem recuperat. No, no. És a dir, continuem. Sabem que l'any que ve hem de tornar. I hem de saber transmetre a les generacions que ens venen al darrere que aquesta festa va ser anul·lada per la força militar, no per la força de la gent. Per tant, l'any que ve, en quin format ho farem? No ho sé, ja en parlarem, no? Però, evidentment, el que volem és que, el que tenim molt clar des de la Coral és que ha de ser participativa i que ha de convocar poble. De quina manera ho farem? No ho sé. Jo tinc alguna idea, en Xesco en té una altra, l'altre en té una altra, i ja ho posarem en comú i veurem. Tenim uns quants mesos per endavant.
0: Durant l'acte es va tornar el nom que el poble havia decidit fa tants anys enrere a la plaça, que molta gent anomena la plaça del Cargol, i ara torna a portar el nom de plaça 30 de juliol de 1873, retirant definitivament el títol nobiliari imposat pel franquisme. Una coincidència temporal rellevant, ja que l'acte es va fer al voltant del 18 de juliol, data de l'alçament militar del 36. L'alcalde Isidre Pineda destaca el valor democràtic.
2: Però en un dia com avui el que estem enviant és un missatge de que deixem el feixisme enrere, avui i cada dia. I, de fet, el que fem és recuperar el nom que li va donar al poble de Caldes i, per tant, que li va donar la gent aquesta placeta petitona, que ja no serà la plaça Marquès, que ja no tindrà un títol dinàstic, que ja no tindrà un nom que va decidir el franquisme. No, tindrà el nom que van decidir els calderins i les calderines amb aquest, recordant aquest esperit del 30 de juliol de 1873, en el que justament doncs, es compleixen 150 anys, perquè va ser el 1876, quan es va començar a celebrar aquesta festa de la defensa. I avui, doncs, a més de fer aquesta recreació històrica, jo crec que el que estem celebrant és que Caldes és un gran poble. Caldes és un gran poble i és un gran poble també per la seva gent, perquè aquesta idea va ser popular, va ser d'uns veïns i veïnes que estaven fent recerca històrica, que són doncs, en Joaquim Campistron, en Xesco, que tenen, són, diguem-ne, usuaris habituals de l'Arxiu Històric i també de l'Oficina de Memòria Històrica, de Memòria Local. A Caldes, com sabeu, tenim una regidoria enfocada a la recuperació de la memòria històrica i a la recuperació de la memòria democràtica. I molta feina de la que fem és justament, a vegades, desenterrar capítols calderins que, d'alguna manera, doncs, potser són dolorosos. I parlo de la Guerra Civil, potser les guerres carlines també poden generar controvèrsia. Però intentem recuperar el que va passar i explicar-ho, perquè els pobles que sabem d'on venim, doncs segurament tenen molt més clar cap allà on van.
0: Un compromís veïnal que fa que 150 anys després la memòria històrica retorni als carrers i places de la Vila Termal. Una cinquantena de persones van omplir aquest passat dissabte la Casa de les Arts de Sant Feliu de Codines per la presentació de l'associació Sinapsi, un projecte artístic nascut des de la connexió entre dues creadores locals, la Carme Vinyes i l'Aida Fernández. La nova entitat neix amb l'objectiu de gestionar, produir, difondre i educar la mirada cap a tota mena d'expressions artístiques al municipi. Per donar-se a conèixer, van optar per fer una performance immersiva i transformar la sala d'actes en una xarxa neuronal viva que combinava pintura, teatre, llum i música creada amb intel·ligència artificial. Una metàfora sensorial del que volen que sigui l'associació. Elles mateixes ens expliquen què volen fer amb aquesta associació.
3: Sinapsi neix amb la trobada de dues dones, l'Aida Fernández i la Carme Vinyes, un encontre casual que, mica en mica, va anar afiançant-se en trobades i fins que va arribar una connexió total.
4: D'aquí ve el nom de Sinapsi.
3: Exacte. I va desembocar en la creació d'una associació artística per tal de gestionar, difondre, produir i educar en el món de les arts.
4: Avui toquem diverses formes d'expressió artística. La pintura, la part digital, la part de moviment, bueno, una mica inquietuds d'expressió artística que tenim. Les dues, la Carme ve més de la part més plàstica i performàtica i jo més del moviment i el teatre.
0: Tant la Carme com l'Aida acumulen una llarga trajectòria en el món de la creació. La Carme més vinculada a les arts plàstiques i la performance i l'Aida al moviment i al teatre. Ara, però, han decidit apostar per començar aquesta associació a Sant Feliu, al seu poble, al lloc on habiten. Després de l'acció artística, la jornada va tancar amb un espai de trobada on el públic va poder compartir impressions amb les creadores.
4: Sinapsi és una peça escènica, performàtica, que neix una mica de la necessitat de presentar-nos i la millor manera que tenim de presentar-nos i comunicar-nos és el llenguatge, és la creació. Llavors, la peça en si és una metàfora d'una sinapsi real. Mm-hmm. I vam fer un muntatge a una instal·lació que representava una xarxa sinàptica, de ser el cervell. Hem utilitzat molta llum, joc amb les llums, hem utilitzat el color, la pintura, el moviment, hem creat la música i els sons a través de intel·ligència artificial, unes projeccions fotogràfiques i, bueno, hem fet una creació de projecció. Per tant, hem treballat la part digital. I era una forma d'explicar qui som, d'on venim, què fem i quin potencial, no?, pot tenir Sinapsis com a associació.
0: Ara Sinapsis obre una etapa de gestió i preparació de tallers i altres projectes que, de ben segur, ompliran els carrers i els espais de Sant Feliu.
4: Tenim, som dues persones molt creatives i tenim el cap que ens vull. Sobre la taula hi ha tres propostes, a part d'uns tallers que volem fer amb altres entitats, associacions del poble, que ja estan mig preparades. I bé, una mica és el que diu, com definíem Sinapsi, no? La gestió, la difusió, la producció artística i l'educació de la mirada una mica de les arts, no?, del poble. En general és apropar tota aquesta expressió artística, aquesta mirada, cap aquí a Sant Feliu.
3: Val, jo volia apuntar el que deia l'Aida ara, no? És important ara que encetar aquesta nova fase amb calma, perquè bé, serà una fase una mica més burocràtica i de proposar i a veure quina rebuda per la part de l'Ajuntament també, no?, evidentment. I, bueno, mica en mica, doncs això, intentar fer propostes molt interessants que engresquin a canviar, tal com deia l'Aida, la mirada. I, bueno, hi ha molta energia i positivitat. I també, alhora, relax, eh?
4: disfrutar, que realment és per això, no? L'art s'ha de viure i s'ha de gaudir.
0: Sinapsi arrenca així el seu camí amb la voluntat de gaudir del procés creatiu, canviar mirades i demostrar que l'art també es fa i es viu als pobles.
5: El temps.
0: I per acabar el programa d'avui anem a saber quin temps tindrem aquesta setmana i com sempre ho farem amb l'home del temps, Dona Codinenca. Bona tarda, Pep Acosta.
6: Hola, què tal? Comença una nova setmana, ho fa amb un temps estable,

0: quantitats de tempestes d'estiu, de moment no es veuen per enlloc. Molt poques tempestes d'aquest juliol. Normalment, cada estiu n'hi ha alguna. Són més habituals al mes d'agost, però al juliol ja se'n produeixen també tempestes. Pues aquest juliol, molt, molt poques tempestes a Catalunya. Veurem en pròxim mes si n'hi ha més del compte o serà com aquest i no n'hi hauran gaires. Aquesta setmana, com dèiem, molt poques tempestes. Demà un temps molt semblant al d'avui. Temperatures de més de 30 graus, mínimes al voltant dels 20, una mica per sobre dels 20, mig tropicals, les últimes que estem passant, amb bastanta humitat. I demà algunes nuvolades també a la tarda. Poca cosa. Mateix panorama, mateix que dimecres i dijous. No canvia l'anticicló a sobre. Calor, més de 30 graus cada dia, una calor moderada, una calor persistent, i les mínimes al voltant dels 20 graus. L'única novetat de divendres és que la temperatura pot baixar una mica, 1-2 graus. Si aquests dies, fins dijous, tindrem màximes de 33-34 graus, el divendres estan al voltant dels 31-32 graus. I les mínimes tota la setmana al voltant dels 20 graus. Hi poden haver alguns dubtes d'evolució de la tarda, sense més conseqüències. En definitiva, molt tranquil·litat, molt de sol i molt d'estiu una setmana més. Moltes gràcies. Adeu.
1: I fins aquí el programa d'avui. L'E59 és una producció d'Ona Codinenca que s'emet per Ona Codinenca, per Ràdio Castellterçol i per Spotify. Podeu seguir l'actualitat al moment al web d'Ona Codinenca, a la pàgina de Facebook i a la xarxa social X, als perfils d'Ona Codinenca i de l'E59. Gràcies per seguir-nos un dia més en nom de tot l'equip. A la redacció, Jordi Givert, Gemma Permanyer i qui us ha parlat, Laia de Déu. Moltíssimes gràcies per escoltar-nos.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Javier De Gea. 9 persones, 8 de les quals menors d'edat, han resultat ferides en un accident en una atracció de tipus olla de la Fira de la Festa Major de Tona, a Osona, segons han informat fonts municipals i del sistema d'emergències mèdiques. La principal hipòtesi amb què treballen els Mossos és que hauria fallat el mecanisme de retenció de la porta de l'atracció, fet que hauria provocat que els ocupants sortissin disparats. Els fets van passar pocs minuts abans de les 12 de la nit d'aquest dimarts. Des del consistori han expressat aquest migdia el suport a les famílies afectades a través d'un missatge de l'alcaldessa de Tona, Judit Cerdà.
2: Des de l'Ajuntament de Tona lamentem molt l'accident que vàrem patir ahir al parc d'atraccions en el marc de la Festa Major. Ja estàvem a punt de tancar-la i malauradament doncs, vam patir aquest accident en una de les atraccions que immediatament es va clausurar, evidentment. Més tard vam clausurar el que és tot el parc d'atraccions.
1: Fins al lloc s'hi van desplaçar 6 ambulàncies del SEM, 3 dels bombers de la Generalitat i diverses patrulles de la policia local i dels Mossos. De les 9 persones ferides, 5 van ser traslladades a l'Hospital de Vic, 2 han estat menys greu i 3 lleus. Els Mossos d'Esquadra investiguen dues accions violentes en establiments comercials de Terrassa que han tingut lloc en els darrers dies. Segons avança el CASO i han confirmat fonts del cos, el primer és un tiroteig a un establiment de l'Avinguda Jaume I, el 30 de juliol, en un moment que estava tancat al públic i que no va provocar ferits. Segons el rotatiu, els assaltants haurien utilitzat un fusell d'assalt AK-47, un extrem que està abordant la Divisió d'Investigació Criminal. El segon va ser un robatori en una botiga de compraventa d'objectes de segona mà del carrer Arquímedes, on els assaltants es van endur un botí sense determinar i van fugir sense que encara els hagin identificat. I també els Mossos, en aquest cas a Barcelona, han detingut 6 persones enxampades in fraganti en 2 robatoris amb força a domicilis. En el primer cas, els agents van arrestar 4 sospitosos després que fugissin amb diversos objectes presumptament sostrets d'un habitatge. La intervenció policial va permetre localitzar-los poc després dels fets i recuperar part del material robat. En una segona actuació, la policia va detenir 2 persones més mentre inspeccionaven edificis i intentaven accedir a una finca en una actuació preventiva que va evitar que es consumés el robatori. I els bombers de la Generalitat han informat que retiren tots els efectius terrestres de la zona de l'incendi de Sanet, a l'Alt de Ribagorça, per seguretat davant la previsió d'inestabilitat meteorològica aquest dimecres a la tarda. Els serveis d'emergències han avisat de la possibilitat que una imminent...

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regant les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Umbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Javier De Gea. Els casos que rep l'Institut Anatòmic Forense s'han doblat en els darrers 9 anys. El 2025 en va rebre més de 6.700. 6 de cada 10 deriven d'una mort i impliquen autòpsies, però la resta majoritàriament estan relacionats amb procediments judicials, ja que l'anàlisi de mostres pot ser crucial, per exemple, en agressions sexuals. L'any passat van arribar a l'ENS quasi 1.400 expedients d'aquesta mena de delicte, una quantitat que també és el doble des del 2016. En Nico Barbaria, director de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya, explica el canvi de tendència.
2: Ha incrementat el doble. En 10 anys l'increment ha estat molt rellevant. Les víctimes moltes vegades tenen també més consciència dels seus drets i, per tant, acudeixen més a ser ateses, i això comporta que després hi ha tot un recorregut judiciari, per tant, aquí són entre nosaltres.
1: Els i les expertes forenses destaquen la presència de les drogues en els accidents mortals de trànsit, així com la importància de portar proves el més ràpid possible després d'una agressió sexual. I l'Hospital Joan 23 de Tarragona ha començat a aplicar la criobiòpsia pulmonar endoscòpica, una prova ambulatòria per obtenir mostres de teixit pulmonar sense necessitat de cirurgia. S'adreça a pacients amb patologies o malalties pulmonars difuses que poden provocar inflamació o dificultat de respiració. El procediment consisteix a accedir a les vies respiratòries per la boca del pacient amb un broncoscopi i una criosonda que arriba a les zones perifèriques del pulmó. La prova utilitza el fred extrem, que permet extreure mostres més grans i de millor qualitat que en tècniques convencionals, i a més redueix el risc de sagnat. Així s'evita el pas per quiròfan i es comprova a través d'una radiografia l'evolució de la zona després del procediment. Els Mossos d'Esquadra acumulen ja unes 90 denúncies a l'Agència de Viatges de l'Escala, a l'Alt Empordà, per haver-los deixat sense vacances. Les primeres d'elles es van fer a la comissaria de Roses entre diumenge i dilluns, i a partir d'aquí va començar a créixer el volum de persones que denunciava haver pagat uns paquets de vacances que no han pogut gaudir. En paral·lel, la dona que gestiona aquesta agència ha anunciat que ha suspès tota l'activitat perquè té problemes d'accés als turoperadors i de gestió. En un comunicat penjat a les xarxes, la dona responsable assegura que treballa per reembolsar les quantitats que corresponguin als afectats. I la circulació de trens de Rodalies de la línia R3 s'ha interromput aquest dimecres entre la Garriga i Puigcerdà a causa d'un robatori de cable, segons ha informat Adif. El robatori ha provocat una incidència en el sistema de regulació.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regant les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: La Viquipregunta. El coneixement a l'abast de tothom.
2: Benvinguts i benvingudes, Viquifriquis. Aquí estem per presentar-vos un nou programa de la Viquipregunta amb el nostre equip, l'Amador, en Robert i la Gemma. Ja fa unes setmanes, des que Donald Trump va guanyar les eleccions als Estats Units i es va proclamar president, que assistim atònits a un seguit de despropòsits de notícies. I no són situacions llunyanes, són coses que també ens afecten a casa nostra. Per exemple, una biblioteca de Barcelona, que fa un programa anomenat American Space, finançat en part per fons nord-americans i per potenciar habilitats en noves tecnologies i l'aprenentatge de l'anglès, està amenaçada per les noves directives de Trump. Li exigeixen que cap fons concedit per la seva administració s'usi per a iniciatives o programes que promoguin la diversitat, l'equitat o la inclusió. A nosaltres, com Viquipèdia, també ens ha tocat el rebre. L'Elon Musk va fer un intent de comprar Viquipèdia per canviar-li el nom per un nom pejoratiu i insultant. I quan no se'n van sortir, va iniciar una campanya per boicotejar les donacions a la Fundació Viquimèdia, argumentant que li sembla que té una editorial, una línia editorial esbiaixada. Per tot això, avui no farem una Viquipregunta, avui més aviat fem una pancarta, una manifestació, una proclama. Per saber més, avui sortim a l'aire per dir Viquipèdia planta cara a Elon Musk. L'Amador ens resumirà què diu la Viquipèdia i entrevistarem a la Patricia Orrillo, periodista experta en comunicació i xarxes socials i fundadora de Viquiesfera.

0: maneras posibles, son los hombres los que ocupan los mayores espacios en todos los sitios. Entonces, si no tenemos más mujeres editando Wikipedia, mujeres que tengan también perspectiva de género, porque...
1: Fins aquí la Wikipregunta d'avui per FM. Si voleu escoltar la resta d'aquest programa o qualsevol altre programa, trobareu tots els nostres podcasts a la nostra web, lawikipregunta.cat. Recordeu, ens tornem a trobar a Ona Codinenca, al 107.2 de l'FM, en dues setmanes. Si ens voleu fer una Wikipregunta, al web trobareu el formulari per fer-nos-la arribar, lawikipregunta.cat. Una abraçada, adeu Wikifriquis!
2: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
3: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Umbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Javier De Gea. La Pària de Lleida ha iniciat una prova pilota amb el repartiment de 45 polseres intel·ligents per prevenir els cops de calor entre treballadors municipals que fan feina a l'aire lliure. Essencialment, els dispositius alerten quan la temperatura corporal o ambiental supera algun límit perquè els operaris interrompin l'activitat, busquin una zona d'ombra i s'hidratin. Ens amplia els detalls Carla Rodrigo, de Lleida Televisió.
2: Les altes temperatures obliguen a extremar les precaucions. La Paeria ha repartit 45 polseres que controlen la temperatura corporal dels treballadors i els alerten perquè s'hidratin i descansin abans de patir un cop de calor. Ho explica l'alcaldessa accidental Carme Valls.
3: El que fa aquesta pulsera és, al final, detectar quina és la temperatura corporal de la persona. Sona, s'encén una, fa com una vibració, com un zumbido a partir de 37,8 graus, i el que te diu és para de treballar, descansa, fica't a l'ombra, hidrata't, i per tant és el que ha de fer el treballador. També ens avisa a partir dels 42 graus de temperatura ambiental, que també vol dir que les persones que estan treballant a la ciutat doncs, han de parar de treballar i han de protegir-se d'aquestes temperatures.
2: La prova s'ha implantat en serveis com la Brigada d'Obres i Treballadors del Cementiri, amb la previsió d'ampliar-la si els resultats són positius.
1: I la consellera de Cultura, Sònia Hernández, ha defensat que les pintures murals de Sixena continuïn al Museu Nacional d'Art de Catalunya perquè el seu trasllat podria provocar danys irreparables. En una entrevista, la consellera ha apostat per esgotar totes les vies judicials malgrat la sentència que obliga a retornar-les a l'Aragó i ha recordat que els informes tècnics disponibles desaconsellen moure-les si es vol garantir-ne la conservació. Hernández també ha lamentat que alguns sectors parlin d'espoli, ja que sosté que el trasllat de les pintures al MNAC va ser una operació de salvaguarda en un context de guerra. A més, ha assegurat que no es vol imaginar una sortida forçosa de les obres com la que es va viure al Museu de Lleida el 2017. I els Mossos d'Esquadra han detingut a Sant Celoni un home acusat de sostreure diners de la caixa forta d'una drogueria. La investigació es va iniciar després que una treballadora de l'establiment detectés que faltava part de la recaptació i revisés les imatges enregistrades per les càmeres de seguretat. Les gravacions van permetre comprovar que un home havia accedit al magatzem on es guardaven els diners i n'havia sortit amb la recaptació. Amb aquesta informació, els agents van identificar i detenir el sospitós al mateix municipi. I segons han confirmat, l'arrestat acumula múltiples antecedents policials. També els Mossos d'Esquadra, en aquest cas en una actuació conjunta amb els cossos de policia local de Platja d'Aro i Santa Cristina d'Aro, han detingut dos homes com a presumptes autors d'un robatori amb força en un dubte.

Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat. Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: Bona tarda, som dimarts 15 de juliol de 2026, són 8:15 del vespre i iniciem aquí un nou Eix 59 d'estiu especial en motiu aquest cop de l'incendi que s'ha declarat aquesta tarda, poc després de les 3, a Sant Quirze Safaja, en una zona molt propera on ja vam viure un incendi la tarda de Sant Joan. Al llarg d'aquest informatiu especial repassarem els efectes que ha tingut aquest foc, que continua cremant sense control i que, segons la primera valoració dels agents rurals, ja ha cremat un centenar d'hectàrees. Ho farem, com sempre, amb el Pau Ibars, el control tècnic.
1: Bona tarda.
0: Bona tarda. De dimecres i no dijous, eh? M'he avançat un dia.
1: Dimarts.
0: Has dit dimarts? Sí, és que, clar, no se'ns està deixant descansar.
1: Ja no sabem en quin incendi vivim ni en quin,
0: ni a quin foc estem, ni a 40 graus. És molt difícil tot plegat. Doncs això que dèiem, som dimecres 15 de juliol de 2026. A 19:32 saludàvem el Pau Ibars abans d'arrencar aquest especial incendi de Sant Quirze Safaja. Avui, a l'estudi d'Ona Codinenca, canvi de cadires, Núria Vila, ben tornada.
2: Moltes gràcies, bona tarda.
0: Bona tarda. Tindrem també en Jordi Givert ben bé al punt de l'incendi, com sempre a les xarxes i al web, a Robert Garrigós i Tom Falqués. Quan ha començat aquest incendi, Núria?
2: Doncs el foc ha començat a les 3 i 9 minuts de la tarda en una zona molt a prop d'on va començar ja el foc el dia de Sant Joan. És un espai proper al càmping L'Illa, però en aquest cas ha estat a l'exterior. Ara per ara hi treballen més de 53 dotacions de bombers, 15 de les quals són aèries. Són 4 bombarders, 6 avions de vigilància i atac, 4 helicòpters de comandament i un avió de gran capacitat del Ministeri per a la Transició Ecològica. Els ADF i els pagesos de la zona també ajuden en les feines d'extinció. I és que aquest incendi és el que preocupa més els bombers en una nova jornada de simultaneïtat d'incendis, no? Com deien, que ja no sabem per quin dia passem ni per quants incendis passem.
0: Avui n'hi ha només 2, altres dies n'hi havia 5 o 6 a l'hora. Això fa que aquí puguin haver-hi tantes dotacions com comentaves treballant-hi. Un dels espais que s'ha vist gairebé afectat per aquest incendi ha estat el CRAE de Puigdolena, aquest centre de menors. Una trentena d'infants que són els que viuen allà, juntament amb els seus monitors i amb el personal del centre, han estat evacuats. Se'ls ha portat a un espai segur, habilitat, en un municipi proper, i tot i que els bombers no han fet ordre d'evacuació expressa, l'alcalde de Sant Quirze Safaja i el director del centre han considerat que era millor que aquests infants no fossin en aquest centre, bastant proper a les flames pel que hem vist en algunes fotografies, i que anessin a aquest espai més segur. Ens han confirmat ara també fa molt pocs minuts que ja està previst que puguin passar la nit en una altra banda, que ho faran de manera segura i que evidentment no passaran la nit avui a aquest CRAE de Puigdolena.
2: També s'han evacuat preventivament al càmping L'Illa, que comentàvem abans. En temporada alta té unes 200 persones, en aquest cas s'han traslladat al pavelló de Sant Quirze, al Parc de les Aigües. També s'han evacuat uns 80 infants que eren a la Casa de Colònies de Camp Micaló, on s'estan fent uns cursos d'anglès i astronomia. En aquest cas s'han desplaçat a la Llobeta, Aigua Freda. A més, Protecció Civil ha ordenat el confinament d'algunes cases del Pla de la Casa Nova i els establiments de turisme rural Mas Blanc i La Robineta. I, evidentment, la carretera C1413B està tallada entre Sant Martí de Centelles i Centelles.
0: Està tallada del tot, tant per la part de baix com per la part de dalt, així com també la carretera, el que ells diuen que és l'antiga carretera Barcelona, que és la carretera que creua Sant Quirze de la Baix, que passa per davant de l'Ajuntament i va fins al càmping L'Illa. De seguida anem a conèixer aquesta última hora des del punt de control situat a la masia de Sant Quirze, però us direm una dada que no us havíem dit fins ara, que és que aquest Eix 59 d'avui l'estem emetent en directe a Ona Codinenca, com sabeu, però també per Ràdio Castellterçol, que emet també a diari aquest Eix 59, per tant, saludem també els oients de Castellterçol. En Jordi Givert el tenim a la masia de Sant Quirze, a l'urbanització de les Clotes, que és un punt on el foc també ha passat de ben a prop. Jordi, bona tarda.
3: Bona tarda des d'aquí Sant Quirze. Estem al restaurant la masia, on hi ha el punt de control de bombers, Gemma.
0: Quin ambient hi ha ara aquí? Perceps optimisme? Què perceps estant aquí? Perquè a vegades és molt difícil saber què es percep en aquests centres de control.
3: Hi ha com la primera impressió de l'impacte, no? que hi ha l'incendi, que s'ha cremat més de 70 hectàrees, sobretot amb la gent d'aquí Sant Quirze, gent que veïns de la urbanització d'aquí mateix que s'acosten i també els responsables de l'Ajuntament, regidors que estan aquí presents, però si comences a parlar una mica amb ADFs, amb algun dels alcaldes com el d'aquí Sant Feliu de Codines, que hem pogut parlar amb ells fa una estona, són bastant optimistes en que abans d'aquesta nit podran intentar estabilitzar aquest incendi forestal. Aquesta és la percepció que dona hores d'ara, que s'està fent una tasca per intentar encetar aquest incendi, que la zona...
0: Ai, estem tenint algun problema de cobertura, Jordi, no sé si t'has mogut.
3: El front està més a la zona de Puigdolena, direcció ja a Sant Martí de Centelles.
0: Jordi, l'última part ens estaves dient que confiaven que al llarg de les properes hores es pugui tenir perimetrat, però no hem acabat d'entendre per un tall de connexió amb quines zones estaven treballant més intensament.
3: Estan treballant sobretot més intensament a la zona dels entorns de Puigdolena, que el foc està en direcció ara a Sant Martí de Centelles, és on estan abocant tots els esforços, i que la zona més propera al càmping Guilla és la zona que estaria més estabilitzada.
0: Perquè ens entenguem, la diferència entre el foc del dia de Sant Joan, que vam ser-hi tots dos, i el d'avui, és que aquest ha saltat a les dues bandes de la carretera, oi?
3: I que ha crescut més, sobretot que ha tingut més tros de bosc per córrer. Ja ha afectat unes 70 hectàrees, aquella es va quedar amb 16, i que ha estat molt més virulent, sobretot als primers moments de l'incendi. Jo crec que aquesta és la principal diferència que hi ha hagut, i que, a més, dèiem que era un incendi del dia de Sant Joan que anava a costa amunt. Aquest no, aquest ha anat també cap a altres direccions, no només ha seguit cap amunt, perquè el vent l'empenyia fins i tot una mica cap a pendent avall.
0: El fet que hagi començat a tocar d'on va cremar l'altra vegada, els fa pensar alguna cosa especial, o tenen alguna hipòtesi sobre aquest fet?
3: No, de fet, no hem pogut parlar amb agents rurals, però bombers no han fet en cap moment cap vinculació, ni tampoc des de l'Ajuntament, d'aquest incendi i de l'altre, simplement que els dos han estat a la carretera, no? Que les causes poden ser molt diferents, tot i d'aquest lloc, almenys això és el que es pensa aquí a hores d'ara.
0: Molt bé, Jordi, doncs encara és d'hora per seguir aprofundint en aquest tema. No marxis gaire lluny i demana'ns pas qualsevol moment que tinguis qualsevol informació nova, que tornarem amb tu.
3: Molt bé.
0: Moltes gràcies. Doncs dèiem això, Núria, amb el Jordi, perquè sí que el dia de Sant Joan, per qui conegui la carretera que va de Sant Feliu a Centelles, tot el foc es va concentrar a la banda esquerra de la carretera, si vas cap a Vic. Avui, poc després del restaurant El Revolt, el foc era tant a la banda esquerra com a la banda dreta. D'aquí la diferència, dèiem també.
2: De fet, des del perfil de Dona Codinenca a Instagram, a les xarxes, hem compartit alguns vídeos que es veia ben bé des de la carretera com el foc, a banda i banda, veies flames, no? És a dir... Que la gent que tornava doncs, de Centelles, de Vic, s'han trobat amb una situació complicada, no? Perquè en el moment en què salta la carretera ja és una altra, ja és una altra història, no?
0: Sí, de fet, ens han escrit un parell d'oients per explicar-nos que s'havien trobat precisament en aquesta situació que comentaves, que encara, evidentment, la carretera es talla un cop l'incendi ja s'ha declarat. Clar. I hi ha mitjans per començar a extingir-lo. Però en aquell moment la carretera era oberta i hi ha hagut diversos conductors que se l'han trobat de cara. De fet, ens explicava un d'ells que el primer que ha girat anava avisant a la resta de cotxes que es trobava perquè també giressin.
2: El Jordi parlava d'una setantena de hectàrees, això ara ja ha pujat, no? Són gairebé un centenar, i els bombers calculen que pot tenir un potencial de 500 hectàrees, però ja veurem, no? com evoluciona, veurem si durant la nit
0: perimetrar.
2: Sí, com a mínim, no? Però sí que deien que doncs, aquest potencial de 500 hectàrees a la banda de la cua i al flanc esquerre, que és el que més preocupa, segons els bombers, no? Han insistit en que aquest flanc esquerre que avança amb pes pel vent i que fa focus secundaris, que són aquests, aquest perill de que això s'extendi, que s'extengui cap a altres bandes. No? Es treballa perquè no arribi als nombrosos barrancs que hi ha a la zona i que s'intensifiqui en ascendent. Pel que fa al flanc dret, avança però en descendent, cosa que suposa una velocitat menor, segons apuntaven els bombers, almenys a les 6 de la tarda. Haurem d'anar veient que, com va evolucionant i si els bombers ens donen més informació al llarg del vespre.
0: Doncs sí, avançava també cap a Centelles i ara nosaltres també ens desplacem de manera telemàtica cap a aquest municipi veí. Podem parlar ara mateix amb l'alcalde de la població, amb en Josep Paré Aragall. Alcalde, bona tarda.
4: Bona tarda.
0: Com esteu a Centelles ara mateix?
4: Bueno, seguint amb preocupació tot aquest foc. És una zona que l'any 94 ja va tenir una afectació molt greu. Venim d'un incendi a Sant Joan que també ja va preocupar. I tot i que els serveis d'emergència, d'ADF, voluntariats i els municipis estan actius, doncs, com molt bé dèieu amb la notícia, doncs, s'ha d'estar pendent dels vents. És una zona amb una geografia que no sempre facilita, que precisament facilita que el foc, depèn de quin flanc, es pugui avançar d'una forma molt, molt ràpida i s'ha fet una bona feina d'estabilització, però s'ha d'estar pendent de com evoluciona en el seu conjunt i crec que he trasllat una informació molt, molt ajustada a la realitat dels serveis d'emergència com han anat actuant al llarg de les últimes hores.
0: Vosaltres a Centelles heu posat a punt el pavelló. Com us heu mobilitzat un cop heu sabut doncs, que hi havia un incendi actiu a Sant Quirze Safaja i que el que semblava era que venia cap a la vostra població?
4: Nosaltres, sobretot, el que hem pogut garantir és un punt d'acollida, perquè al final la 14-13, que és la carretera que uneix Centelles amb Sant Feliu de Codines, doncs era una evacuació ràpida, garantida. Per tant, en aquest sentit, doncs, quan se'ns ha demanat col·laboració, hem ofert el pavelló, perquè així és un espai doncs, que era de bon arribat, el bar obert, amb un entorn, doncs, amb un parc públic, zona d'equipaments que estaven oberts a la tarda. Per tant, facilitava molt que qualsevol persona que pogués haver hagut de sortir preventivament, doncs, que tingués un lloc fàcil d'arribar, segur anant contra el foc, per ens entenguem, i per tant doncs, ha fet aquest primer suport, aquesta primera col·laboració, i després doncs, els vigilants municipals, un Mossos d'Esquadra, també de seguida han contribuït a actuar la 14-13 per evitar doncs, que persones que no tinguessin la informació es trobessin enmig del dispositiu. Per tant, doncs, també s'ha contribuït a poder restringir l'accés a aquesta carretera i que facilités que cubes i vehicles d'emergències poguessin estar actuant doncs, amb més facilitats i evitant doncs, que hi haguessin persones que poguessin estar molestant per ocupar la via pública.
0: Tot això que heu preparat està previst que pugui ser vigent també durant la nit i demà al matí si s'allarga l'extinció d'aquest incendi?
4: La veritat és que ens anem coordinant amb el Centre de Coordinació d'Emergències. Al final, doncs, les persones que han requerit d'aquest servei doncs, se'ls ha garantit doncs, la tarda vespre amb els àpats. A nivell de la nit també hi ha serveis activats. Per tant, en aquest sentit s'ha doncs, pogut atendre a cada un dels col·lectius i persones que han vingut perquè cadascú tingués la resposta idònia i, evidentment, doncs, per la solidaritat i pel que ens ha de fer com a municipi, doncs tot el que faci falta, evidentment, s'estarà a disposició i col·laborant amb el que es consideri oportú i dins de totes les facilitats i possibilitats que té Centelles. Per tant, en aquest sentit sí que no hi ha inconvenient perquè tothom que requereixi d'aquests serveis pugui ser atès per l'Ajuntament.
0: Parlàvem d'aquestes 100 hectàrees provisionals. El vostre terme encara no hi ha arribat, no?, pel que m'ha entès.
4: Al final, nosaltres, clar, abans d'arribar a Centelles hi ha Sant Martí, Sant Quirze, però més enllà del terme que afecti, sobretot l'entorn, és una zona doncs, que molta gent històricament s'utilitza, ens connecta amb aquest entorn doncs, de Sant Quirze, Sant Feliu, Caldes, etc. Moltes famílies de Centelles tenen els seus orígens a Masies de Sant Martí o en aquest entorn. Per tant, és més un tema de que ens sentim que està passant alguna cosa en el veí i sigui més proper o més lluny, però el que preocupa doncs, és la zona, el fet que s'ha hagut d'actuar amb un incendi que, com hem vist la setmana, que ja portem diferents flancs oberts arreu del país i, per tant, actuem amb solidaritat, però també amb, per donar suport a tots els serveis d'emergències que estan actius des de fa tants dies fent tasques d'extinció i prevenció.
0: Evidentment, aquesta part també de patrimoni natural i paisatgístic que va més enllà dels límits municipals.
4: Correcte, correcte. És així, és un entorn que té un valor i, per tant, doncs, tots és responsabilitat d'actuar amb les possibilitats i necessitats que es corresponguin.
0: Doncs Josep Paré Aragall, alcalde de Centelles, moltes gràcies per atendre'ns en directe, també via oberta per qualsevol novetat que ens vulguin traslladar. Seguirem en directe encara una estoneta més, per tant, sentis lliure de trucar-nos quan ho consideri.
4: Gràcies a vosaltres per la feina que feu i una escalfa a tothom que està a primera línia. Moltíssimes gràcies.
0: Parlàvem de, ara, Núria, amb l'alcalde de Centelles. Hem fet el repàs dels espais que s'havien hagut d'evacuar, alguns per ordre de Protecció Civil, altres per ordre de Mossos d'Esquadra. Bombers, de moment, no ha emès cap ordre ni d'evacuació ni de confinament, tot i que en els primers compassos d'aquest incendi sí que es contemplava doncs, poder fer com va passar la tarda de Sant Joan, que van enviar un SALERT en el qual demanaven el confinament de tota la població de Sant Quirze, o com va passar la setmana passada a Caldes, amb diverses urbanitzacions, tant de Caldes com Sant Manat com Castellà. En aquest cas, no hi ha hagut això, però sí que hi ha espais puntuals on les persones que hi són no poden sortir. Un d'ells és precisament on en l'incendi del 24 de juny hi havia el centre de control avançat aquell dia.
2: Sí, és el restaurant El Revolt, on també hi ha l'empresa de plats preparats Safaja. Ara mateix, en principi, si no han canviat les dades, hi ha 10 persones confinades. De seguida parlarem amb una d'elles. El restaurant El Revolt, evidentment, està tancat.
0: I avui també estava tancat.
2: Ah, ja estava tancat ja d'entrada. Els confinats són 8 a la fàbrica i 2 de les oficines. Encara no estaven avisats, però han sortit i evidentment, les flames eren a prop. Ha estat El Revolt, ha estat un dels punts on hi ha hagut moments en què hi ha hagut més nervis i més por, no? Perquè hi ha hagut un moment doncs, que es veien el foc a prop i que els podia arribar, no? Suposo que en un moment així. Doncs el Revolt ha estat un d'aquests punts. Parlàvem abans del centre del CRAE de Puigdolent, aquest ha estat un altre. I allà hi havia també doncs, el que dèiem, doncs, la gent que treballava a l'empresa. I, en fi, crec que podem parlar amb algú dels que han estat afectats per aquest confinament, no?
0: És l'Eli López. L'Eli és d'aquí Sant Feliu, treballa a l'empresa Safaja i ens pot explicar doncs, en primera persona com ha estat aquesta vivència que ens relatava ara la Núria. Eli, bona tarda.
5: Hola, Gemma, bona tarda.
0: Encara ets a l'empresa, entenem.
5: Bueno, ara jo encara estic, però que estic acabant de fer unes tasques que fins ara no ho hem pogut fer perquè teníem altres coses a fer. Ara, sortosament, ja aquí hi ha els ADFs i bueno, van refrescant, però ja podien, els companys meus ja han pogut marxar. Aquí ara ja no tenim a ningú
0: confinat.
5: Que no pugui confinar d'això. Jo estic aquí per motius de feina, però ara marxaré.
0: I com ha estat aquesta tarda? Perquè ens explicaves abans que hem parlat que heu passat nervis de veritat perquè vosaltres no sabíeu que hi havia un incendi i molt menys que el teniu a la porta.
5: No. Com t'he comentat abans, Gemma, per telèfon, eren les 3 o així. Em sents?
0: Sí, endavant.
5: Ah, vale. És que eren les 3 o així i un client que moltes vegades passa per aquí amb una moto que viu a Centelles ha entrat aquí al despatx i estàvem jo i la meva companya i ens ha dit, bueno, suposo que ja ho hauré vist, però teniu foc aquí al costat, suposo que ja ho heu avisat. I clar, nosaltres, com? I llavors, clar, ja hem sortit aquí fora i clar, és que el foc havia arribat, no sé si la gent que coneix aquí la zona, aquí a la curva, tenim uns cavalls, vull dir, el foc ja havia arribat aquí a la curva on hi ha els cavalls, aquí la carretera, sortosament en aquell moment no havia creuat la carretera, ni ha creuat fins aquí el restaurant, però des d'aquí on estàvem nosaltres sí que veiem les flames a l'altre cantó de la carretera. I en aquell moment, molts nervis, perquè dius, ostres, unes flames tan altes, i dius, jo, que no, clar, no pots fer res, se't fan a temps els moments en què t'han de venir a ajudar, però que dius, ostres, és que no venen, no venen, però clar, sí que venen, però clar, en aquell moment estàs tan nerviós que no, no saps.
2: I com ha anat? Us han avisat des de els bombers o Protecció Civil o algú us ha dit que us confinéssiu o a l'inici ha estat una mica així de sentit comú, diguéssim, no, tothom s'ha tancat? Com ha anat?
5: Ningú ens ha dit res, vull dir, hem quedat aquí i els meus companys, vull dir, confinats a dintre de la fàbrica, no, el que hem anat a pagar foc, tothom. Mm.
0: Clar.
5: Perquè, clar, saps? Vull dir, nosaltres... en aquell moment nosaltres no era, no es quedem aquí dintre tancats, vull dir, tothom, les mans eren poques, saps què vull dir?
2: És a dir, no hi ha hagut cap ordre, cap, no, de dir què havíeu de fer i al final la gent ha fet el que bonament ha cregut que havia de fer, que era anar a intentar apagar el foc, no?
5: Sí, sí, ningú ens ha vingut i ens ha dit no, amagueu-se, tanqueu-se, no sortiu, ningú ens ha dit res.
0: Clar. Us ha afectat algun element material, tant de la fàbrica, del restaurant o dels entorns?
5: No, bueno, els entorns aquí a la carretera, que clar, tu treballes aquí al costat del bosc i fa molta pena. Som una persona que estima la muntanya, doncs clar, veure això, doncs, està molt greu. Però clar, sortosament ja et dic que està aquí la carretera, abans teníem un bosc i ara tenim tot de mà.
2: Però ara ja, pel que deies, ja... diguéssim, ja tots podeu sortir i marxar amb normalitat.
5: Sí, sí, sí, sí, jo ara en breu ja marxaré i, bueno, aquí no sé si queda algun forestal o, bueno, sí, ja des d'aquí ara no estic, hi ha algun forestal, hi ha alguna cua d'algun pagès que ens han vingut a ajudar, que són els primers que han arribat, també cal dir-ho.
2: Bé, són els que es coneixen, no? Al final són els que ja hi són, no? I...
5: Sí, els pagesos són els que han arribat primer. Després han vingut dels adestes i... Però, clar, són, clar, són aquells moments que dius, bueno, jo no sé.
2: Bueno, esclar, et veus les flames a prop i no saps si és millor tancar-te, sortir o fer... Ja s'entén. En tot cas, Eli... està tot, diguéssim, almenys en el vostre cas controlat. La gent ha pogut marxar a casa tranquil·lament, amb tot el tranquil que es pot estar després, entenc, d'una tarda de molts nervis. Per tant, us han donat alguna instrucció de cara a demà? Tot continua igual? És a dir, torns de feina, tot continua amb normalitat?
5: Si podem arribar, aquí tot serà igual.
0: Mm-hmm. Molt bé, Eli, doncs moltes gràcies per atendre'ns. Esperem que puguis tornar bé i amb menys nervis que cap a casa de seguida. I seguim parlant. Moltíssimes gràcies i molta sort.
5: Merci a vosaltres, eh? Adéu.
0: Adéu.
5: Adéu. Adéu.

0: Abans de parlar amb una altra de les persones que està treballant amb l'extinció d'aquest incendi, repassem una mica les dades clau del que ha provocat fins al moment aquest incendi, que ha començat quan passaven molt pocs minuts de les 3 de la tarda, Sant Quirze Safaja, en una zona molt propera on va començar també el foc de Sant Joan i que de moment, segons les primeres estimacions dels agents rurals, ja ha cremat un centenar d'hectàrees. Ha afectat especialment els entorns del Craer de Puigdonena, una trentena d'infants que són els que viuen en aquest centre doncs han estat evacuats, es troben ara en un espai segur i passaran la nit en un altre espai segur diferent al que han estat durant aquesta tarda. Tot i que els bombers no han fet ordre d'evacuació expressa per aquest espai, l'alcalde de Sant Quirze i el director del centre han considerat que era millor que aquests infants no fossin allà i per això ara es troben en una altra banda.
1: Ha passat el mateix al càmping Lilla, com comentàvem abans, que ha evacuat també, ha decidit evacuar de forma preventiva a les persones que s'hi estaven allotjant, i també una vuitantena d'infants que eren a la casa de colònies de Can Micaló. En aquest cas s'han desplaçat a Aiguafreda. Per tant, tenim una trentena de menors del CRAE de Puigdolena, unes 200 persones es calcula que té el càmping Lilla en temporada alta, que s'han traslladat en aquest cas en el mateix poble de Sant Quirze, al Pavelló, i una vuitantena d'infants que eren a una casa de colònies, que és el que està passant i és el que a vegades preocupa més, no?, amb aquests incendis forestals en època de colònies i amb cases al mig del bosc, doncs és el que en general preocupa que pugui tenir doncs aquesta afectació personal, no? En aquest cas, doncs s'ha decidit evacuar de forma preventiva i tota aquesta gent estan en un lloc segur, en diferents indrets, però per poder passar tranquil·lament la tarda, la nit si fa falta, sense nervis i sense por que l'incendi doncs es pugui descontrolar cap a les seves zones, no?
0: Molt bé, doncs aquest era el repàs puntual del que està passant aquesta tarda aquí a Sant Quirze Safaja i parlem ara amb en Pere Rifà, que és coordinador de l'ADF al Pinyó, l'ADF de la nostra zona, que des del primer moment també s'han desplaçat a Sant Quirze. Bona tarda, Pere.
2: Bona tarda.
0: Com esteu?
2: Bé, estem bé, estem treballant aquí a la cua de l'incendi. Com dèieu, des de que hem sentit que hi havia l'avís, de seguida hem estat ja parlant amb l'ADF local, amb els cingles, i coordinant-nos entre federacions, que com que el foc afecta la comarca veïna, doncs s'havia de fer ben coordinat. En un primer moment hi han arribat dos vehicles de Sant Feliu, de l'ADF, més els voluntaris forestals, ja han començat a treballar aquí a la cua, i després hem desplaçat també un vehicle de Sant Llorenç que ens hem incorporat i ens hem pogut coordinar entre tots. Hem treballat nosaltres tota l'estona aquí a la cua de l'incendi, a l'alçada del restaurant del Revolt, intentant que no se'ns obrís la cua, perquè hi havia molts punts diferents de foc i hem intentat doncs, que no ens agafés una torrentera que hagués passat cap a la zona on ens va cremar el primer incendi d'aquí a Sant Quirze.
0: Quines diferències o semblances trobes entre aquest incendi d'avui i aquest primer del dia de Sant Joan? Tu que has estat a tots dos.
2: Les semblances és sobretot l'hora, l'estona del migdia, la ubicació, perquè també el primer el van cantar en el pont d'abans d'entrar al càmping o d'anar cap al centre de Sant Quirze, i el d'aquesta vegada ens l'han ubicat per l'altra banda de la carretera. Això ens ha fet pensar que era molt poc probable que fos una represa amb la de dies que feia que havia passat el foc, però bueno, al final els agents rurals són els que acabaran determinant, estan investigant les causes, hi ha efectius aquí dels rurals que van mirant diferents punts aquí a la zona de la cua i suposo doncs, que ells podran determinar les causes.
0: En aquell cas, l'inici era amb una parada d'autobús que hi ha prop de la bifurcació que hi ha entre el càmping i l'entrada del poble de Sant Quirze, per entendre'ns. Avui l'inici també és en una zona propera perquè es diu a l'entorn del càmping, però no es vol dir el càmping, sinó que és una manera geogràfica de dir el punt d'inici, diguéssim.
2: Sí, a mi jo crec que la ubicació és
3: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Javier De Gea. A Valls, la tercera a la tradicional diada de la Fira Agost està a punt de començar la tercera actuació cara a cara de la temporada entre la Colla Vella i la Colla Joves dels Xiquets de Vall a la plaça del Blat. Quin ambient s'hi respira? Quico Domènech, Ràdio Ciutat de Valls.
2: Hola, bona tarda. Des de la plaça del Blat de Valls, en la clausura del que ha estat la Fira Agost, la Fira Agrícola per excel·lència el mes d'agost al Camp de Tarragona, està a punt de començar a un quart de nou. És l'hora oficial, aquesta dia de Castellera, que segur, ja ho podem confirmar, veurà castells de gamma extra, i en la que previsiblement el 4 de nou sense folre, el 4 de nou net, un dels castells més difícils, serà el gran protagonisme. De quin quart comença aquesta diada castellera de la Fira Agost?
1: Moltes gràcies, Quico. En una hora tornem a connectar i no ens movem gaire de lloc perquè Telefònica ha reforçat la xarxa de cobertura en 291 punts de Tarragona, les Terres de l'Ebre i Lleida per l'eclipsi solar total del 12 d'agost. Concretament, s'ha millorat la connectivitat a 78 emplaçaments a Ponent i 213 del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. L'operadora, que va començar fa 5 mesos amb la planificació d'aquest dispositiu per a l'eclipsi, ha analitzat la cobertura de xarxa als més de 400 punts d'observació notificats per les comunitats autònomes. Canviem ara de tema i repassem l'actualitat política, ja que el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, i la ministra de les Migracions, Elma Saiz, no compareixeran aquest dijous a la Comissió de Llibertat, Justícia i Interior del Parlament Europeu, que s'ha convocat de manera extraordinària per la crisi migratòria a Ceuta. Marlaska ho atribueix a una coincidència a l'agenda amb la reunió del Comitè Estatal de Coordinació i Direcció sobre l'eclipsi del 12 d'agost, que ell mateix presidirà. La reunió comptarà amb la presència del comissari d'Immigració, Magnus Brunner, el president de Ceuta, Juan Jesús Vivaz, a més d'eurodiputats de diversos països i partits que integren la comissió. I el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha convocat els ajuts a les línies del Pla d'Assegurances Agràries 2026 amb un pressupost de 20 milions d'euros. El pla, que vol fomentar les assegurances agràries, activa una primera disposició per ajuts a les pòlisses que entrin en vigor fins al 31 de desembre de 2026, que és la que es publica ara, a la qual s'afegirà una segona disposició a l'octubre de les pòlisses que entrin en vigor després de final d'any. L'executiu ha apostat aquest any per l'assegurança agrària com a instrument principal per gestionar riscos climatològics en el primer sector. I recordem que avui els bombers de la Generalitat han informat...

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Parada i Fonda, amb Joan Moreno, David Capell i Ferran Dax. El programa amb rerefons gastronòmic d'Ona Codinenca.
1: Arriba el 23 d'abril. Ciutats, pobles, barris. Catalunya sencera s'engalana i omple els seus carrers de parades vermelles, cues de firmes i l'olor a paper nou. A la Diada de Sant Jordi, a part de regalar-nos el llibre i la rosa, des de fa uns anys ens regalem gastronomia. La gent surt en massa als carrers i aquesta gastronomia respon. Pastisseries, fleques, restaurants i mercats han entès que en aquest dia han de compartir el seu producte de Sant Jordi, ja sigui flors de xocolata, el pa de Sant Jordi amb la senyera, menús degustació per a les parelles enamorades o productes de colors vermells i grocs que llueixen a les parades, com piràmides de maduixes del Maresme vermelles com la sang del drac o roses grogues que gaudeixen els bons assortiments de formatges catalans. Perquè Sant Jordi és també reivindicació de país i la gastronomia catalana és una de les seves llengües més potents. Escudellar-se un bon suquet mentre parlem dels últims llibres que ens han regalat és fer pàtria, amb cullera. Bon Sant Jordi, bon profit i un dimarts més us donem la benvinguda al Parada i Fonda.
2: La cuina és un llenguatge mitjançant el qual es pot expressar harmonia, felicitat, bellesa, poesia, complexitat, màgia, humor, provocació, cultura. Ferran Adrià, reconegut xef català, distingit amb la Creu de Sant Jordi.
0: L'entrevista.
3: Diu la llegenda que quan Sant Jordi va matar amb la seva llança el drac que tenia aterrida la vila de Montblanc per salvar la princesa destinada al sacrifici, de la sang de la bèstia en va néixer un roser, i d'aquell roser el cavaller en va collir una rosa per regalar-la a la princesa. Però en la nostra història d'avui, allò que va brotar no va ser un roser, sinó una cervesa. Una cervesa artesana amb esperit reivindicatiu. Una història on també hi ha cavallers i princeses, sí, però més propers a la classe obrera que no pas a la burgesia. Uns cavallers i princeses que, al ritme de l'escà, del rigui, del rocksteady, l'oi i el punk, han sabut recuperar l'essència d'un antic magatzem de cereal, un edifici modernista situat a la vila de Cardedeu, per convertir-lo en el seu espai de creació. I elaboren cerveses amb identitat, profundament arrelades a la nostra cultura, cerveses amb caràcter, amb classe, però no aptes per botiflers. Salut, Joel Peris, ànima mater de cervesa artesana Sant Jordi. Tu hi creus en princeses i cavallers?
4: Si són com els de la història que acabes de presentar tu, que m'ha encantat, aquesta introducció m'ha encantat. Sí, en aquest sí que hi crec.
3: Molt bé, això és cosa una mica del Joan avui, eh?
4: Joan, l'has clavat, tio, molt bé, és molt maco, molt poètic.
3: És un poeta. Per què, quan i com comença la teva o vostra aventura al món de la cervesa artesana, Joel?
4: Doncs va començar una mica arrel d'un hobby, com la majoria de cervesers que conec que s'hi dediquen avui en dia. Tots vam començar fent cervesa a casa, i el hobby va més, i en cert moment, tema laboral, doncs a l'hora de buscar feina, va sorgir així la cosa, vam començar a fer el projecte i així vam acabar fins al dia d'avui.
5: Per què el nom de Sant Jordi?
4: El nom de Sant Jordi, de fet, va ser quasi l'últim. Quan ja teníem el projecte ja mig tirat endavant, mig fet, un dia al cotxe va ser la pregunta d'hòstia, i com ens diem, com quin nom li posem a la cervesa? I va ser el primer que se'm va ocórrer, la veritat. Era jo i la meva exparella, la Raquel, i tot seguit la idea va ser segur que ja existeix, o segur que no es podrà, o segur que tal. I aquell mateix dia ho vam mirar, i sí que es podia registrar, vull dir, no hi havia cap problema, i tal qual. No em vam pensar una segona, ens vam quedar amb aquesta primera. I a dia d'avui estem molt orgullosos del nom, la veritat.
6: Molt bé. I per què? I a Cardedeu? És per alguna cosa especial? Pel tema de terra, de lúpol, o perquè sou d'allà i veu dir fent poble?
4: Sí, bàsicament per això. Jo era del Baix Llobregat, de fet, i la meva parella, la Raquel, era d'aquí, de Cardedeu, de tota la vida. I a l'hora de, bueno, de pensar en l'empresa i de la ubicació, també va ser una de les coses finals que vam pensar, doncs vam tenir l'oportunitat de fer-ho aquí, a Calpaó, que aquest edifici, de fet, el va construir el rebesavi de la Raquel en el 1910. Vale? Vull dir que durant tot el segle XX, tant el rebesavi com el besavi com l'avi, tots es van dedicar aquí a el que ara és la fàbrica, diguem, que és un magatzem modernista. S'hi van dedicar al tema de farines, pinsos, vale? A treballar amb el cereal.
5: Sí, el cereal per pinsos.
4: Correcte, per pinsos, farines... I, bueno, avui en dia pues, seguim fent el mateix, no? La Raquel seria la cinquena generació, el que avui en dia també treballa amb el cereal, però per
5: un altre tipus d'animals.
4: Vale, bona. Doncs sí.
5: Bueno, doncs explica'ns una mica com elaboreu les vostres cerveses.
4: Bueno, amb carinyo i molta passió i molta calma, bàsicament. És el procés normal que jo feia quan ho fèiem a casa, diguem, sí que es fer un gran canviant algunes històries, però comprem les maltes, diguem, les molturem abans de preparar la cervesa. Llavors, el primer pas és el macerat, diguem, que és deixar infusionar aquestes maltes per obtenir el most, vale? Un cop infusionat, diguem, l'aigua separa la maltosa del gra, vale? Es quedaria per una banda el gra, que això ho descartem, seria el bagàs, i continuem treballant amb aquest most, vale? Que simplement és una aigua enriquida amb tota la maltosa, que són els sucres del cereal. Després això ho bullim durant una estona i és quan afegim el llúpol, que seria el segon ingredient. El llúpol és el que li aporta l'aroma i el sabor i l'amargor, bàsicament. I un cop fet aquest procés, doncs ja cap al fermentador. Allà afegim el llevat, que és el microorganisme que fa aquesta màgia de la cervesa, diguem, que està 2 o 3 setmanes fermentant, i després ja ho envasem. I un cop envasat també s'està 2 o 3 setmanes més i després ja es pot comercialitzar.
3: La distribució, no?
4: Correcte.
3: Treballeu amb ingredients locals o això és una mica impossible?
4: Això comença a ser una mica més factible ja, ¿vale? Tots els cervesers artesans el que voldria més és això, evidentment, però no és tan fàcil com dir-ho i poder-ho fer. Vale, amb el tema de les maltes, fins fa molt poquet només n'hi havia 5 malteries, si no m'equivoco, l'estat espanyol. I bueno, la més propera era de l'Adam, vale? Vull dir que eren de les grans cerveseres, diguem. Yeah. No teníem l'opció de comprar maltes, ni les maltes que ens interessaven, amb la qual les havíem de comprar de fora. Mm. Avui en dia ja n'hi ha un projecte, aquí per la zona de Lleida, que sí que han començat a fer malta cultivada aquí. I, bueno, a veure, també hi ha algun cerveser... que es fabrica, vull dir, a Lleida també concretament, que és l'Ovilot, que aquesta gent es fa la seva malta, es fa el seu llúpol. I
3: un projecte integral,
4: tenen
3: no?
4: Tenen tot el procés tancat, sí, correcte. Però, clar, no hi ha, de moment, no hi ha prou malta i prou llúpol per tot, diguem. És una mica així, temes de globalització, no? Que potser alguna malta sí que es cultiva aquí, llavors se l'emporten a França o a Alemanya, allà la maltegen i després torna aquí maltejada, amb la qual...
3: Clar.
4: És una mica així, però bueno, espero que en els pròxims anys això vagi canviant una mica.
3: Molt bé. I la cervesa artesana Sant Jordi, les varietats que feu, etcètera, què la fa especial o diferent del que puguin ser les altres cerveses, si és que és diferent?
4: Totes són diferents. Mm-hmm. Cada marca, diguem, o cada empresa així petita com nosaltres... Ho fa el millor que pot, evidentment. Hi ha gent que fa estils més de moda o més concrets, no? Que es tiren cap a un estil i van traient cerveses més d'aquest estil. I n'hi ha altres com nosaltres que tenim una mica una varietat de cerveses una mica més clàssica, diguem, per poder agradar una mica a tothom, no? Doncs una més rosa, una més torrada, una negra, una IPA...
5: Més rotllo obrer,
4: pugui trobar alguna de les nostres que li agradi. A part d'això, també anem fent alguna col·laboració, alguns flors especials...
5: Quants tipus teniu ara de cervesa?
4: En tenim...
5: Així, en línia.
4: En tenim 7 de fixes i llavors un parell que les anem traient cada any.
5: I quants litres podeu fer aquí a la fàbrica?
4: Quants litros podem fer o quants litros fem?
5: Quants litros feu?
4: No és el mateix. Ara ja, mateix estem al voltant d'uns 50.000 litros a l'any, que no és, no és gaire. Eh? No som ni dels molt petits, ni tampoc som dels grans. Vull dir, ara farà 12 anys que vam començar i hi ha gent que té... Bueno, això, que produeix molt més que nosaltres. Vale? El tema és després poder-ho vendre, també.
6: I ara mateix...
4: Nosaltres tenim una mica més de capacitat productiva, diguem, però... Ja. Bueno, tant de bo, anem arribant a poc a poc.
6: I ara mateix, jo parlo a mi particular, que m'agrada molt la cervesa, i déu-n'hi-do, però... I arrel de l'amistat amb el Joan, que m'ha anat introduint una mica aquest món de la cervesa artesana, i que l'altre dia vam anar al BFF aquest de Barcelona...
5: BFF.
6: O com és, bueno,
5: BFF.
6: Aquest. Hòstia, hi ha una varietat molt bona, realment exquisita, vaig disfrutar molt, i puntualitzo, no vaig tenir ressaca, que això és molt important. Llavors, per què creus que costa... Bueno, almenys jo perquè he entrat ara, però... Per què creus que costa tant que el món de la cervesa artesana estigui més implementat, diguéssim, a la nostra vida, per dir-ho d'una manera?
4: Si jo no vaig... No t'entendré la pregunta.
5: Per què? Què vols dir?
6: Que... No, perquè si jo vaig a un bar, a un restaurant o a comprar... El vostre producte és bastant limitat, tot plegat.
3: Limitat de trobar, vols dir?
6: Limitat de trobar. O sigui, no, ja. No m'és fàcil a mi anar a comprar.
3: És un món, això, al final.
4: No,
3: això
4: no, no. Doncs imagina't fa 10 anys, clar, o 15 anys. Sí. En aquell moment sí que era molt més complicat. Vull dir, com a molt arribaven cerveses de fora, les primeres d'aquí començaven a fer les seves històries. Vull dir que Déu-n'hi-do el que hem avançat amb aquest.
6: No, que sí que és un món.
4: Encara hi ha sort. Però pensa també que estem en un país on fa 2.000 anys vam venir... Bueno, 2.000 no. Però fa uns quants anys ja, bueno, sí, 2.000, que cony. Van venir, van començar a plantar vinyes i la cultura del vi i tal, i per això estem en un país on el vi sembla com la beguda d'aquí de sempre. No? Quan les restes més antigues d'Europa, de conforme es feia cervesa, són d'aquí, de Catalunya.
6: Ja, ja. O sigui, i com creus que...
4: Els països que es feia cervesa aquí, no sé, però...
3: Ara que parlaves de xifres, Joel, perdona, abans has comentat que fèieu uns 50.000 litres de cervesa a l'any, que nosaltres ens podem... O sigui, 50.000 litres, hòstia, semblen molts litres, no? I he buscat per aquí, per aquell que ens ho xiva tot, i, per exemple, DAM, més o menys, posen sobre uns 21 milions d'hectolitres, 2.100 milions de litres... l'any 2024.
5: Ja, però, bueno, clar, això és...
3: Una mica perquè la gent vegi una mica, no?
5: Però segur que busques alguna fàbrica de cervesa artesana americana, segur, i també et deixa uns litros...
3: Una mica per dir, hòstia,
4: mira,
3: de què estem
4: alguna,
3: parlant,
4: alguna,
3: saps?
4: Ja, perdona. Hi ha alguna fàbrica de cervesa artesana dels Estats Units, que tot el que està passant aquí ara, doncs, allà va passar els anys 80, allà n'hi ha alguna fàbrica que produeix més que la DAM.
3: Clar. Sí, segur.
4: Vale, vull dir que és aquí, ja et dic, estem molts anys per enrere de la resta de països.
3: Però anem ben encarats.
4: Bueno, anem ben encarats. Tampoc ho considero. Són com una mica com dos productes diferents, no? Vull dir, la cervesa industrial és més un refresc de cervesa, així de clar.
5: Sí.
4: I el que nosaltres fem és cervesa. Vale? Al principi la gent es pensava que això era una moda i tal, i no és pas cap moda. Però... És una tendència que ha arribat per quedar-se. O sigui, cada cop està costant, però bueno, cada cop... La idea és que puguin conviure els dos productes, que vagis a una botiga o un local o sigui...
3: El BFF és un exemple no, del creixement de tot això, no? Va començar, doncs era una coseta i ara ja és una cosassa.
4: I tant. Va començar d'una manera molt petita, molt modesta, i avui dia és un dels festivals més importants del sud d'Europa. O sigui.
5: No, i estàs parlant amb un senyor que ell... té les cerveses a supermercats aquí.
3: Sí, sí.
5: O sigui, hi ha botigues especialitzades, però vosaltres, per exemple, us trobem al bon preu.
4: Sí, bon preu té una cosa bona, que és que treballa amb
5: productes
4: molt locals. Mm. En vas a una zona i tenen doncs, el formatge d'aquella zona i la cervesa d'aquella zona. Te'n vas a la comarca del costat i ja no ho tenen.
5: No,
4: i nosaltres sí que és cert que estem aquí als bon preus de les Rodalies de Cardedeu, d'aquí del Vallès Oriental.
5: No, i aquí al Mollet la trobem. I la bona, la de la Llauna, la, com es diu aquella? La, com es diu
4: sí,
5: la Llauna?
4: No, la Tròpic. La Tròpic.
5: La Tròpic.
4: Sí, no, tenen cinc varietats nostres I la veritat és que, bueno, estem contents. Com que jo et dic, estem contents del tracte que té amb el productor. No ens queixem. I estàs, també estan en grans, segons quines grans superfícies, doncs, dones l'oportunitat que un perfil d'altres clients, potser que no tindrien tan a l'abast, no? Quan et coneguin et puguin tastar.
5: Molt bé, aprovant. Quin és el vostre repte ara mateix? Quedar-vos com doncs, esteu o anar creixent?
4: Tirar endavant. No és que ens conformem, però ja patim prou així, o sigui... no sé, arribar a un punt d'estabilitat estaria bé, produir una mica més i... Portem 12 anys buscant aquest punt d'estabilitat, no?
3: El que sí em va... Hi ha bastant bon rotllo entre els que seríeu els diferents fabricants de cerveses. Hi ha bon ambient, bona col·laboració, proactivitat...
4: Sí. Som tots... Nosaltres som del gremi del gegant, del gremi de Catalunya, i tant els del gremi com els que no són del gremi i tal, hi ha molt bon rotllo. Ja dic, no ens considerem competència, sinó que anem tots a la una.
3: Això està molt bé.
4: Si la gent de cervesa artesana aquí a prop també ens està ajudant a nosaltres a normalitzar-la i a que la gent la conegui i tal, amb la qual cosa jo penso que és positiu per tots. Sí que la cervesa és algo, hauria de ser algo tirant més cap a local. No té sentit que jo em porti banquet de cervesa a 300 quilòmetres d'aquí o 600 quilòmetres d'aquí, no?
5: Rotllo com els anglesos, no? Que vas als bars anglesos i ho posa allà. Veu cervesa local i tenen un tirador a cada barri, tenen un tirador de la cervesa d'aquell barri o d'aquell. Això està molt bé.
4: Clar. Això també ve d'antigament, no? Que deien que la cervesa s'havia de veure... Es deia que s'havia de veure la cervesa que des d'on tu veies el fum de la, o sigui, el fum de la fàbrica, el fum de la xamanella de la fàbrica on s'havia produït. Vale, volem dir que no podia ser molt lluny. També això era perquè per tema de contaminacions, de la vida de la cervesa, no? Vull dir, si venia de molt lluny, podia ser que s'hagués fet malbé o que tingués algun problema. Avui en dia això ja no és tan així, però sí que hauria de ser així, la cosa ser més local, igual que amb els ingredients, no? També estaria bé que fossin d'aquí, doncs el consum que fos més local.
6: I una cosa, tu com a productor...
4: Tenim molt bon rotllo, m'he enrotllat una mica, però bueno...
3: Al revés, és superinteressant. És que és tot un món, això, perquè també quan parlem amb el Manel, amb el germà del Joan, hòstia, és que clar, ens quedem embadalits perquè és que és molt xulo.
4: És un bon dillo.
6: Una curiositat...
4: Tens amic en aquest sector, digue'm.
6: Una curiositat. Quina diferència hi ha? O tu que... Quina diferència hi ha entre la cervesa de tirador, d'ampolla o de llauna? O l'essència és la mateixa i és el format el que canvia?
4: L'essència és bastant la mateixa. Sí que hi ha gent que diu que no, de molta diferència i tal, però la cervesa, en el nostre cas, per exemple, és un mateix lot de cervesa, segons com anem d'estoc, doncs d'un lot de 2.000 litres fem tanta quantitat en barril i tanta quantitat en ampolla en funció de com estiguem d'estoc, directament. Un cop quan envases, la cervesa artesana acaba de fer una refermentació dins l'envàs. Vale? Aquestes 2-3 setmanes que us comentava d'estar refermentant a dins. I sí que, segons la forma del recipient i tal, a part de la temperatura i tal, segons el lloc, diguem, on fermentes, sí que poden haver certs matisos diferents. Vale? No, crec que no se sap ben per què. Però, bueno...
6: Bueno, al final serà...
4: Matisos. No hi haurà una gran diferència, no? Vull dir, moltes vegades que dius, no, a mi m'agrada més d'ampolla que de tirador i tal. En molts casos, si fas una cata cegues, no sabrem quina esquina, no?
3: On sí deu haver-hi diferència, segurament, i també deu formar part, en certa forma, d'un cert art, no? És la manera de tirar-la, no? O sigui, de servir aquesta cervesa, no? Segurament agafar pim-pam... No deu ser el mateix que ben tiradeta amb el tirador, no? Suposo que deuen haver-hi...
4: Sí. A més, depèn de cada varietat de cervesa, també.
5: El tipus de
4: seva presentació, no?
3: Necessita una mà o una altra.
4: Més cremosa o no.
3: Molt bé.
4: La tirar-la... Sí que és important, tampoc és l'hòstia, no? Però sí que a vegades veus gent tirant cerveses amb festes majors o llocs d'aquests que, bueno... Que sí. Quan veus que van a saco i tal, fa una mica de mal, però bueno.
3: Clar.
4: No...
3: Sí.
5: Això que dèiem del molt bon rotllo amb els cervesers i tal, que tots hem d'entendre que tots comencen amateurs i és a moltes fires es coneixen i és molt rotllo. Però, clar, tu, a part, tens uns estudis per per dir, monto la fàbrica, o ha sigut a base d'això, de ser amateur?
4: Bueno, en el nostre cas, jo vaig estudiar agrònoms, vale, enginyeria tècnica agrícola, aquí a la zona industrial a Barcelona, i la Raquel havia estudiat biotecnologia. Vale, però els dos veníem una mica del món de... Bueno, havíem estat...
3: Teníeu una bona base.
4: Bueno, sí, no, a veure, són molts conceptes del tema de ser base, no et venen de nou, llavors. No? Hi ha molta química que no et sonen tan estranys com si no ho haguessis tocat mai. Però, bueno, hi ha moltíssims ser bases que jo conec que no tenen res d'aquests estudis ni res i en saben molt més que jo. Vale? Vull dir que és algú també molt, molt autodidacta que... Bueno, sí. Les ganes que tinguis i tal.
5: Aprèn d'error.
4: Més o menys. Correcte, sí, d'error i d'això, anar xerrant i anar provant i tal, és com més...
5: No, perquè et volíem preguntar...
4: Molt més un cop començat el projecte que abans del projecte, saps?
5: Ja, és que et volíem preguntar un consell per algú que vol començar, però clar, algú que vol començar que ja tingui una base, clar, vull dir, algú que... No? Sí. Algú que vulgui començar sent...
3: No t'hi fotis, si no...
5: Sent amateur, però...
6: Bueno, el Moreno ha començat fotent-se-la.
4: Que busquessin algú amb molts calés.
5: Amb molts calés, no, això? Perquè el tema financiació per muntar fàbrica...
3: Com tot, eh? Com tot.
4: Per només rius a demanar els fills de puta dels bancs. Bàsicament.
5: No sé si t'has quedat que a la intro hem parlat un moment que és una cervesa no apta per botiflers. Tens alguna cosa a dir o no? Del tema botifler.
4: Bueno, tinc algunes coses. M'imagino per on vas, per on vas. Però bueno, a la Sant Jordi sempre, els que vam ajuntar des del principi i tal, sempre hem sigut d'una tendència i d'una posició política clara, igual que musical i d'estil i tal, que ens hem mantingut fidels en aquesta...
5: Això és bo.
4: En aquest pensament. No ens hem amagat mai, sinó al contrari. Aquí a la fàbrica hem fet moltíssimes activitats i trobades i concerts i tal, i bueno, la gent que ens conegui ja sap de quin caire, vamos.
3: Bé, ara,
4: i els que no, que també estaven, doncs bueno, que es fotin, saps? O sigui, no... Ja. No ens importa gaire, saps? Sí que hem tingut a vegades alguna crítica negativa, però...
3: Bueno, com ens tot.
4: Importa ben poc.
3: I ara que dius fàbrica, es pot visitar la cerveseria o la fàbrica?
4: Sí.
3: Es pot visitar?
4: Correcte, sí. Fem visites guiades el primer diumenge de cada mes.
3: Ah,
4: i a part també, a vegades, bueno, puntualment també fem això, algun concert, alguna trobada. Abans en fèiem moltes més, vale? Va haver una època que vam obrir, com Abriu Pubs, teníem aquí Tirador i tal, i obríem d'això a diumenge. La cosa es va complicar una mica també, vull dir que eren massa fronts oberts. El tema de fer cervesa entre setmana, el tema d'hostaleria era complicat, i per les nits, els veïns, tot plegat.
3: Ja és un altre món.
4: Al centre, diguem.
3: Ja.
5: Bueno, perquè a part de la fàbrica també sé que col·laboreu... amb bars, no? Bueno, que teniu a mitges, això, el tabalot aquest, no? Com es diu aquest?
4: Que bueno, el tabalot de Barcelona va tancar fa un parell de setmanes.
5: Ah, va tancar? Eh? Ah, vale.
4: Sí, pues, sí, per lo mateix, també, per pressió policial i a part estan fent obres a les Rambles, diguem,
5: i
4: l'últim any, bueno, era un drama. Per arribar ja havia estat donar la volta. Era molt complicat, de manera que...
5: Ah, vale, no, pues mira, això no ho sabia.
4: Cada cop.
5: Però bueno, us poden trobar per algun bar també punxada, no?
4: Un munt de... Com? Sí, algun rotllo també ens compren de barril. A Cardedeu tenim una cerveseria també aquí al centre, a banda de l'església. Cerveseria restaurant amb una cuina excel·lent. I això, però bueno, de Barcelona ja et dic que no ha pogut tirar endavant. Ha estat un any resistint aquí i no... I és una llàstima perquè també s'hi feien molts concerts i moltes trobades interessants allà. I...
5: Pues però no. Bueno... Bueno, pues ens agrada molt aquest tema, ja ho veus que estaríem aquí enrotllant-nos molt, però també ens fan tallar quasi. I anem per la bateria de preguntes, vale?
4: Vinga.
5: Vinga, un llibre que hagis llegit últimament o que t'agradi molt?
4: Doncs ara estic amb el Posteguillo, amb el tema de Juli César i de Roma i tot això, el tema històric romà.
5: Nostro Llanos.
4: Estic en ella.
3: Molt bé.
4: Sí.
3: Un restaurant on hi tinguin bona cervesa artesana.
4: Home, doncs la cerveseria Cardedeu, la cerveseria Sant Jordi de Cardedeu, vull dir, al davant de l'església, tenen una cuina excel·lent. Tot el que fan, està collonant, no, vull fer amb brasa i...
5: Ah, és brasa?
4: Tot el que toquen.
3: Perfecte. Ho anotem.
6: Apuntat està.
5: Jo vaig anar a la primera fira que vam fer a Cardedeu, que vau cardar aquell Què veu fer, el porc, aquell any? Sí, un
4: el porc,
5: porc,
4: un porc a la creu, sí.
5: Sí, estava, però, hòstia, era mel, allò. Sí, sí.
4: Sí, sí, doni-do.
6: I ara, un nom de noia que li posaries a una cervesa.
4: Nom de noia? Que li posaria una cervesa. Doncs, mira, Sansa, amb ser trencada.

0: En Capell va al mercat.
1: El mercat és el dilluns. El dilluns en compra llums. Llums! Oh, lai, lai, la masovera, la masovera.
2: Aprofitant aquest programa tant de Sant Jordi i primaveral que estem fent, doncs vam anar a mercat, però a mercat diferent. Vam anar a capital, no?
3: Bueno, vam anar a capital i ho vam cremar tot, eh? Va ser un dia llarg, però divertit, eh?
2: Vam fer alguna cosa diferent.
4: No? Capital, bé, tampoc, no?
2: Bueno, sí, la idea era anar a Capital, que anàvem al BBF, al Beer, però, Barcelona Beer Festival, però clar, vam fer paradetes.
4: Ens hem desviat.
2: Vam fer paradetes.
3: Vam fer la primera parada, vam anar a Santaco.
2: Santa Coloma.
3: Santa Coloma, o sigui, de Gramenet.
2: Com la samarreta que portava el meu germà, aquella de Santaco, sí, sí.
3: Bueno, una població variopinta, sí, tot s'ha de dir.
2: Més pinta que vario, no?
3: Vam anar al mercat.
4: Ens va costar bastant trobar autòctons.
3: De fet, érem els únics. Quasi.
2: Bueno, el de la parada del mercat encara es va parlar en català, però déu-n'hi-do. Sí, sí, vam anar al mercat municipal del Fondo, on hi podem trobar de tot. Molta sí. Gent diu que és dels millors mercats de Barcelona, i la veritat s'ha de dir.
3: Tot s'ha de dir. A fora, bueno, a fora era un...
2: És veritat, just allò.
3: Mercadillo, allà trobaves de tot.
2: Ahí sí que havia braga, més... braguites i...
3: I a dins també s'ha de dir que estava ben cuidat i fotia bona pinta, eh?
2: Hi ha molts, molts elaboradors i...
4: I sort que hi havia abeurador,
2: sí,
4: que
2: havia
4: només entrar, doncs, sí, algú que... va poder anar a caupar a la set.
3: Uà, feia calor i s'havia de fer un quintet.
2: Mentre les croquetetes...
4: La parada de carn no la va veure. No, ara,
2: la de peix vaig quedar al·lucinat. La de peix era enorme i tenia... O sigui, un... Ara no em sortirà.
4: Un peix.
2: El que despatxa.
3: Un peixater.
2: Sí, un peixater per cada ètnia. O sigui, a la mateixa parada hi havia un xino, un magrebí i un de Nigèria. O sigui, era una passada, tio. I hi havia les cues de la gent i hi havia un peix, bueno, flipant, és que era... I les verdures i tot, no, és que hi havia allà per triar i remenar.
4: I tot bellugava, eh?
2: Tot, bueno, bellugava... Més o menys, bueno, sí, sí. I vam descobrir uns elaboradors, oi? Els Casa Paredes.
3: No, i llavors vam anar a aquella casa de la Casa Paredes, que era...
4: Que no eren els del calçat, eh?
2: No, eren les Paredes de los Heavis. Que Heavis en vam veure uns quants, també, ja a Santa Coloma, eh? Però no.
3: No, anàvem ben calçats de producte, eh? Ja, bueno, ens va estar també explicant una mica els seus orígens, que aquests portaven la carn abans amb carros de Capital cap a Santa Coloma.
2: De Vic, la baixaven de Vic, amb botí. Capital
4: d'Osona, vol dir.
2: D'Osona, sí, la capital d'Osona, sí.
3: I fins que van veure que era un bon negoci, es van instal·lar aquí el 1952, i ara tenen una reputació, sí, important.
2: Tenen, bueno, són elaboradors, o sigui, tenen fàbrica al mateix Santa Coloma, i em sembla que tenen parada a Fondo i parada a l'altre mercat, que aquest no vam voler aprovar, que era el de Singuerlín, que aquest hagués fet por per això.
3: Bueno, en definitiva, allà vam comprar els talls de cansalada viada i una mica de bull
4: o botifarra?
3: No, botifarra negra, que el bull vam anar a Cantorret. Correcte, correcte.
2: Ben fet, home, si no falles.
3: I després, sortint del mercat, que vam anar... Perquè, bueno,
2: La raó per la que vam baixar a Santa Coloma es pot dir, no?
3: Sí, no? És un lloc recomanable.
2: Sí, vam anar a provar l'Idíl·lic, que és un restaurant que fa 4 mesos que se l'ha quedat a l'equip d'en Jordi Herrera, que en Jordi Herrera era una estrella Michelin del Maneiró, i la veritat que per un menú de 37 euros menges bé.
4: Després ho podríem recomanar, no? Recomanacions top.
2: Bueno, avui les recomanacions van una mica també enfocades a Sant Jordi. Però bueno ens va, el que bo va ser que vam poder parlar amb en Jordi Herrera.
4: Molt trempat.
3: Home, té una entrevista.
2: Té una entrevista
3: pendent, perquè... que vam quedar amb ell, recordeu?
2: Sí, sí.
3: Les seves motos, la seva música...
2: Els seus projectes.

0: O sigui, com ho va dir ell, el tio és un artista, no?
1: Artista
0: O sigui,
1: total.
0: toca molts temes i ens va agradar molt. Té un bon programa, aquest home.
1: No com la Rosalía, que només canta.
0: No, no, aquest
1: Cuina,
0: cuina...
1: fa música, pinta...
0: Sí,
1: Això sí que és un artista
0: escultora.
2: Va, i ens va donar halà i beure, i aquí ens vam atipar.
1: Pagant, eh?
2: Bueno, això no va colar. I res, llavors després també comentar que vam anar al BBF.
0: Bueno, primer vam anar... Et falta material per comprar. Vam parar allà a la Horta Mella,
2: Ah, és
0: que
2: veritat,
0: és una
2: no me'n recordava
0: fruiteria,
2: ja.
0: verduleria de bona qualitat que hi ha.
2: Ja sabeu que el meu objectiu era anar al
0: Sí, sí.
2: BBF, eh? Tot l'altre em sobra.
0: Bueno, una qualitat, ja tenen una
2: Res,
0: qualitat excel·lent.
2: vam anar a aquesta l'Horta Meia Fruiteria, que són companys o coneguts
0: Coneguts, crec que són coneguts
2: del
0: del brot
2: CT,
0: ecològic.
2: i res, i allà els hi vam agafar una mica d'alls tendres i cebes tendres.
0: I lo primordial, que necessitem per la recepta.
2: I les faves,
0: Ah, no.
2: correcte. Que també em va comentar que hi havia diversos tipus, però vam agafar
0: Sí,
2: l'autòctona.
0: aquesta que no sé com es diu. M'ho va posar, en el...
2: Però bueno... I després, bueno, el que faltava, i després ja ho vam recollir diumenge a l'Hort del Moreno, i vam agafar una mica de menta, llaurer...
0: Sí, bueno, que ja l'hem deixat, l'hort, ja era l'últim.
2: I...
0: Fava muixamel, es diu. Muixamel.
2: Això no em
0: Sí,
2: podem
0: sí.
2: recordar mai. I després del dia que
1: Muixamel,
2: vam...
1: aigua
2: Muixamel.
1: dolça i reina mora. Hi ha diferents
0: Que
1: tipus.
0: sí, aquesta era la muixamel. Bueno, en català, muixamel. Sí.
2: Total, que ja ho teníem tot, ho vam deixar al cotxe, vam anar a dinar, vam anar al BBF, vam provar totes les cerveses que havia per provar-les totes, però hi havia, bueno...
0: Allà sí que teníem per fer programes i programes, eh? Entre productors, elaboradors i cracs del món cerveser.
2: Tot s'ha de dir que a part de beure, vam aprendre coses, eh?
0: Oh,
2: Perquè
0: sí.
2: és un món...
0: Sí.
1: Home, érem neòfits, tu i jo, David,
0: Un cop t'hi fiques...
1: i una mica reticents fins i tot, no? Perquè és allò que dèiem, que la cervesa artesana costa. Però la veritat és que vam provar coses molt interessants. I vam començar, gràcies al senyor Manel Moreno, el nostre partner oficial de temes de cervesa,
2: Cervesero.
1: ens va encarar bé per començar amb coses doncs, que entraven bé, suaus, i vam poder anar afegint
2: I després entrava tot.
1: llenya al foc, allò fins a arribar a aquella cervesa tan... Quants graus tenia allò tan bèstia?
0: Uf,
1: 15, 16?
0: 16 anys,
2: 15, 16,
0: setze
1: que era
2: animalada.
1: com un caramel,
0: Era un...
1: era
0: Bueno,
1: com un
0: era...
1: Irish Coffee,
0: Un
1: quasi
0: discofi de donut.
1: Però
2: Sí, perquè era de Bourbon.
0: Allò es
2: Era
0: diu
2: una
0: una...
2: cervesa de Bourbon.
1: Era curiosa
2: Si
1: perquè
2: recordo malament.
1: era
0: Aquesta era
1: bona.
0: l'altra. Aquesta eren 14 i mig, però la
1: Sí.
0: de Pastry Stout aquella eren 16 i mig.
2: Bueno, és igual.
0: Però bueno, i
1: Sí.
0: aquella que posaven el ferro roent a dins i també, bueno.
2: Hi
0: Vau
2: havia
0: provar
2: per...
0: cosetes,
1: Molt
0: vam provar
1: curiós, molt
0: cosetes.
1: curiós. Un públic molt curiós.
0: I per rematar allà vam dir, va, doncs anem a sopar a la bodega de Calders, que déu-n'hi-do també. Està bé, va, ens vam fotre...
2: Està correcte,
0: Home, em va agradar, el
2: correcte.
0: pastrami estava ben
1: Molt
0: bo.
1: bé,
2: Era
1: l'entrepà
2: més maco
1: boníssim.
2: l'entorn que no el
0: Home,
2: menjar, però estava bo.
0: sí, l'entorn que tenies a la taula al costat, oi?
2: L'entorn de l'edifici.
0: És molt...
2: No les tres alemanes que hi havia al costat.
0: Sí.
1: El recomanem, eh?
0: El
1: Bar
0: recomanem.
1: Calders,
0: Bar
1: al
0: Calders.
1: carrer Passatge Calders,
0: Passatge
1: tocant
0: Calders.
1: el paral·lel de Barcelona, per anar-hi.
0: I res.
2: Bueno, i per si no haguéssiu prou, ho vam rematar amb la festa de l'Oncodines, les
1: Vosaltres,
2: Ballaruques.
1: eh? Vosaltres.
2: Ens vas abandonar? No vas ni
1: Sí,
2: entrar? No,
1: totalment.
0: vam deixar la plaça.
1: Sabia què feia.
2: Nosaltres vam anar, la vam tancar i rematar.
1: Sí.
2: Però bueno, preparats per cuinar després i tira milles.
0: Anem a la recepta.

0: Bueno, com heu pogut descobrir, avui fem faves a la catalana, que és la recepta 541 de la recepta del Corpus, del nostre llibre il·lustrat, que també el recomanem, aquest llibre, ja que estem parlant de Sant Jordi, que ens ve a dir que tenim que anar a la recepta 544, faves ofegades. Val? I espereu un moment, perquè se m'ha tancat el llibre. Molt bé, Joan. I només tenim aquest avui. Anem bé,
1: Poseu una mica és fotut, perquè avui no tenim el...
0: Estem parlant de llibres i ens hem deixat el llibre.
1: El nostre ABC, aquí, a punt.
2: T'estàs recuperant, encara. Tenim, Joan, t'estàs recuperant.
0: De la prèvia, sí.
1: Tu dius pèsols i faves?
0: No, faves ofegades. Faves ofegades, que ja les tinc aquí.
1: Faves tendres, faves ofegades. Oi, ja la tinc,
0: Sí, molt bé. Ho has trobat tu abans al mòbil, que jo sí, amb el... Va, doncs explica una mica, Ferran.
1: Jo, de les zones, tinc el cap, això. Va, doncs vinga, els ingredients per les faves ofegades. Aquí tenim, que ens diuen un quilo i quart de faves desgranades, 4 talls de cansalada viada tallada, 2 grans d'alls tendres trinxats, un tros de bull, una ceba tendra trinxada, un ramell de menta fresca, una fulla de llorer, oli, sal, pebre i aigua. Aleshores, aquí podríem dir que, com que la fava és tendra, no?, i són la tabella, pues, està bé, no s'ha envellit i tal, fins i tot podríem posar-la també a trossets de la pròpia tabella dins d'aquest guisat, perquè...
0: Sí, em sembla que a les variacions tu ho dius també.
1: Sí, val.
0: Sí, sí.
1: Aleshores, a l'elaboració, en una olla arrosseja la cansalada, els alls i la ceba. Un cop sofregits, hi afegim les faves, les herbes i el bull. I si hi ha tabella, també la tabella. Afegim una tassa d'aigua i sal, pebre. Es tapa amb un plat fondo, amb aigua, i es deixa a foc fluix fins que les faves estiguin ben cuites. També es diuen faves a la catalana. Va, llavors aquí, com a variacions,
0: això m'agrada.
1: Es pot fer amb cebes i alls secs. Al sofregit es pot afegir tomàquet madur i costella de porc. Es pot fer amb pèsols, a més de faves, pèsols i faves ofegats. S'hi pot posar amb marduix, a més de menta. També es fa amb les faves tendres amb tabella, desfilades i trossejades. I al final de la cocció s'hi pot tirar un raig d'anís o mitja copeta de barreja, moscadell i aiguardent. S'hi pot afegir un tros de xoriço o sobrassada.
0: I a tu no et surten les variacions en la primera, que posa s'hi pot afegir piumoc trossejat.
1: No, senyor.
0: No? Pues el piumoc, o sac d'ossos, és un embotit sec del porc, típic de la cuina amb faves. A casa els meus pares es feia piumoc. Quan feien la matança, feien el piumoc. I és típic de la Garrotxa. Doncs aquí el llibre sí que surt en el meu.
1: Molt
0: doncs
1: bé.
0: Fins aquí la recepta.
1: Les hem de fer, eh?
0: Sí, sí, aquestes les hem de fer i les hem de menjar a l'Insta, que ho vegi tothom. I ara que és bona època de faves. Faves a mi m'agraden molt.
1: És
0: faves
1: molt
0: tendres,
1: bo.
0: Faves amb morro de bacallà.
1: Sí, sí.
0: O sigui que... Vale, doncs que vagi de gust.
2: Ja les provarem. Jo no sóc gaire fan, eh?
3: El fast food.

0: Bona tarda, amics oients. Ens trobem en el Festival de Cervesa de Barcelona, el BBF, amb un dels organitzadors i alma mater, el senyor Miquel Rius. Senyor Miquel, bona tarda.
1: Molt bona tarda.
0: Vaya tinglado tens muntant, no?
1: Ah, fer unes cerveses amb els amics i mira, van venir més gent.
0: Això sempre és bo. Estàs preparat per a les nostres preguntes?
1: Som-hi.
0: Vinga, va, mar o muntanya?
1: Muntanya.
0: Quin plat t'agrada més?
1: Les seques.
0: I acompanyat de?
1: Botifarra.
0: Viu cervesa?
1: Cervesa.
0: Cervesa artesana o comercial?
1: Només hi ha una, l'artesana.
0: Ara. El plat més estrany que t'hagis menjat?
1: Gris, com a una paella.
0: I el pitjor?
1: Poder ser el mateix.
0: D'un restaurant, què prefereixes? Estovalles o sense estovalles?
1: Sense.
0: Propina o no propina?
1: Propina.
0: Què valores més d'un restaurant?
1: Que estigui igual que menjo.
0: I què no pot faltar mai en un bon àpat?
1: Una bona cervesa.
0: I per acabar, un restaurant per anar a fer un bon àpat?
2: Bona cervesa.
1: A la Pirata, que tenim el taproom, amb molt bon ja.
0: Això és bo. I per acabar, perdó, la millor cervesa de Catalunya?
1: La que veurem tu i jo ara.
0: Ara m'agrada.
1: Salut. Salut.
0: Moltes gràcies.

0: Bueno, seguim amb l'agenda, que aquesta setmana és el que diem, com és Sant Jordi, doncs dimecres us vull a tots anar a comprar llibres, roses i disfrutant de la gastronomia, ja sigui en els vostres pobles, ciutats o barris, no? Vosaltres què? Aneu a donar una volta per Sant Jordi?
1: Jo, la veritat, no faré una volta per Sant Feliu, poca cosa més, eh?
0: Bueno, Sant Feliu també es pot comprar, que hi haurà les paradetes de les escoles, hi haurà les floretes per allà, es pot anar a fer algun menú. Sí, això sí, és dimecres. Nosaltres tenim la sort que, clar, pleguem al migdia.
2: Tio, cap a capital, tio.
1: Pleguem al migdia. Capital? Clar, dimecres. Hòstia, vas molt, últimament, tu.
0: Jo tinc la sort que la Laura, a l'editorial, la deixen plegar al migdia. A la una ja plega, em recollirà i...
2: Només faltaria que si planeta, no? Els fotéssim pencar fins a les 8 del vespre, no?
0: Si tenim sort i podem trobar un lloc per fer un menú. Jo aviam si sap qui dic, aviam si el trobo, el lloc. Però bueno, altres fires que podem trobar aquests dies, què trobem?
1: Jo, si voleu, us puc dir el 27 d'abril a Sant Cebrià de Vallalta, que és el poble que està dalt de Sant Pol, fan la Fira de la Maduixa.
0: Com t'agrada aquella zona, eh?
1: És més maco Sant Pol, però bueno. Ens havien de copiar perquè Sant Pol, si no recordo malament, el mes d'agost també fan una fira de la Maduixa. Però bueno, la Maduixa del Maresme ja sabeu que és reconeguda i realment hi ha molta varietat de productes, tant de pastisseria com de postres, com d'amanides, de tot. I aquí tindreu tota una sèrie de productes a tastar. També hi haurà, està amenitzat amb música, suposo que també fotran còctels amb maduixa, fotran granissats de maduixa, i bueno, i per passar un dia diferent, doncs ja ho teniu.
0: Molt bé, què més trobem?
2: Molt bé, no? Llavors aquí tenim, molt interessant, la Fira d'Espàrrecs de Gavà. És una fira molt interessant que dura una setmaneta ben bé, es fan diferents activitats i tal. Des de 1932 es fa. Gavà té aquesta cita amb l'espàrrec, que és una història de feina pagesa i d'orgull col·lectiu, i desemboquen enguany en la 71a edició de la fira. Un esdeveniment que és molt més que una fira, és una manera d'entendre qui som, diuen aquesta colla. Fem fira és el lema d'aquest 2026. Penseu que hi ha programes musicals, Gastrogavà, que és tot del tema de gastronomia, mostra agrícola, mostra comercial, concurs d'aparadors, mostra d'entitats... Són molts dies, però tot està com una miqueta repartidet i tot està en el recinte firal de Gavà.
1: Apuntat està.
0: Val, i després tenim la Fira del Vi i Mostra de Vins de la Denominació Priorat i Montsant, que són de l'1 al 3 de maig. Bueno, com sabeu, molts vins, molts cellers...
1: I Sant Tornem-hi. Tot sigui cultura, no?
0: Tot sigui cultura. Cultura del bon veure. Vinga.
3: Les recomanacions, top.
0: En aquest programa tan Sant Jordi, tan de diada que estem fent, doncs volíem recomanar uns llibres, també, uns llibres gastronòmics. I en Capella ha pensat en trucar...
1: El senyor Marc Capa.
0: De la papereria a la plaça. Bona nit, Marc.
4: Bona nit, com esteu?
0: Bé, aquí, fent programa.
2: Bona nit, trempat.
4: Bona nit. Esteu a punt per Sant Jordi?
0: Estem a punt. I tu? Tu estàs a punt per Sant Jordi?
4: Jo estic a punt, com sempre, moltes novetats literàries, com sempre els típics, els que sempre ens porten novetats. I com em preguntàveu abans de trucar-me quines novetats creus que hi hauran en tema culinari, doncs jo et recomano un dels que triomfarà més, que és aquest, l'Arnau París, amb les cuines pim-pam.
0: Per tots els públics.
2: Molt bé.
4: Crec que el nom ja us indica què és, no? Cuines pim-pam, aquest cuiner mediàtic, doncs, que ja va fer l'any passat a Foc Lent. Era un llibre una mica més doncs més, com us diria, més de lletra, no tanta foto, i aquest any ha anat a lo bàsic, que és foto, recepta, foto, saps? I cosa molt fàcil. Molt
2: i
4: fàcil
2: futur,
4: per fer.
2: Futur xef del joc de cartes a la tardor, eh?
4: Això mateix, sí. Això mateix. Per això deia mediàtic, perquè és un d'aquests que triomfarà molt, molt, molt.
2: Molt bé.
0: Què més tens
4: més aquí? Coses, més coina, més coses. Un que us agrada molt segur, el Pep Salsetes.
2: Ah, hòstia, sí. Gran.
1: Mític.
4: Fàcil. Cuinem. I això, amb exclamació i tot, i diu, cuina catalana per a tota la família. Oh, aquest sí. Senyor, el Pep Salsetes, un personatge com, bueno, com...
2: Una entitat i un referent.
4: Això mateix, i ens diu, la cuina catalana està a la UCI. Ens
0: pot
4: diu.
0: Ser. Sí, pot ser.
4: Val? Què vol dir això? Vol dir que ell el que vol és que els més petits de la casa, que són el futur, no?, al final d'una cuina i el futur d'unes generacions, doncs aprenguin a fer les coses que fèiem abans perquè no es perdin aquestes receptes.
2: Sí,
4: total, que ha fet unes receptes molt fàcils perquè els més petits de la casa puguin fer aquestes receptes i així doncs, continuar aquesta nissaga doncs, de producte i d'elaboració de plats, saps? Doncs molt perquè bé. Ens ho puguem transmetre.
2: Visca el Pep Salsetes i mort el branch.
0: Ah, ja està.
4: Total. Ara canviarem una mica, ens anirem cap a les Espanyes, perquè un dels que triomfarà tenim dos, no? Sempre hi ha el típic, que és l'Arguiñano,
0: sí,
4: però aquest no us el vull dir, perquè aquest...
1: Però aquest cada any treu un, no?
0: Té massa esbiu
1: passat.
4: Cada any treu un.
0: Sí, sí,
4: ja aquest fa Nadal i Sant Jordi. I tots dos, per Nadal i per Sant Jordi, el mateix públic me'l compra. És a dir, hi ha gent que a casa seva té 30 o 40 llibres a l'Arguiñano, que al final suposo que les favetes amb pernil són les mateixes, però bueno.
0: Sí, sí, sí, et va dient... Et va canviant una mica el plat, però...
2: Es va fotre algun acudit per allà al mig.
4: Però un dels que triomfarà també és l'Hermanos Torres, que es diu En casa, 100 recetes per a brillar en la mesa. Us el dic en castellà perquè ha sortit en castellà aquest, val? A diferència de l'any passat eren dos idiomes, aquest any és en castellà, i també fàcils, eh? O sigui, obro el llibre i la primera receta que em surt, còctel de lagostinos, o sigui, coses fàcils, val?
2: Molt bé.
4: També és un tio d'aquests famosos i supermediàtics que té un canal propi tot de cuina, o sigui que també es vendrà moltíssim aquest.
0: L'any passat vam
2: cuinar més. Ho
0: coneixem. Sí, sí, som col·legues.
2: Som amics.
4: Som amics. Sí. Veu cuinar allà
0: a la Rambla. Vam fer un roset per ells, sí.
2: Ja m'expliqueu com es feia una paella. Sí.
4: Doncs veus?
0: Quin és el bon bull, li van dir.
4: I acabo, perquè també n'hi ha un altre d'aquests que mediàtic, i ja ens anem una mica cap a casa, que és el Jordi Roca,
2: molt bé.
4: Que ha fet coses de casa. Què vol dir coses de casa? Ara aquest ha canviat també, i com que tot el casolà, tot el que de tota la vida triomfa més que no pas les merdes de coses així, esferificacions i coses així...
0: Li ha demanat les receptes a la mare, segur.
1: T'has sortit de dins, eh? De l'estómac.
4: Tu dir merdes perquè conec la directora de la ràdio, eh? Total. Ha fet les receptes imbatibles. Què vol dir? Doncs que una truita de patat amb ceba és imbatible a una no sé què, per exemple. Doncs total,
1: totalment d'acord.
0: Li ha fotut un llibre a la mare.
4: Coses de casa, un llibre doncs, per tots els públics, com et dic, i que també es vendrà moltíssim perquè és el Jordi Roca, però com que ha fet aquest fàcil, doncs encara amb més raó es vendrà més.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies per aquestes recomanacions, Marc.
2: Per cert,
4: us he escollit aquests quatre, que n'hi ha molts i molts, aquest any he comprat molts de típics, eh? 100 truites que pots fer a casa. 100, truites diferents. Jo què sé, t'he escollit un de calçots, per exemple. Hi haurà moltes coses de cuina, si veniu aquí a la paperera de la plaça, i vull dir, podeu triar i remenar
2: doncs va,
4: com vulgueu,
2: ja,
4: com sempre.
2: Ja vindrem demà
0: ja de seguida. Tot amb massa dimecres.
4: Que podeu fer una parada i fonda, podeu fer, saps?
2: Molt bé. Per cert, saps el que va dir, no?, l'Eduardo Mendoza, del Sant Jordi? Ho vas estar al cas o no?
4: Sí, dels catalans, que no sé què, no?
2: Sí, no em venguis cap, doncs mira, foc, eh? Foc.
4: No, és per... que no. Em va arribar un, i no em penso demanar més.
2: Molt bé, Marc, sí, senyor.
4: O sigui, així de clar.
2: Esclar que sí.
0: Segons ell, Sant Jordi era un maltractor d'animals. Un tio que apolla...
1: Un tio que matava animals i que ara sabria dir dia del llibre. I que havia de ser festiu. Bueno, un mort. Un mort dels Espanyes.
0: Si el tio és enamorat dels toros, que ha de dir que Sant Jordi...
4: Això ho han copiat. Els d'Espanya diuen el dia del llibre, ho han copiat. Però bueno.
1: Ens ho copien tot, però nosaltres aquella hi veure.
2: Molt bé, Marc.
4: Bueno, trempats, doncs va.
0: Doncs va. Moltes gràcies per la col·laboració.
4: Salut i cuina, eh?
1: Bueno, i tu també, no treballis massa, eh?
4: No, ja vindreu a veure. Adéu.
2: Va.
0: Va, doncs després d'aquestes recomanacions de llibres tan ben parides, què més podem recomanar? Bueno, avui podríem recomanar...
1: Bueno, avui recordeu que hauríem de barrejar una mica de cultura gastronòmica, cultura literària i ja cultura barrejant. Romàntica, no?
2: Doncs quanta cultura, tio!
0: Ja l'estem barrejant, per això hem fet els llibres.
1: Jo dins d'aquesta línia us recomanaria la llibreria Bar Cuina Bernat,
0: Mas Bernat,
1: que està a Barcelona, allà al carrer Buenos Aires, a sota de Francesc Macià. I, bueno, és un local que està regentat per l'escriptor Carles Armengol i ofereix una cuina així de tapetes i platets molt correcta, barrejada en presentació de llibres, de pel·lícules, de... Bueno, és una mica rotllo bohemi modernet, per dir-ho d'una manera.
0: Molt bé. I tu, en tens algun, Ferran?
2: Jo en tinc un de curiós que està a Granollers, que es diu Anònims, restaurant-bar Anònims, que és un restaurant-llibreria. I vàrem anar-hi un dia perquè on preteníem anar era ple i el meu germà ens va dir, hòstia, anem aquí, que és curiós. I sí, curiosament, és un restaurant diferent.
0: I vas menjar bé?
2: Molt bé, molt correcte. Fan tapes, fan un tipus de cuina mediterrània amb toc creatiu, així. Un preu superinteressant, tirant avall. Estava molt bé de preu. Va bé. I és això, combina tapes, cerveses, espai cultural. O sigui, és per anar allà, tenen moltíssims llibres, moltíssims, i la gent va allà, agafa un llibre, el fulleja, menja alguna cosa, tant fan... alguna presentació precisament d'algun llibre, algun concertet ja han fet. Està molt bé. El recomano. I el restaurant aquest està al carrer Ricomà 57. Carrer Miquel Ricomà 57 de Granollers.
1: Aquí hi ha la policia,
2: miqueta,
1: oi?
2: Una miqueta més avall de la policia. No. Sí, sí.
0: Molt bé. Quines més recomanacions podem donar? Bueno, avui... Bueno, tu tindràs feina, no?, aquesta setmana, amb Sant Jordi. Aquest sí que és el veritable dia dels enamorats a Catalunya.
5: Ai, home, evidentment. Evidentment que és el dia dels enamorats.
2: Haurà de gratar fort la butxaca.
1: Aquest, sí. Els enamorats, dels casats, dels tinderians... Xavi, què? Un restaurant així... per quedar bé amb la xicota?
5: Jo, els dos que hem fet així, que han fet més de cites, és que n'hem fet dos, no em sé decidir. Un és Enric Granados, el Filete Russo.
2: Boníssim.
5: M'agrada molt. M'agrada molt.
2: Burgueseria, bons...
5: Sí, llavors les carns molt bones, sí, i tapetes, bueno, molt bé. I llavors un italià, que és el tio de les mantequeries pirenaiques, diria que és el tio aquell que va obrir fa un temps un italià que es diu Trattoria Enriqueta. I que ens va agradar moltíssim. Que està
0: també allà Enric Granados, no?
5: No, està més cap a dalt. Si em deixes buscar el carrer, te'l dic. Mira,
2: ara que dius això de l'italià...
5: Carrer d'Arsegovina.
2: Arsegovina, molt bé. A Granollers també hi ha un italià superinteressant que és, diria que és dels de Can Gallina i està justament darrere Can Gallina, el que seria la plaça del Cony. I és un italià diferent, molt divertit, i amb els cambrers que et venen t'entren ja en italià,
0: sí,
2: hi ha plats
0: molt
2: xulos, però també hi ha alguna pizza, però la cuina és cuina elaborada italiana, i
0: sí que l'he vist, sí.
2: Molt guai, amb postres boníssims, i l'ambient és així una mica retro, no?, amb els tios una mica màfia, no?, allò molt guai, bé. Guai.
0: I recomanació a top.
1: Però espera, ara que es diu Can Gallina, allà també...
2: Superbé.
0: Sí, però bueno,
1: superbé. Pica una mica, però...
0: Romàntic no és, tampoc, Can Gallina.
1: Bueno, a dir tres, xulo.
0: Romàntic, jo trobo, les voltes de Sant Sebastià.
2: El que he dit aquest es diu Capo, restaurant Capo.
1: Vale. I tu què deies, Moreno?
0: Romàntic, les voltes de Sant Sebastià, amb un A. No?
1: Bueno,
0: aquest és recomanable, i per anar amb una tinderiana de les teves, allà...
1: Extecredo.
2: El que passa, hi ha moltes escales.
0: Sí.
2: O sigui, baixar, baixes. A l'hora de marxar, segons com marxis...
0: Si porta baix...
1: Depèn de les ampolles que hagis tombat, pots anar cap avall.
0: Home, és un tio que entén molt de whiskies, ja t'ho dic. Sí.
2: Home, hi ha un xef molt bo, el Jan Fargas, que en breu ens agradaria
0: intentarem tindre-lo per aquí, també.
2: Tenir-lo per aquí.
0: Bueno,
1: doncs, bueno, apuntat i tocar fusta, si tinc sort.
0: I a comprar moltes roses, molts llibres...
1: I les roses per les filles. Vosaltres,
0: ja
1: jo, per la jefa, no?
0: Les feines, les jefes de la feina... Disfrutar el dia, que està clar.
1: I tant. Sobretot, volteu, compreu llibres, roses, calces.
0: I bons àpats.

al 107.2 FM i a onacodinenca.cat. Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: Des de l'emissora local de Sant Feliu de Codines, Ona Codinenca, jo sóc el Ramon Puig.
1: Estem al programa Va de Sardanes. Sóc Antoni Capdevila i avui parlarem de sardanes.
2: I jo, l'Albert Rodríguez, des de Control Tècnic.

0: Bon vespre, oients d'Ona Codinenca. Dimecres 17 de desembre del 2025, últim programa de l'any del Bar de Sardanes. Toni, què tal?
1: Molt bé, molt bona nit a tothom. Aquí estem esperant els torrons. Doncs... Bueno, ja els he provat, jo ja els he provat. Jo ja els he provat.
0: Ja n'ha caigut alguna barra.
1: No, una barra no, però algun trosset sí. Algun trosset sí. Ostres, és que clar, els vas a comprar per tota la família i penses, un te l'has de quedar tu.
0: I si no són bons, clar.
1: Exacte.
0: Els haurem de provar. Jordi, bon vespre, què tal?
2: Bon vespre, molt bé, a punt tot. Per entrada de Nadal.
0: Els torrons també a punt, ja.
2: Torron a punt. Ratafia.
0: I ratafia també.
2: Ratafia. També.
0: Que no...
2: Que no falti.
0: Que no... Que faci passar el fred, oi?
2: Molt bé, sí, sí, tant.
0: Albert.
3: Bon vespre.
0: Els pius tots amunt i avall.
3: Tots amunt i avall, ja estem preparats i també content d'haver fet un any més, aquest 25 que acaba, i il·lusionat també per continuar el 26.
1: Oh. Quants en portem ara, Ramon, saps?
0: Ah, posat de programes, si no m'he descomptat, 232.
1: De la... mira.
0: I el 13è avui de la temporada 8. Per tant, anar sumant el primer quart de segle, ja ens l'hem polit del segle XXI, eh?
3: Ximpum.
1: Oh, i tant.
0: Això...
1: Bueno, acabarem la temporada en 250. Segurament.
0: Sí, però, més o menys. Clar que sí. Jo crec que no arribarem, però...
1: Hi hem d'arribar, hi hem d'arribar.
0: Ai, si no... Ja els farem a la novena, no?
1: Els farem a la novena.
3: A més, jo crec que el Toni està avançant alguna cosa del 26, no? Agrupació sardanista, vayan ustedes a saber.
1: Bueno, l'any que ve en parlem.
3: En parlem l'any que ve, eh? Val, doncs és un tema pendent, doncs.
0: A veure si la Carta als Reis
1: sí.
0: Es compleix amb tot el que ja heu escrit.
3: Ho deia per això, eh? Perquè igual podríem fer algun especial més, no? Més enllà dels dimecres.
0: Sí.
1: L'any que ve hem de fer d'especials, eh? Sí, perquè serà important l'any que ve.
0: No.
1: A nivell sardanes de Sant Feliu serà important.
0: Em prenem nota i ja...
1: Però això serà l'any que ve.
3: Encara estem aquí.
1: Encara estem aquí.
0: Doncs va, doncs, com que estem aquí i arrosseguem alguna sardana que no vam poder fer sonar la setmana passada, la farem passar ara amb la sardana... No, que es diu La nostra Roser, del mestre Morera, de l'Enric Morera. I una sardana que em fa gràcia perquè la nota que hi ha diu estrenada el 1978 o el 1940.
2: Cool.
0: Podem triar. A veure la nota que hi ha en el boig sardanista posa això.
1: Ja,
0: la nostra Roser és una sardana que va quedar... amb el programa la setmana passada i avui la farem sonar que sona a través del CD Sardanes d'Or 3 i per tant doncs a veure com sona, que passi la cobla i veure què us sembla. Som-hi.

0: Doncs la nostra Roser, una sardana molt dolça, no?
1: Sí, és una sardana típica de l'Enric Morera, vull dir, no falla. Enric, que algun dia, no sé si n'hem parlat, però jo diria que no ho hem fet, l'hem de parlar perquè té una biografia molt extensa en tots els nivells. Ara estava repassant una miqueta aquí i té com 50, 40 o 50 pobles que ja li han posat un nom d'un carrer. Vull dir que això demostra la categoria d'aquest senyor.
2: Si fem un de nou, hem de posar aquí a Sant Feliu.
1: El què?
2: Si fem un carrer nou, hem de posar a Sant Feliu.
1: L'agrupació estem lluitant per aconseguir el carrer de la Sardana o la plaça de la Sardana o el passeig de la Sardana. Això és el que estem lluitant en aquest moment i que no sé si ens en sortirem o no, però ho intentarem.
2: Perfecte.
1: Abans que l'Enric Moreres, evidentment. Que també, vull dir, no estic pas en contra d'aquest senyor.
2: A aquesta plaça hi posarem, doncs, un bus allà.
1: Allà a la plaça hi posarem el que hi hàgim de posar, no pateixi.
2: Hem d'engalanar, no?
1: Bé, l'Enric Morera, un dia n'hem de parlar. Va néixer a Barcelona el 1865 i ens va deixar el 1942. I com tothom sap, doncs ja va ser un gran compositor català que no només va fer sardanes, va fer obres sinfòniques, poemes corals i també concerts i missa de Requiem. Però segurament està més conegut per les seves sardanes, que van ter com a 56 d'aquestes quals en té doncs, la Santa Espina, les Fulles Seques, la Sardana de les Monges, l'Empordà, etc. En res, un dia en parlem dia més extensament, perquè aquí hi ha molt a parlar d'aquest senyor.
0: Sí, doncs això que fem sovint, ens posem deures i...
1: Exacte.
0: I ja trobarem el dia per...
1: L'any que ve.
0: Per fer-ho.
1: Segur. Ara podem dir l'any que ve,
0: L'any que ve, segur. Doncs... Tenim sintonia de la sardana cantada, doncs fem-la passar i explicarem avui al Jordi veure que ens porta tralla, oi?

0: Doncs el Jordi avui, diguem que el programa és teu, avui.
1: Com? Jo no sóc el director.
0: No, no, però...
1: Un tros, un trosset.
0: Però la proposta que ens has fet, a mi m'ha encantat, perquè va dir l'últim dia Nadales, doncs portaré Nadales, i ho ha complert. Per tant, explica'ns avui què ens portes. Començarem amb sardana cantada, oi?
1: Això sí, una sardana cantada i els altres són Nadales.
0: I després anirem seguint amb les Nadales que ens portes, que és un repertori, crec que ens agradarà.
1: Hem escollit un repertori temporal i molt innovador, no? Alguna l'hem repetit l'any passat, alguna només. Els més aquest any. Molt bé.
0: Segur que agrada, si ho repetim. Ja va bé, ja va bé.
2: Està, marxem i que es quedi ell sol.
0: No, marxem.
1: No sabem com acabar.
0: És un apunt pels oients perquè... per
1: avui, a veure, us he preparat un repertori amb una sardana i llavors quatre Nadales que els n'hi explicar una per una. La primera, la sardana andorrana, interpretada per Orfeo Andorrà. Perquè jo és andorrana. L'autor és Joan Roura i Gené. I la copla, la principal de la Bisbal. Endavant.

0: Té un nidó, quin himne.
1: I no. Andorra, amb el seu orgull de ser andorrans, parla del seu Pirineu, de la Rotllana, bonica. Les cançons que tenen, he fet una... he mirat altres coses de l'Orfeó, totes adreçades a Andorra, la seva boniquesa d'Andorra, no? Altres peces. I he trobat unes peces, a l'Inda Amiga, que jo recordo que havia ensenyat amb els Isidro Corderas als anys 80. Dic, ostres, i el director el diria igual. Està mirant, ostres, dic, això és una còpia, no? Però molt bé, el fan molt bé.
2: Joan Roure i Gené va néixer a Solsona el 1921 i se'n va anar a viure a Andorra, evidentment, on es va morir el 1990. Ell va ser el fundador de l'Institut d'Estudis Musicals d'Andorra la Vella i també de l'Escola de Música Joan Roure a Solsona. I també va fundar l'Orfeó Andorrà. Bueno, us podria dir tot el que ha fet durant... En 4 anys ja va començar a estudiar solfeig i va entrar a l'Escolania Mare de Déu del Claustre de Solsona, on va aprendre el que era tot el que és els estudis musicals. Només un petit comentari que us vull fer, perquè ara ho estava mirant aquí. La seva neta, la Marta Roure, va ser la primera cantant que va portar una cançó a Eurovisió el 2004 en català, representant, suposo, que Andorra.
0: Andorra, sí, clar.
1: Ah, doncs, sí, Andorra.
2: La seva neta va ser la que va anar a cantar a Eurovisió el 2004 amb la nostra llengua, amb la llengua catalana, perquè si hem d'esperar que els espanyols ens portin el català, tenim clar.
0: Va deixar llavor, no, aquest senyor?
2: Exactament.
0: A nivell musical?
2: Ja els seus fills també ja són músics i la neta, doncs, a més és actriu i cantant i la van triar doncs, perquè representés a Eurovisió, Andorra, a Eurovisió el 2004.
1: Pues
2: i ho va
1: bé.
2: Fer en català.
1: Molt bé.
2: Sí, sí, tant.
1: Bé, passem a la cançó de Nadal i parla de Quan somrius. L'autor de la música i la lletra és Josep Tió. Solistes són varis, és d'un grup de diversos grups, Enric Verdaguer, Els Catarres, Niyandú, Blamut, Helena Gadel, Cers Freixes, Teràpia de Xoc i Obeses amb la Nau Tordera. O sigui, han fet tot un grup i van tancant a part, no? I queda molt bé. Josep Tió, farem una petita biografia, que és... Josep Tió, Barcelona, va néixer a Barcelona el 1965. És un músic i compositor català. Membre del grup de música Sopa de Cabra, on és el guitarrista, corista i compositor. Va compondre moltes de les cançons més populars de Sopa de Cabra. L'Empordà, Podré tornar enrere. Mai trobaràs El Far del Sud, El Boix de la Ciutat o Camins, juntament amb en Gerard Quintana, que feia gran part de les seves lletres. Per tots vosaltres, i que la gaudiu, Quan somrius.

0: tots aquí.
1: Estàvem ben plens.
0: Ben plens, oi que sí?
2: Saps que en té una altra, no?, de Nadala, que es diu És un desig.
0: És una sí, Nadala té una altra, És un desig.
2: Del Josep Tió, sí. I saps què va fer, també? L'himne del Girona.
0: L'himne del Girona?
2: L'himne del Girona el va fer ell. El va estrenar el 6 de novembre del 2010 a l'estadi, evidentment, municipal de Montivili, de Girona, i que és un himne que es canta cada vegada que el Girona surt a jugar.
0: No sabia, a veure, és gran compositor també, bueno, de música...
2: No, té moltes coses, eh?
0: Té moltes coses,
2: moltes coses, jo només et dic aquesta...
0: Les que ressonen més, no?
2: Sí,
0: doncs buscarem aquesta...
2: Té molta cosa.
0: Buscarem aquesta Nadala per l'any que ve, va?
2: És un desig, es diu.
0: És un desig. La següent. Per nosaltres i els de dalt. És una Nadala, i l'autor de la música i lletra és de Joan Dausà. El solista és Joan Dausà i Sara Pi. Us vull dir una... A veure, en aquesta la va compondre, en el vídeo es veu el dematí, que ell toca el piano, se'n va a la cuina, es prepara l'esmorzar, i se'n va al piano i anar voltant. Us dic perquè si sentiu un telèfon que truca, no és el nostre, és ell. Que, o sigui, és com si fos una cosa que se l'anés composant i com una cosa natural, no? No som nosaltres que juguem als mòbils, no, eh? Vull dir que aquesta és d'ell. Per nosaltres i els de dalt, de Joan Dausà.
1: Està arribant el Joan.

0: El Joan Dausà.
1: Sí, home.
0: Quin rapsoda.
1: Sí, aquest rapsoda, aquest és... L'he vist una vegada en directe, és molt, molt bo. Molt bon compositor.
2: És més conegut com a actor, eh? Vull dir, la gent que li vol, que el vulgui posar cara, se n'ha d'anar, doncs, ha sortit moltes vegades al Cor de la Ciutat, a la Riera,
1: ah, sí?
2: Al Club Super 3. Sí. És una persona que ha sortit bastant per TV3 fent coses d'aquestes, eh? La Festa dels Súpers i totes aquestes coses. Ell va néixer a Sant Feliu de Llobregat el 1979 i és un cantant, músic, actor i presentador. Vol dir que pot fer de tot, aquest home.
1: Sí, sí, és un crac. Molt bé. La següent és de casa nostra. La nit de Nadal. L'autor Harry Bela... Harry, no, Harry Bela Fonde. L'adaptació és de Mossèn Dalmau. Interpretada per la Coral Amistat. Es vam interpretar el 18 de novembre del 2017, al Centre Cívic. Hi havia, eren més cantaires que ara, uns 30, un 7 o 40, violins, Montserrat Cot i Pau Ibars. El cello, Gemma Corderas. Piano i direcció, Eulàlia Segalés i Roca. Per tots vosaltres, Nadal aquesta, de la nit de Nadal.

0: Bueno, aquesta és de casa. Això, vull dir...
1: Bé, és quilòmetre zero, aquesta.
0: Sí, la vam registrar, érem... ho vam fer molt bé, perquè encara jo no hi cantava. O sigui que està sortint-lo d'això.
1: Amb la coral l'amistat, aquesta.
0: Sí, jo vaig començar més tard, però bueno, anava, vaig anar allà ja. La vaig enregistrar jo, aquesta. No està molt bé el so, però bueno, però bé.
1: Òptim, òptim.
0: Eh? Òptim, estava... això mateix. La següent és Nadala marinera, l'única Nadala, bueno, forma habanera, tampoc. Era el seu autor, i la música i la lletra és de José Antonio Ortega Monasterio, el fundador del grup de habaneres, Cavall Bernat. És l'única, poder nadar a la marinera, que li va posar, que l'hem posat l'any passat, és molt maca, també. Per tots vostès, vosaltres, que la gaudiu, Nadala marinera.

0: Nadal la marinera, qui la cantava, aquesta habanera?
1: José Antonio Ortega Monasterios va ser l'autor.
0: L'autor no, però algú dubte que l'ha cantat?
1: Cavall Bernat.
0: El Cavall Bernat.
1: Sí, en aquest cas, ell sol. Perquè no, només hi ha l'acordeó ni ell que canta. Però és el grup Cavall Bernat, ell la cantava en grup. Ara, no sé, aquí la va gravar sol.
2: Era... És José Antonio o José Luis?
1: José Antonio.
2: José Antonio?
1: Sembla que sí. Busco, em sembla que és... No, Luis o José Luis, potser, no?
2: A mi surt José Luis, sí. Bueno, com ja sabem, no, aquest senyor no era català. Va néixer...
1: Santonya.
2: El 1918 i ens va deixar a Barcelona el 2004. Era un militar. Sí. Ja venia tota la seva família, eren militars. I va ser el compositor, o el que va fer famosa, diguem, la gran habanera del meu avi, que aquesta habanera ja es cantava a Menorca. Els pescadors que abans de la guerra ja es cantava, ja la cantaven els pescadors de Menorca i llavors la va portar cap aquí i va ser com un himne, diguem, de l'habanera, no? Bé, molt bé.
1: No, que ell va fer... Sí, José Luis, sí, és... Jo havia conegut en persona aquest home, vull dir, va fer moltes, el Canal de Palamós, el del Port...
2: Sí, sí.
1: Aquesta la posarem l'any que ve. El del Port és l'himne de la festa dels pescadors, i també ha fet moltes. Ella, la seva carrera militar, suposo que a més, ja us vaig explicar com va estar a Figueres. És com primer té fet en castellà també, però havia d'anar a parlar amb el governador civil, se la podia fer en català. Ah, no, va ser, en català ja era català.
2: Però sí, la cantaven a Menorca,
1: La cantaven a Menorca i va venir en català. El que passa que l'havia d'anar a parlar al seu company, perquè era una mica, i el governador civil, a veure si la podia posar en català. I quan li va acabar de llegir tot, el governador civil, home, diu, és que això, diu, i que et molesta els catalans? Diu, no, que la culpa el tenia els americans. Era quan hi havia... amb Amèrica està bé. Diu, oye, tu abuelo no morir en la guerra de Cuba? Dice, sí, pues el mío también, pues ponlo. Això ho va explicar ell, vull dir com li va anar l'assumpte. Tampoc va ser una conversa al restaurant dinant, vull dir, tampoc va ser una cosa complicada. Va, molt bé.
0: Molt bé. Doncs un bon repertori ens has portat avui, Jordi.
1: Bé.
0: I el que hem de fer és anar a veure l'agenda que toca.
2: Anem-hi.
0: Sí, doncs va. Que passi la trinca i anem a ballar sardanes.

0: sardanes. Bé, ha arribat el moment de mirar l'agenda. És un cap de setmana de concerts, ja us ho dic. Com que estem festes de Nadal, es dicta més un concert que no pas una ballada, que també n'hi ha, eh? Tenim el divendres 19 a Montgat, tenim el 12è concert de Nadal amb la Cobla Ciutat de Girona a 8:15 de la tarda. El dissabte tenim un altre concert de Nadal a Perpinyà amb la Cobla Mil·lenària a 6:00 de la tarda, i aquesta la fan dintre la catedral. Un altre concert, a Santa Eulàlia de Ronçana, aquest el tenim aquí mateix, allà al centre cívic, amb la Cobla Marinada a 6:00 de la tarda. Llavors ja passaríem el diumenge. El diumenge tenim l'últim aplec de l'any. Atenció, aquest sí que és l'últim ja, 28è aplec nadalenc, que es fa al parc de la Ciutadella, on es pot menjar torrons, neules i totes aquestes coses de Nadal. Tenim la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona, la principal de Llobregat, i la Cobla Mediterrània. I com a ballades, tenim una ballada a Badalona, una doble ballada a Badalona, perquè tenim la Juvenil de Sabadell i Ciutat de Girona a 11:00 del dematí. També a 11:00 del dematí, les Franqueses del Vallès, tenim la Cobla Xaloc. A 12:15 tenim a Igualada, a 12:15 les Lluïsos Cobla, també és una ballada, una altra ballada a Premià de Mar, a 12:15 amb la Cobla Contemporània, i l'última ballada a les Borges Blanques, amb la Cobla Meravella a 12:00. I ens quedarien ja els últims 3 o 4 concerts. A Palamós, concert de Nadal, a Sant Jordi Ciutat de Barcelona, a 6:00 de la tarda. 27è concert nadalenc de sardanes a la principal a Ripoll, amb la principal de la Bisbal, a 6:00 de la tarda. Un altre concert de Nadal a Granollers, a 6:00 de la tarda, amb la Ciutat de Granollers. Un altre concert a Vilanova i la Geltrú, a 6:00 de la tarda, a la Ciutat de Girona, recordant Eduard Toldrà, primera notícia de Toldrà. I l'últim concert és a Calella, a 6:45, el Concertàs de Nadal, edició 55, amb les Cobles Montgrins i la principal de Llobregat. Vull dir, és un cap de setmana, per més que res, no per ballar, sinó que es ve per escoltar sardanes,
1: Ja va bé.
0: Que també ja va bé. Una mica més relaxat. I si tens la panxa plena, també va més assentat que no pas...
2: Sí.
1: Sí, la gent de Sant Feliu el també tenim alguna cosa.
3: El dissabte tenim un concert pel matí, no diu l'hora, però deu ser de 11:00 i 12:00, el concert de Nadal de l'Escola de Música, al matí al Centre Cívic, i a la tarda, el quinto de Nadal.
1: El quinto de Nadal
3: del Corral. Els 10 de la nit. El diumenge, a 6:45. El diumenge, Pastorets Infantils, la Casal Cultural Godinenc, per deixalles 81. Llavors ja ens anem a altres setmanes de tallers i tal, però és el més llogamatiu que hi ha.
1: I el dia 25 també toca Pastorets, oi? Entenc?
3: Sí, llavors ja passem al 25, fica el tio a les 10 o 14 hores a la plaça, de 10 del matí a les 2 de la tarda, els Pastorets. Aquests, o sigui, també 6:45, sempre comencen a 6:45, a Casal Cultural, aquests ja a la tarda. Són els grans, mitjans. I també a la nit, altra vegada, a quinto de Nadal, per si no ha quedat alguna cosa. El divendres, els Pastorets, el Teta Cultural Godinenc, de 6:81, també altra vegada el divendres, o sigui, 2 dies. I altra vegada, a quinto de Nadal. Això, el quinto, escolta, està per tot arreu. Fem dissabte també? No, això...
1: Sí, perquè són festes nadalenques i
3: vols conèixer el senyor Claus? Decora la teva galeta. Taller per infants de 0 a 10 anys.
1: Són tallers per tenir...
3: Per taller, la discoteca del Centre Cívic. Concert de la Coral La Poncella en benefici de la Marató a la 6:45 de la tarda del Centre Cívic. Diumenge, porta la carta al peatge de Real. Suposo que no hi haurà el Borbó, però bueno, ja, no, perquè ja els hi fotrà tot. Bé, llavors, no passem el dilluns, no cal? O...
1: Bueno, hi ha... Ja, les festes de Nadal ja fins a la nit de Reis. És el que cada... Hi ha diverses actes
3: típics, tallers
1: típics,
3: infantils...
1: Oi? Tallers diversos i... Tot, i les festes nadalenques estan farcides per...
3: Dimarts, taller infantil altra vegada, barrers de Cap d'Any. Dimecres, festa de Cap d'Any al pavelló municipal. Organitza el col·lectiu. Tots els dijous, concertes sardanes, això és important, dineu, participeu tots, els que pugueu. I les classes, llavors també hi ha classes de sevillanes, això és al centre cívic, de 2:15 a 7 a 2:15 a 8. Iniciació i un altre curs avançat al centre cívic. I tots els dissabtes, vols ballar country, vine de les 6 a les 7, grup d'iniciació, del 7 a les 8 del vespre, el grup avançat, o sigui, en dos nivells. Organitza Country Petanca.
1: Molt bé, doncs hem fet l'agenda ja fins a final de mes.
3: Compteu-s'ho.
0: Deixa'm dir-te una cosa, Curset de Sardanes el fem aquest dijous, demà, i parem fins passat Sant Antoni.
3: Ben fet.
0: Deixeu-nos descansar.
3: Reposar una miqueta.
2: Has dit passat Sant Antoni.
0: Passat Sant Antoni, sí. Sí, fins l'any que ve ja no...
1: Bé. Bé. També té una parada.
0: Sí, perquè hem de fer festa també.
1: Molt bé, doncs ara farem sonar una sardana de la contemporània, que no serà l'última peça del programa, però és una sardana que porta per títol Ocells emprenyats. Són aquests títols de la contemporània que a veure què ens trobem. I és del Sard de Xou, 12+1, que no són supersticiosos, però per si de cas van posar el 12+1. Doncs escoltem aquests ocells emprenyats a veure com sonen.

0: Doncs ocells emprenyats a la Marta Urzaiz, que en parlarem un altre dia, aquesta noia, perquè segurament de la contemporània ens hi han temes per xerrar i explicar.
1: I tant.
0: Però coses al directe. Tenim l'Enric al telèfon, sí. Enric, bon vespre.
2: Bon vespre, família sardanista, santferiuenca, Ica. Bé, avui no us he pogut escoltar perquè estava conduint i no m'ha d'haver connectat el telèfon per fer-lo per internet.
0: Ah,
2: i he arribat ara fa 5 minuts i estàveu ja parlant dels pastorets i tot això i no sé què heu fet i deixat de fer. Però bé, simplement era a última hora, ja que estem arribant a Nadal i la setmana que ve em sembla que no feu programa.
0: No.
2: Era per desitjar-vos bones festes a tots.
0: Doncs...
2: I bon Nadal i feliç any nou i l'any que ve hi tornem.
0: Doncs moltes gràcies. Sí, sí, tornarem el dia 7 de gener, l'any demà de Reis just.
2: Molt bé.
0: Vindrem...
2: I, doncs ja mirarem tot un arbre a escoltar. Ja dic, avui en Baitat, ara es posaré el telèfon i per escoltar el que heu fet avui en diferit, però intentarem fer-ho.

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't.
4: Icat,
3: la ràdio inquieta.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Mori el Branch, de Fetus.
2: Joan va baixar la fonda.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

sentia sol l'àlbum. De la 125 passem al Phantom. I se'm mira dins de mi on estàs tu. Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, per fora només estatus. He fet el que cal per demostrar-ho.

tria el bàndol. Tot el que et molesti jo ho aparto. Fem pas al costat, no diré fins que surt l'àlbum. De la 125 passem al Phantom. I se'm mira contra mi, on estàs tu? Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, per fora només els tatus. He fet el que cal per demostrar.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.